0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: no.
1: Una mirada diferent als videojocs.
2: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Oi!
4: I want to make you a spy.
5: When you're ready, Bond.
6: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
2: Passió pels videojocs.
1: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
7: Els diumenges a les 10 de la nit.
1: A ICAT.

0: són al·lèrgiques al pol·len. Què contesta?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim classe, els agrada massa. I la de grup joves sí, perquè són joves. Sí. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves, no?
4: Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No te li pas la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
7: Mario, la bandera de Girl Band.
0: Deies Mario, oi?
8: Creu com una de Girl Band?
9: Que mola.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
9: Sí.

0: Galatea, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, que...
4: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
1: Wow, what the fuck?

0: divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Ivern i Rubén Sierra.
1: Sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap

0: podríem tenir son.
1: Mentre Marta Oriana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls,
2: mare, literalment.
0: O poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
3: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
4: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
4: A mi això també m'ha passat.
5: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalias.
6: Som pura cafeïna.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Tribunal Constitucional sentenciarà que el Suprem s'ha apartat de la finalitat de l'amnistia en negar-la a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta de consellers del govern de l'1 d'octubre. Segons l'esborrany de la resolució del cas de Jordi Turull, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, l'òrgan de garanties esmenarà al Tribunal per haver rebutjat amnistia la malversació i deixarà clar que els líders del procés no van obtenir cap benefici econòmic amb el referèndum. També afegirà que s'han vulnerat drets fonamentals com els de participació política i la igualtat davant de la llei. La sentència es votarà el 6 d'octubre i el ponent del text, el magistrat conservador José María Macías, ja va avançar al matí de Catalunya Ràdio que redactaria una ponència inequívoca seguint el criteri de la majoria progressista del Constitucional.
2: Sempre he estat clar que només tenim uns escrits a la universitat, a l'ensenyament de les sentències i, naturalment, la sentència que dicti serà clara.
1: Tan bon punt el Constitucional dicti la sentència, el Suprem estarà obligat a aplicar l'amnistia. Repassem ara altres informacions en format més breu. Salvador Illa reuneix aquest matí els grups parlamentaris per mirar d'impulsar un pacte de país sobre educació. Vox és l'única formació que ha rebutjat participar en la cimera, que arriba dos dies després de la picabaralla al Parlament pels mals resultats de les proves PISA, on l'oposició va demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar el decret d'habitatge que inclou mesures com la prohibició de desnonar persones vulnerables. El PSOE vol assegurar-se els suports dels grups abans de portar el decret al Congrés i sumar pressiona perquè el Consell de Ministres ja el validi dimarts que ve. Plantada de l'ONU contra Benjamin Netanyahu. Bona part dels delegats han abandonat la sala just abans que el primer ministre israelià comencés el seu discurs davant de l'assemblea. Netanyahu ha respost qualificant-los de covards morals i ha defensat que Israel continuarà la guerra contra Hamas. Abans, el líder palestí havia qualificat l'estat d'Israel de genocida a través d'un vídeo gravat perquè no se li ha permès l'entrada als Estats Units. I l'Iran manté la porta oberta a negociar la pau amb els Estats Units, però responsabilitza Washington de decidir quan vol acabar la guerra. El president iranià Massoud Pezeshkian defensa una solució negociada, però rebutja qualsevol acord imposat per la intimidació. També nega que Teheran vulgui fabricar una bomba atòmica. La Guàrdia Civil investiga una possible agressió racista al municipi de Tavernes de la Valldigna, al País Valencià. Els agents miren d'identificar i localitzar els protagonistes d'un vídeo d'una agressió que s'ha fet viral a les xarxes. A les imatges s'hi veu com un grup de joves persegueixen un home d'origen magribí durant molta estona mentre l'insulten i li claven cops. Els fets haurien passat el cap de setmana durant les festes del municipi. Declaracions a 3 Catinfo de Marc Cabanillas, portaveu de l'associació Valldigna Antifeixista.
3: És molt preocupant per totes aquestes circumstàncies. Ja dic, per una part, l'agressió física, per altra part, la quantitat de gent que passivament estava present sense fer res, gravant, insultant, rialles... Ja, és que és tot gent que tindria 16, 17, 18, 19 anys.
1: L'Ajuntament, a través d'un comunicat, ha condemnat qualsevol forma de violència, racisme o xenofòbia. Afegeix que està col·laborant amb les forces de seguretat. Ha començat la fase regular de la Eurolliga de bàsquet. El Barça ha guanyat l'Efes d'Istanbul per 89-82 amb 20 punts de Brizuela i 19 de Panther. També aquest dijous, el Dubai de Xavi Pascual ha superat el Real Madrid de Pedro Martínez per 78-77. Ha començat també la UEFA Nations League de futbol. Amb aquests resultats, Països Baixos 1, Alemanya 1, debut de Xavi Hernández a la banqueta Orange. Amb empat al descompte, el blaugrana de Yemi ha jugat els 90 minuts amb Alemanya. Per la seva part, el blaugrana Cancelo ha contribuït a la victòria de Portugal 1-0 sobre Gales. Des de la concentració de la selecció espanyola de futbol, el blaugrana Fermín diu al tot costa que la ferida per la lesió que el va apartar del Mundial és cosa ja del passat. I a la segona divisió, avui divendres, comença la 7a jornada amb el Girona Albacete. El Sabadell juga dissabte a Vigo.
0: Fins aquí les notícies.
4: Bon divendres matiners. Avui heu arribat, Marta, Lara, Maiol...
5: Derrapant!
4: És divendres i alerta perquè avui els matiners estem d'estrena. Tenim una nova col·laboradora que cada dia passarà pel programa i és l'Agnès Marquès.
5: Ah, molt bé.
6: Però no en directe, espero, pobra, que de dormir.
4: Podria dir, en directe, Agnès Marquès des del llit, però no. No negarem que ens ho ha deixat gravat. D'aquí uns moments us explicarem per què l'Agnès ja forma part de l'equip dels matiners.
7: Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners, que avui és divendres 25 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tornarem a tenir un dia d'estiu, matí menys fresc i al migdia farà més calor, la majoria de màximes entre els 30 i els 35 graus i podran arribar els 37 a les Terres de l'Ebre. Sol amb alguna boirina matinal als dos extrems de la costa i algun núvol prim. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Sadurní d'Anoia el sol sortirà a les 7:43 i aquí el dia... I aquí el dia durarà 12 hores i 3 minuts.
0: Lara García, bla, bla, bla. Bon dia.
1: Bon dia, matiners. Oriol Pla, que acaba de guanyar el Premi Nacional de Teatre i d'estrenar una nova pel·lícula.
2: I de casar-se amb mi quan ell vulgui.
1: Bueno, això encara no ho ha fet, eh?
0: No, ja ho
1: quan
0: farem,
1: vulgui,
0: ja
1: ho farà.
0: Ho farà com la trucada que ell va rebre de cop que no s'ho esperava. Li passarà
1: doncs,
0: això a mi.
1: Doncs el mateix. En fi, també estrenes nova pel·lícula que es diu Esta Soledad i en una entrevista a la escena ha dit això. Tots podem sentir-nos molt sols si no tenim una xarxa i un espai. Tothom està llepant pantalla.
0: Caramba. Se sent sol perquè ell vol.
1: Però està molt bé la reflexió.
0: Molt bé, i tant que sí. Marta, Aguilara, sí, sí, està bé. Maiol Roger, bon dia.
3: Bon dia.
0: Avui, a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, què?
3: Doncs parlarem de la crisi de l'habitatge, que és el tema de la setmana claríssimament i de fa molts anys, per desgràcia. Tindrem a la eurodiputada Irene Montero i avui que és cap de setmana, també vocalitzaré bé.
0: I tant.
3: L'estrena de La Bola Negra, que serà tot un fenomen, i el dilema, te'l deixo per parlar-ne després. T'agradaria que els teus amics et diguessin sempre la veritat del que pensen?
0: L'Àlex ha dit que no, tu,
1: Àlex. No, en cap cas, mai. Mentiu-nos,
0: una mica d'hipocresia, saps? La ignorància ens farà una mica més feliços.
3: Sí. M'agrada molt aquest programa, que no li has.
0: Per què?
3: No, diguem la veritat. Això seria la veritat del que pensen els teus amics.
0: Home, escolta'm, sí, això sí.
3: Per això.
0: Bé, d'aquí uns moments tornarem a repassar també què és el que passa al matí de Catalunya Ràdio. Ai, oients, hem aconseguit arribar i superar amb èxit una altra setmana. I avui, que és divendres, toca petar-ho.

0: All right. Una setmana que recordarem perquè Oques Grasses va posar a la venda, o ha posat a la venda, unes entrades sorpresa per als seus últims concerts a l'Estadi Olímpic. I ja que és divendres, celebrem-ho com cal, perquè en aquesta vida hi ha dues opcions. Deixar que passi el cap de setmana sense més, o petant-ho com si no hi hagués un demà.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Àlex Bosch, que et dic la veritat, tinc ganes de que m'expliquis què ha passat al món mentre dormíem.
2: Doncs va, digue'm la veritat. T'agraden les xarangues?
0: Sí. Jo tot el que sigui una miqueta de festa, una miqueta de tonterieta per ballar, ho compro.
2: T'explico una notícia que a veure si t'impacta.
0: No parlem de xarango, sinó de xarangues.
2: No, de xarangues, eh? Mira, ens situem a la bonica localitat de Fuente Vaqueros.
0: Val.
2: Sé que tens el mapa d'Espanya al cap.
0: Totalment, vaja.
2: I per tant, clar,
0: ara mateix
2: saps que aquest municipi està situat a la província de...
0: Fuente Vaqueros.
2: Efectivament, Granada. Allà hi acaben de detenir un home de 48 anys que va disparar contra una jove que tocava en una xaranga durant les festes patronals de principi de mes.
0: Estem aquí rient, però és una notícia.
2: És notícia. Tranquil, si l'hem captat, així és que no ha passat gran cosa. La noia va rebre l'impacte d'un projectil de calibre 22 disparat amb una arma d'aire comprimit. Vindria a ser... pràcticament com una escopeta de balins.
0: Val.
2: En tot cas, el projectil feia la mida d'un pèsol, una mica menys, potser.
0: Home, la mida d'un pèsol, segons a quina velocitat es dispara, això fa mal, eh?
2: Sí, sí. El tema és que la noia va rebre l'impacte, va tenir sang, la van haver de traslladar a l'hospital i, bàsicament, treure-li el projectil del cos.
0: On sabem on li va tocar o no? Perquè, clar...
2: No ho he mirat, això. Ara m'agafes amb fora de joc. No pateixis, no pateixis. Aleshores, es va posar en marxa el CSI Fuente Vaqueros, que va preguntar els testimonis, van seguir la trajectòria de la bala i van arribar a identificar el punt d'on havia sortit la bala.

0: hem d'obrir la revista del cor de Fuente Vaquero. Això és...
1: Província de...
0: Granada.
1: Endavant.
0: Gràcies, Àlex, bon cap de setmana. Dos minuts,
2: boníssim.
0: Un quart de sis del matí. Anem a apuntar aquest programa cap a les sis. Avui el món serà un lloc millor perquè València tindrà programació de teatre en català. Andreu Merino.
3: Després de la mala notícia del tancament del Teatre Principal, n'hem tingut una de positiva. La tornada a l'activitat de la companyia Teatre Micalet. Serà a l'espai CTM, al centre de la ciutat. La recepta continua sent la mateixa. Arts escèniques en català, amb un component social, però pensades per al gran públic. La primera obra que s'hi farà és Bomba va, bomba bé, una proposta que es va estrenar per al centenari de Joan Fuster i que, segons els responsables de la companyia, va com a anell al dit per al moment actual, ja que representa un cant contra la intolerància.
0: 5 del matí, pràcticament 14 minuts. Tres bones notícies per començar el dia. Perquè surt a la venda el Rancho Leone, el mític poble western d'Almeria, per 1,6 milions d'euros.
2: No és la primera vegada que s'intenta vendre. Després de la pandèmia va sortir a la venda per uns 2 milions i mig d'euros, però es veu que no van acabar trobant comprador i ara doncs l'han rebaixat un 40%.
0: Què passa, Marta? Has de prendre alguna cosa amb mi?
2: Bueno,
4: porto un revòlver.
0: Vols que dispari el revòlver? Per favor, avancem. A veure,
2: a veure, són 86.000 metres quadrats en total, per si us interessa comprar-lo. Hi ha 1.880 metres quadrats construïts i ha sigut un escenari de moltes pel·lícules de western, com la mítica pel·lícula Fins que li va arribar l'hora.
0: Vinga, va, un quart de sis del matí, desenfundem els matiners de Catalunya Ràdio amb tota l'alegria del món. S'introdueix un protector facial per als més petits al món casteller. Ot Serra.
5: A les diades castelleres de Santa Tecla i la Mercè, Tarragona i Barcelona, algunes colles han estrenat nous cascos amb un protector facial per als més petits. L'objectiu és millorar la seguretat. El president de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, Albert Torres, diu a l'ACN que s'anirà provant i s'aniran incorporant a poc a poc.
6: Fer una inversió d'aquesta magnitud per algunes colles seria bastant complicat per un tema econòmic. Llavors el que anirem fent és anar-les canviant paulatinament segons hi hagi una demanda. Per tant, les colles, quan comencin a demanar els cascos nous, doncs el que farem és anar-li entregant aquests nous per no fer el canvi massiu.
0: I alerta perquè surten a subhasta a Londres articles de dos mites del rock. Freddie Mercury, Noel Gallagher.
7: Sí, d'una banda se subhastarà el piano de cua amb què Freddie Mercury va compondre Crazy Little Thing Called Love, que Queen va llançar com a single el 1979 i va incloure a l'àlbum The Game el 1980.
0: Estem de divendres, el programa, com es nota?
7: Epa! I de l'altra banda, també surt a subhasta una guitarra acústica signada per Noel Gallagher, una de les dues que va utilitzar en el mític MTV Unplugged d'Oasis el 1995.

0: rara.
1: Aquesta guitarra està valorada entre 75.000 i 150.000 lliures. La subhasta organitzada per Prop Store inclou més de 800 lots i es farà per internet els dies 1 i 2 d'octubre.
2: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Ai, tal dia com avui, el 25...
3: Estic ficant novembre.
0: De novembre, diu, novembre. Clar que sí, estem un mes per Nadal.
3: No sé com ha quedat l'efemèride. No, no, setembre,
0: és setembre.
3: Setembre,
0: segur? Un 25 de setembre del 1985, Queen feia el seu únic concert al programa Saturday Night Live.
3: Sí, va actuar interpretant Crazy Little Thing Called Love o aquesta cançó que ens sentim, Under Pressure, però es veu que la nit anterior, doncs, Freddie Mercury havia sortit de festa i aquell matí es va despertar gairebé sense veu. Mercury, això sí, no va voler cancel·lar... No va voler cancel·lar aquell concert, però va haver de baixar el to una octava perquè es veu que si no, no hi arribàvem.

0: quart de 6 del matí i 3 minuts. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la ràdio a Catalunya. Som els matiners i és moment d'escoltar algun dels moments que ens ha deixat la tele nostra de cada dia. La meva estimada, fantàstica psicòloga Sílvia Catalán va passar pel Tot es mou.
1: I van a part parlar del seu nou llibre No és culpa teva, centrat en els narcisistes.
2: Els narcisistes són grans artistes de donar la volta a la truita. Són grans artistes de, quan tu vas a queixar-te d'una cosa, acabant demanant perdó. De fet, és una de les coses que sempre, i en el llibre ho expresso molt, no? Que és una gran bandera vermella. Si tu vas a dir-li a una persona, escolta'm, això que m'has fet, m'ha fet mal, això no m'ha agradat, això està fora de to, i amb el decurs de la conversa acabes tu demanant disculpes o consolant l'altre, ui,
0: alerta.
2: Posem-nos una miqueta alerta. Si ens fixem, no, en les conductes típiques de la persona narcisista, són unes conductes que de forma habitual tenim molt més acceptades en els homes. Per exemple, quan un home no sigui un triomfador i trepitzi per arribar al lloc, és molt més acceptat que no passi a fer una dona.
0: Bones paraules i alerta amb aquesta bandera vermella que ens estava comentant la Sílvia Catalán dels narcisistes. I ahir al Polònia va haver un debut.
1: No són els Javis i no han presentat precisament la bola negra. Són els Fachis.
3: Y a veces se me olvida.
4: Hola, gente, ¿qué
5: Hola,
4: tal?
5: ¿Qué tal?
4: Somos los Fachis, los Javis de la derecha.
5: Por encargo de Santiago Abascal, presentamos nuestro proyecto más ambicioso.
4: Sí.
5: Una bola y negra.
4: Sí, es una película con mucha carga emocional.
5: Mucha,
4: ¿no?
5: Mucha. Sobre todo, mucha carga a la derecha.
4: Uy, qué te caes, Álvaro.
5: La verdad es que hemos disfrutado tanto,
4: tantísimo,
5: ¿verdad?
4: Borja, tantísimo.
5: Trabajando con Francisco, tremendo, tremendo, que ya estamos trabajando en nuestro próximo proyecto.
4: Sí. Paquito Salas. Espectacular.
5: No os la perdáis.
4: No os lo podéis perder, de hecho.
5: En las mejores misas.
0: I l'actor Pedro Alonso, conegudíssim per sèries com La Casa de Papel o Berlín, va passar per La Revuelta.
1: I va tenir un discurs molt contundent sobre el desnonament de la Mari Carmen.
6: Pues es una infamia eso, ¿no? Yo que sabes que me gusta esto de la selva y tal,
4: sí.
6: Y que además soy de pueblo, en la selva los mayores están en el centro y los honran y los cuidan y los protegen. No esta cosa infame de que los escupen como, no sé, como desechos. Es una cosa... Bueno, que retrata.
7: Sí, en vez de respetar especialmente a una persona anciana, con todo lo que implica, es lo que tú dices, claro. que debería respetarse incluso más para estas cosas.
6: Y honrarlos.
7: Sí, sí.
6: Nosotros somos ellos, venimos de ahí.
7: Sí, sí.
6: Una sociedad que maltrata de esa forma a sus mayores es una enfermedad, una sociedad enferma.
0: Res més a dir, no ho podria haver resumit millor l'actor Pedro Alonso. Moment, com sempre, amb aquesta música, amb aquesta sintonia d'obrir la revista del cor dels matiners, el mànager de Dolly Parton sol·licita un ordre d'allunyament contra el nebot de la cantant.
1: El nebot fins ara feia de cap de seguretat de l'artista i en la demanda el mànager es veu que alega que aquest familiar està fent una campanya de coacció, extorsió i amenaces. El nebot, que va ser, de fet, qui va comunicar públicament la mort de la seva tia mitjançant un vídeo d'Instagram, doncs ara hem pogut saber, segons la denúncia que s'ha tingut accés, que ell mateix es descriu com una persona mercenària i un assassí i que va amenaçar d'interferir en els negocis de Dolly Parton, inclòs el Dollywood, que és el parc temàtic creat per la cantant, si no rebia els diners que demanàvem.
0: I molta atenció perquè hi ha hagut un error o un petit error tècnic en un concert de l'Oreja de Van Gogh a Madrid. Ja escombrem cap a casa,
1: L'Anna? Home, sempre que tinc l'oportunitat.
0: A veure, què ha passat amb Amaia Montero?
1: Doncs Amaia Montero s'ha quedat atrapada a la plataforma que puja a l'escenari a l'inici del concert. Just en el primer tema del concert, la plataforma s'ha encallat, de manera que el públic només li veia la part de dalt del cap, diguéssim. Hi ha gent a les xarxes que comparen la imatge que veia amb la d'un talp sortint del seu amagatall.
0: Quina mala llei que gasta la gent, de veritat,
1: no, ella, lluny de perdre la calma, ha fet dues actuacions dins aquesta cova, o sigui, només se li veia la closca.
0: La filla que em recula i puja per l'escala.
1: Sembla boníssim, no podia sortir d'allà,
0: No. Ah, clar, és que depèn de com quedis, clar, no pots fer res més.
1: És una plataforma rodona i ella ha quedat allà atrapada. Aleshores, quan s'ha desencallat i ha sortit de la cova, ella ha reaccionat així.
8: Y entonces yo estaba ahí abajo cantando y decía, les veré, solucionarán esto.
0: Cada dia té una més estranya, eh, Maya Montero, també t'ho dic, eh?
9: Jo només... cada dia menys, eh?
1: Sí, sí, jo només desitjo que quan vagi jo al concert de l'Oreja d'aquí a Barcelona li passi alguna cosa, sí, perquè sempre hi ha show.
0: I sobretot grava-ho.
1: Sobretot, important.
0: Quin sol deixa la ràdio? Ot Serra.
10: Al matí de Catalunya Ràdio, el periodista Jofre Llombart, que és agorista del programa, va reflexionar sobre l'assetjament laboral. Fa pocs dies ha revelat que en va patir per part de Manel Fuentes.
11: Fes sentir bé el teu equip. No cal posar una taula de billar perquè en moments d'estrès juguin. Amb que no l'humilis, ja n'hi ha prou, eh? Amb que no li trenquis un guió a la cara, ja n'hi ha prou. Amb que no el facis plorar i el facis entrar en tremolós després d'una bronca, ja n'hi ha prou. L'exigència busca uns objectius en gran i l'assetjament culpabilitza. L'exigència és somiar i l'assetjament és un malson.
10: Al matí saludem els corresponsals amb l'idioma del país. Ahir en Jordi Regàs, des de Berlín, es va posar molt en el paper.
12: I delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya, activem el satèl·lit, comencem a Berlín. Jordi Regàs, guten Morgen.
13: Ja, guten Morgen.
14: Das war ein Befehl! Der Angriffsteig, das war ein Befehl!
10: A la tarda, el nostre company Francesc Soler va parlar del seu llibre Els assassins guapos, amb el Francesc Garriga.
12: Com que és de la generació Z, quan ell comet el crim, ja no cal anar a buscar l'anuari dels anys de l'institut, on tothom acostuma a sortir molt poc afavorit, o aquella foto del quan et fitxa la policia, sinó que ell ja tenia tota la seva vida en línia, i evidentment a Instagram quines fotos posem, les que surtin més guapos.
15: Clar, per tant, jo si comet un delicte, trobaran molt per triar.
12: I es podrà sí, il·lustrar tota la crònica del teu crim amb unes fotos meravelloses i estupendes. Clar. Per tant,
15: sortiré bastant bé.
12: I ens peta el cap, no? Ens peta el cap, perquè diem, home, estem parlant d'un crim, però en canvi surt un tio que tot el dia riu i tot el dia va sense samarreta. Què passa aquí?
15: Sembla bona persona.
12: Sembla bona. Aquí és un dels problemes.
10: I més enllà d'aquesta casa, Federico Jiménez Los Santos va deixar anar un altre comentari masclista dels que ja són habituals, en aquest cas sobre els pits de la periodista Sara Santaolalla.
16: Y esta gentuza irá a la cárcel o al paro. Lo que no sé es dónde nos va a caber toda Santaolalla. Sigue ampliando su perímetro, que un día vamos a tener un problema con Portugal. En fin, una pausa.
17: Es la mañana.
18: Els matiners.
0: Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament. Parlant amb la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
19: Bon dia, matiners. Avui, divendres 25 de setembre, ja comencem a notar la lluna plena a Àries de demà. I potser avui sents ganes de deixar d'ajornar una decisió que tens ganes de prendre. Àries ens empeny a tenir iniciativa, defensar el que volem i deixar sortir energia que portàvem temps acumulant. Això sí, una cosa és actuar amb valentia i una altra actuar sense pensar. Així que aprofita l'empenta, fes aquell primer pas, però compta fins a 3 abans d'entrar en guerra amb ningú. Bon divendres!
0: I l'ara, qui li diem anys i anys per molts anys?
1: Doncs acabem la setmana felicitant la cantant Rosalia, la de Sant Esteve Sesrovires. Avui en fa 34.
0: Molt bé.
1: També fa anys el raper i actor Will Smith. Li toca bufar 58 espelmes. Un altre actor, en aquest cas Michael Douglas, arriba als 82.
20: No m'ho puc creure!
1: I acabem felicitant l'actriu Olivia Molina, de la saga Molina de tota la vida. En fa 46. Moltes felicitats i que tingueu un bon cap de setmana.
0: Ai, vinga, va, que com cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
21: Bon dia, matiners.
22: Pep Noguer, xef, porta dins seu la tradició del menjar i les arrels de la cuina.
21: La cançó que m'alegra el dia cada matí quan agafo el cotxe és el club de fans de Joan Boing de Love Us Legend, perquè no hi ha un bateria a tota la capa de la terra que cuini tan bé i s'estimi la cuina catalana com l'Uri Bonet, el nostre estimat bateria. Escolteu aquesta cançó perquè això us posa les piles. Salut i bons aliments!
18: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al divendres 25 de setembre. Àlex Bosch, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Salvador Illa reuneix aquest matí els grups parlamentaris per mirar d'impulsar un pacte de país sobre educació.
2: Vox és l'única formació que ha rebutjat participar en la cimera que arriba 2 dies després de la picabaralla al Parlament pels mals resultats de les proves PISA, on l'oposició va demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Illa estén la mà i demana temps.
3: Les coses importants no es canvien ni en un dia ni en un curs, però entre tots podem situar el nivell educatiu a l'alçada que Catalunya és capaç, i així ho hem demostrat històricament.
0: Els estudiants de batxillerat tornaran a tenir lectures obligatòries a partir del curs que ve.
2: 3 anys després de retirar-les, el govern les torna a recuperar per millorar l'escriptura i la comprensió lectora dels estudiants. Ho ha justificat la consellera Esther Niubó.
4: Un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge. Un back to basics. Estem parlant de llibres que han anat perdent pes en els últims anys.
2: Els docents diuen que moltes de les coses que se'ls reclama ja les fan i que el que necessiten són eines de suport per poder fer bé la seva feina. Mònica Nadal, directora de recerca d'Equitat.org.
5: Totes les escoles de primària fan dictats, totes fan redaccions, totes treballen el vocabulari. El que passa és que tenen una realitat a l'aula que és molt més complexa i molt més difícil i no tenen potser les eines per poder abordar.
0: El Tribunal Constitucional retreu al Suprem la manera com va interpretar la llei d'amnistia per no aplicar-la a l'expresident Puigdemont i la resta de líders independentistes.
2: L'esborrany que prepara el jutge José María Macías critica que els magistrats del Suprem fessin una lectura esbiaixada de la norma i reconeix que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats. La sentència es farà pública el 6 d'octubre i aplanarà el retorn de Carles Puigdemont. Tot i la plantofada del Constitucional al Suprem, el professor de Dret Constitucional i exlletrat del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, creu que el redactat de la resolució serà benèvol.
6: Està redactant la sentència en los términos más benignos para el Tribunal Supremo, porque la realidad es que en el fondo es un bofetón en el que le dicen al Supremo que se ha inventado una ley, pero lo van a decir con suavidad y por eso han mantenido al mismo ponente.
0: El govern espanyol i Junts reprenen els contactes per desencallar la llei que atura els desnonaments a persones vulnerables i congela els lloguers.
2: L'impacte social del cas Mari Carmen, la dona de 87 anys que ha estat desnonada a Madrid, ha esperonat el PSOE, però també Sumar, que pressiona per aprovar el decret dimarts, tant si té els suports garantits com si no. Sentim els ministres Ernest Urtasun i Òscar López.
7: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir en aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
8: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
0: Plantada a l'ONU contra Benjamin Netanyahu.
2: Bona part dels delegats han abandonat la sala de l'Assemblea just abans que el primer ministre israelià comencés el seu discurs. Netanyahu ha respost qualificant-los de covards morals i ha defensat que Israel continuarà la guerra contra Hamas. Abans, el líder palestí havia qualificat l'estat d'Israel de genocida a través d'un vídeo gravat perquè no se li ha permès l'entrada als Estats Units.
9: El perill ja no es limita a soscavar la solució dels dos estats i a impedir la materialització de l'estat palestí. Ara amenaça la vida i l'existència mateixes del poble palestí a la seva terra natal.
0: L'Iran diu que al final de la guerra a l'Orient Mitjà depèn de la voluntat dels Estats Units d'arribar a un acord.
2: El president iranià diu que ells mantenen la porta oberta a negociar la pau amb Washington. Masoud Pezeshkian defensa una solució negociada, però rebutja qualsevol acord imposat per la intimidació i diu que no entén que les eleccions nord-americanes de mig mandat condicionin aquestes negociacions. Ho ha dit en una entrevista a la Fox, una televisió pròxima a Trump, on també ha negat que Teheran vulgui fabricar una bomba atòmica.
0: Guillem Gisbert arrencarà la gira de presentació del seu nou disc el 4 de març a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
2: Actuarà a Barcelona el 4 de març, a l'Auditori de Girona el 3 d'abril i al Teatre Bertrina de Reus el 9 d'abril. L'anunci coincideix amb la publicació de la cançó Les coses anaven bé, avançament del disc Entretén-me, que publicarà el 13 de novembre.
0: Gràcies, Àlex.
2: Bon cap de setmana.
0: 6:45 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull, com cada dia a aquestes hores del matí, a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
10: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
11: Bon dia.
0: Avui amb la vessant política dels desnonaments a les portades.
10: Tant a la premsa catalana com a l'espanyola, La Vanguardia explica que Junts demana rebaixes fiscals per aprovar el decret antidesnonaments i l'Ara, que Junts i el PSOE tornen a negociar el decret. El País titula que el desnonament de la Mari Carmen aviva l'expectativa d'un pacte.
11: Les fotos de la portada, però, són per la crònica internacional i concretament per la
1: la visita de Xi Jinping als Estats Units. El veiem amb Donald Trump davant del seu avió a El Mundo i a l'interior de la Casa Blanca en la resta de diaris. El periòdico destaca textualment la gran amistat entre Xi i Trump, com ha dit el president nord-americà. El País, però, parla més aviat d'interessos entrellaçats, com ha dit el president xinès.
10: La foto més gran de Xi i Trump la trobem a l'ABC, un diari pro que obre edició assegurant que el PSOE explota per l'origen vergonyós de les joies de Zapatero.
1: Això en un dia en què bona part dels diaris expliquen que les escoles catalanes recuperaran les lectures obligatòries i que el govern unificarà Rodalies i Ferrocarrils sota una sola marca.
0: I avui a la premsa trobem diversos articles d'opinió sobre habitatge i sobre educació.
1: A El País, Najat El Hajmi titula Morir d'habitatge i parla del cas de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat de 57 anys, que es va suïcidar després que la desnonessin.
10: Considera que més que suïcidar-se va ser assassinada per la psicopatia dels que creuen que els seus interessos econòmics estan per sobre de la compassió als més necessitats. Ho qualifica de crim legalitzat.
1: L'economista Santiago Calvo fa una anàlisi a El Mundo en què diu que el cas Mari Carmen oculta un drama generacional.
10: Assegura que aquesta anciana desnonada a Madrid és una anomalia en un mercat en què els jubilats multipliquen les seves propietats a costa dels joves.
1: Mentrestant, a El Periódico hi trobem un article de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en què defensa que les ciutats fa anys que busquen respostes en problemes com l'habitatge i admet que algunes solucions funcionen i altres s'han de corregir.
10: D'altra banda, Collboni explica que la xarxa de comerç assequibles que planteja Barcelona i intenta ajudar els ciutadans a arribar a final de mes.
1: Canviant de tema, l'Ara dedica l'editorial a Educació. Diu que ara no és moment de nous experiments ni tampoc de noves confrontacions.
10: I considera que la mesura anunciada pel Departament de recuperar les lectures obligatòries de batxillerat, potenciar els plans lectors i tornar al paper, va pel bon camí.
1: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, també felicita el Departament d'Educació per recuperar les lectures obligatòries al curs vinent.
10: I diu que és una evidència que la digitalització pren temps d'atenció als llibres a tothom.
0: Repàs també a la premsa digital, sota sospita.
10: Sí, França sospita que la seva novel·la de l'any podria estar escrita per la intel·ligència artificial. Un compte anònim, Dix, ha provocat un terratrèmol al País Veí després d'acusar l'autor canadenc d'origen haitià, Telson Ogelien, d'haver utilitzat la intel·ligència artificial per escriure C'était ça ou mourir, que podríem traduir per Va ser això o morir, premi de novel·la de la FNAC, i també per a seleccionat pel prestigiós Goncourt. Doncs bé, Ogelien s'ha defensat dient que és un llibre amb ànima i que el va començar a escriure abans de l'erupció de l'illa.
0: Un descobriment molt valuós.
1: Un arqueòleg aficionat ha descobert amb un detector de metalls el tresor més gran de monedes de plata romanes d'Alemanya. Oliver Riedel, que és com es diu aquest aficionat a l'arqueologia, va trucar a l'oficina per la preservació de monuments arqueològics de Renània, que ràpidament hi va enviar un equip d'investigadors. Els treballs es van saldar amb el descobriment d'un total de 934 denaris de l'època de l'emperador Adrià. El descobriment va tenir lloc fa un any a prop de Wesseling, al sud de Colònia, però els arqueòlegs no ho han mantingut en secret fins ara per assegurar-se que no quedava enterrada cap peça d'aquest tresor, que pesa 3,1 quilograms. Ho llegim a diversos mitjans.
0: Unes trobades d'alçada.
10: Sí, les que tindran lloc a Barcelona el 2 i el 3 d'octubre i que reuniran això persones altes. En concret, homes a partir d'un metre 82.
11: Molt bé, Marc, per tu tant, ja hi podem anar. I tant.
10: És que, de fet,
11: la Marta també s'hi apunta.
10: Sí. I les dones de 1,70 m en amunt. Les ha organitzat aquestes trobades Eloi Rodríguez, és un noi de 24 anys que no fa com nosaltres, que analies 1,93 m, que en el seu dia va fundar el Tall People Club, és a dir, el club per la gent alta, amb l'objectiu de fer comunitat i compartir, explica, les vicissituds d'aquelles i aquells que són més alts que la mitjana. La idea ha tingut tant èxit que analies que repetirà el 17 d'octubre aquí mateix, a Barcelona, també el 15 d'octubre a Madrid i el 22 a Lisboa, ho explica el periòdic.
0: M'agrada molt el tema de les vicissituds. Almenys en un concert no tens problemes.
10: El problema el té el de darrere.
0: Clar, no, i els que són baixets, bàsicament. Nou rècord en marató, 4 hores i 19 minuts.
1: I no és un rècord humà, evidentment. Aquest està en 1 hora, 59 minuts i 30 segons, sinó que l'ha fet un robot de 4 potes a Corea del Sud. Sí, un robot de 4 potes. El mèrit de la fita no és tant el temps o la distància aconseguits o que ho fes per terrenys lliscants i irregulars, sinó que ho ha aconseguit amb una sola bateria. I és que els desenvolupadors de robots fa temps que estudien la manera de fer-los servir en rescats quan hi ha catàstrofes en zones muntanyoses o de difícil accés. Però es troben que la durada de la bateria en limita l'abast a uns 20 quilòmetres. Ho recull, entre d'altres, Infobae.
0: Vinga, va, 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí. Aquestes hores, com sempre, moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta. Amb què comencem avui, Marta?
12: Doncs ara ho comentava, perdoneu, l'Àlex Bosch, que Guillem Gisbert arrencarà la gira de presentació del seu nou disc. Ho farà a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona i aquest anunci doncs coincideix amb la publicació d'aquesta cançó que et poso ara.

0: Escolta'm, quina base més interessant, que xula.
1: Mira, m'agrada molt i m'està recordant a un Manel molt inicial.
0: Sí,
1: que m'agrada molt, i també la primera cançó que va treure en solitari d'aquest nou disc, doncs m'ha agradat molt. Aquestes dates, recordem-les, que serà a l'Auditori de Girona també el 3 d'abril, en aquest cas coincidirà amb el Festival Estrenes, i a Reus serà el proper 9 d'abril. Vull caminar descalç amb tu, fer-nos la platja de pals de
0: Begú. Vull veure'm la vida si fos l'últim dia, em vull passar amb tu. Sí, és que no pot ser més guapo, més simpàtic i més bona persona el Miqui Núñez.
1: Avui actuem a aquests concerts que continuen per les festes de la Mercè. També hi actuarà aquesta nit Sexeni, Buos, Els Amics de les Arts, Els Catarres, Maria Jaume o, per exemple, Teràpia de Xoc. Acabem parlant del raper Michael Moore, apartat, recordem, de la gira de Chiran per haver-se posicionat a favor de Palestina. Doncs bé, ara ha anunciat que farà una gira per Gaza, farà concerts a Dublín, a París i a Londres el mes d'octubre, i tot el que guanyi doncs ho destinarà a organitzacions pro-palestines. I m'ha agradat molt la frase que ha dit, que diu, ser apolític ja no funciona.

0: Maria Fernández Noguera, no has marxat de l'estudi.
1: No, aquí estic.
0: Cada dia som més. Avui, per cert, que estem de novetats d'estrena, Agnès Marquès, que passarà pels matiners cada dia.
1: Molt
0: de seguida
1: bé.
0: Us expliquem què farà l'Agnès amb nosaltres, gravada. Jo us ho dic ara, perquè surt tard del Catalunya Nit.
1: Evidentment.
0: Però
1: pobre,
0: el tindrem cada dia aquí, que estic encantat de tenir l'Agnès Marquès al programa. Però ara toca la dada Maria. Maria, ai.
1: Avui fa 15 anys que es va fer l'última corrida de toros a Catalunya. Es va fer a la plaça Monumental de Barcelona.
0: Sí, també es va fer allà el concert de Sau, com caiguda del cel, Luz Casal.
1: I també es va fer allà un concert que passarà a la història.
0: Home, això és Beatles? No.
1: Sí, Beatles. Ah. És el 3 de juliol del 1965, quan els Beatles van actuar per primera i per última vegada a Barcelona. Uf. Per això, avui us pregunto...
0: Ja tinc por.
1: Mare meva, quan valien les entrades més cares, dic les més cares perquè hi havia una forquilla com ara, del concert dels Beatles a la Monumental de Barcelona.
0: Quin any era?
1: 1965.
0: Uau.
2: Clar, en euros.
0: Sí, aviam, que, home,
1: ho podeu dir en euros?
0: Sí, no,
2: pessetes,
1: jo no sé. Sí, les pessetes.
0: Home, però
2: no
0: a veure, Lara, però sí, que saps com funcionen els dòlars i
1: ja,
0: les pessetes
1: veure,
0: no.
1: No,
2: exacte.
0: En euros, però és que en euros jo em
1: doncs
0: torno
1: jo digo en pessetes i...
2: No, jo ho dic en pessetes.
0: Un moment, tranquil·litat. La resposta és en pessetes o en euros? O tens
1: jo tinc les dues versions.
0: Val, després ens posem d'acord en que sigui en euros... Però jo crec que és més divertit amb pessetes.
2: Fem pessetes,
3: és que jo això ho he fet amb una efemèride.
2: Acceptar.
3: És molt poc. Quatre xavos, es queden quatre xavos.
0: Pessetes. Jo diria 1.000 pessetes. Ui, m'he passat, espera't.
2: Menys.
0: No. Jo dic 1.000 pessetes.
1: 1.000 pessetes canalies. Vinga.
3: Un moment, que jo he de fer la transformació.
0: La transformació, diu.
1: 1.000 pessetes són 6 euros. És com si parléssim amb Rals per ella.
0: 1.000 pessetes són 6 euros?
2: Sí,
0: ui, no.
2: Sí.
3: És que són menys.
1: 1.000 pessetes
3: són
1: 6 euros.
3: Jo dic 500 pessetes.
0: Marta, 500 pessetes. Lara.
2: Ui, que barato, no? Que ho foteu.
3: Que era molt barat.
0: No, però era el 1965.
3: Barat.
0: Vinga, Lara.
3: Pues jo dic una mica més car. 1.300 pessetes.
1: 1.300 pessetes, la Lara.
0: Molt vinga, bé. Va. Marta Viana diu 500 això... pessetes. Lara,
3: que barat,
0: una dona que ja no va conèixer ni les pessetes, diu 1.300 pessetes. I jo dic 1.000 euros. Ai, 1.000 euros, 1.000 pessetes. Que bé que vivíem amb les pessetes, també t'ho dic, I avui qui guanya la dada Maria és...
1: Marta Viana!
2: I s'ha equivocat de molt poc,
1: Mira, eren 400 pessetes. Uau! 2,4 euros d'avui en dia.
0: Com es nota que fas cultura, filla, de veritat?
3: No, perquè faig moltes efemèrides d'aquestes i és aquell concert que valia tant.
0: Ja s'infla. Escolta, més que portaves molt mala ratxa, és cert.
3: Sort,
0: no, perquè
3: això.
0: Jo crec que n'ha aconseguit la Marta, que és la segona.
1: No, crec que és la quarta. Us passo el recompte dilluns. Crec que portava 3 i aquesta és la quarta.
0: Crec que en primer lloc... La Lara i jo,
1: La Lara està en primer lloc, tu en segon.
3: Va tenir bona setmana.
2: Jo vaig tenir exacte.
1: Artistes convidats que han anat encertant, com l'Àngel.
0: L'Àngel, és veritat. Que l'Àngel el tenim adormit.
1: El curador.
0: Des que ha estrenat el Soc i Seré, ell ha de dormir.
1: Val, atenció, perquè aquestes eren les més cares. Les més barates valien 75 pessetes, que serien avui en dia 45 cèntims d'euro. Com a curiositat us diré que aquest concert, que se sàpiga, no es conserva cap àudio. Diuen que l'àudio, els testimonis que hi van anar, era molt dolent i, de fet, en aquell moment la discogràfica no va gravar i, com a curiositat també us diré, que ens ha explicat un expert dels Beatles, que l'empresa que portava el so va intentar fer una gravació una mica d'Estranges i quan la discogràfica ho va veure va dir que no. D'acord? Sí que hi ha imatges, però sense
0: so. I tant.
1: I bé, dir-vos que va durar uns 35 minuts, que va començar a les 11 de la nit tocades i que van interpretar 12 cançons i la que va obrir el concert va ser aquesta, el mític...

0: vinga, com sempre aprenem coses amb la Maria, no només participem i participeu des de casa, com s'ha encarit la vida, fills meus.
1: És fortíssim.
0: És una cosa. I aquí la nascuda del món euro, saps?
1: No, no, jo flipo.
0: Diu, me'n faig creus.
1: Me'n faig creus. Una cosa mai vista.
2: Fa molts anys, jo també.
0: Gràcies, Maria.
1: Fins ara.
0: Avui us convidem a anar al teatre com cada dia d'aquesta setmana. Tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra La primera llei de Newton. Què heu de fer? Molt senzill. Començar a marcar com si no hi hagués un demà al 93-201-7474. 13 minuts, arrenca el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, avui què ens heu preparat?
3: Doncs mira, avui parlarem de la crisi de l'habitatge, amb casos de persones que estan a punt de ser desnonades. Us avançarem detalls de com estan les negociacions del nou decret a Madrid i també parlarem amb Jaime Palomera, vindrà un dels referents per parlar de l'habitatge a Catalunya. Després tindrem a Irene Montero, la eurodiputada de Podem, que també es postula per liderar les esquerres a les properes eleccions. Parlarem de l'estrena de La bola negra, que segurament serà un de els fenòmens del dia i de les properes setmanes. Després tindrem el dilema. Tindrem les recomanacions del cap de setmana que m'hagués deixat i després el dilema. Et repeteixo el que t'he dit abans, aviam si heu elaborat la resposta. Estaríeu disposats a que els vostres amics us diguessin sempre la veritat del que pensen?
1: No. És que jo ho tinc claríssim.
0: Jo també. Que no hi ha dilema entre nosaltres. Ara, molt interessant escoltar què dirà Àngel Llàcer, Judit Mascó i Elisenda Pineda.
3: Exacte, i els altres dos dilemes que t'he de dir. Avui m'ha costat triar que els altres dos també són...
0: Només un.
3: Has d'escoltar la ràdio a les 11 del matí, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Faré col·lapse, però ho intentaré.
3: Bueno, si no, després a la carta.
0: A 3CAT, és veritat.
3: Escolta'm, i final de festa, espina de l'actualitat, la llista amb el Gavaldà, vull dir que un divendres completet com sempre, amb alegria i xerinola, que és cap de setmana.
0: Doncs vinga, escalfar a la banda, que d'aquí un 3 i no res engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
4: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
5: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
4: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
5: I a partir de les 3,
6: l'espai de reflexió a la tertúlia.
7: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
8: I em va vindre a dir sí.
9: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
7: El més perillós és que escapi el nostre control.
10: I per aquí és jo crec que s'hauria d'anar al debat.
4: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
11: 10 anys.
12: Els llums s'han apagat.
13: Espera, aquesta ja la van fer pels 1000 programes.
11: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
13: I ho farem amb un programa especial.
11: El dimarts 29 de setembre.
13: Amb els col·laboradors d'avui.
11: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
13: 10 anys d'esports.
11: 10 anys de ràdio.
13: 10 anys de Tot Costa.
14: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, festa grossa.
15: Catalunya Ràdio.
0: Eloi Cordomí, bon dia.
16: Bon dia, bona hora.
0: Escolta'm, s'ha notat una mica la baixada de temperatures, eh? I la tarda ja feia una miqueta de fresqueta.
16: Ah, sí?
0: Sí. Al Vilassar?
16: A veure, és veritat.
0: Et dic que entrava una briseta marina que vaig tancar la finestra.
16: Que vas anar a la platja o alguna
0: cosa? No, a casa, que hi ha molta brisa.
16: Ah, val. A veure, és veritat que a la costa va haver un lloc que va baixar una miqueta, en alguns llocs de la costa, però és que la resta de Catalunya va pujar, per això m'has deixat així com desconcertat.
0: També et dic que al migdia em vaig anar a banyar al mar, eh? O sigui que està bé anar-se a banyar al mar al migdia, tancar la finestreta la nit perquè passa una mica de fresqueta.
16: Jo anava a preguntar, què tal la calorada?
0: Doncs a dins de l'aigua, com un peix.
16: Molt bé, ben fet. Avui pujarà.
0: Bé.
16: Avui pujarà més, per tant, si tens previst anar a la platja, aprofita-ho. Tant avui, el cap de setmana hi ha alguns matisos. Perquè el cap de setmana sí que comença a recular una miqueta, molt poquet, però comença a baixar una miqueta, i llavors demà dissabte podrien aparèixer alguns nuvolets a la costa, per exemple, a la costa de Tarragona, i diumenge, a més trams del litoral, poden aparèixer en alguns núvols baixos. Sobretot això al matí, eh? No tant a la tarda.
0: Val.
16: I diumenge a la tarda també s'ennuvola, potser arribaran quatre ruixadets per diferents llocs del Pirineu, però vaja, seria de moment poca cosa, a l'espera que la setmana que ve sí que les temperatures es normalitzen una miqueta, hi ha petits canvis, no es preveu una gran ploguda ni una gran baixada de temperatura, ni de bon tros, eh? però sí coses una mica més normals, no? Més el que toca en aquesta època.
0: M'encanta més coses normals com a concepte meteorològic.
16: Coses normals.
0: Molt bé, escolta'm, Eloi, endavant amb el mur. Dilluns m'expliques com va les construccions cordomí.
16: Sí, va fent, va fent.
0: A veure com ho tenim arreglat i que tinguis un bon cap de setmana.
16: Gràcies, igualment.
0: Una abraçada, Eloi. Adéu.
14: Els matiners. Els primers que despertem Catalunya.
2: Cada matí a Catalunya Ràdio.
0: Vinga, va, que amb només 8 minuts arribem ja a les 6 del matí. Ai, Marta, que important que és regalar teatre.
1: I tant.
0: És importantíssim. Doncs si vols regalar teatre, només cal que entres a regalateatre.cat, regalateatre.cat, i fes-me feliç, regala'm unes entrades per anar al teatre, per favor.
1: Ho faré.
0: Vinga, des del regalateatre, evidentment, us convidem a anar... bé, en aquest cas, us convidem a un bal per dues persones, ara sí, per anar a veure l'obra La primera llei de Newton a la Villarroel. 9-3-2-0-7-4-7-4 per totes aquelles persones que tingueu ganes de consumir teatre, home, que a més us ho convidem, us hi convidem, doncs val la pena. Saludo aquestes hores del matí al Víctor. Víctor, bon dia.
8: Bon dia.
0: Com estàs, Víctor?
8: Bueno, bé, aquí a la porta de la feina.
0: Molt bé.
8: Ara entraré a les 6.
0: A les 6 entres. I a què et dediques tu, Víctor?
8: Estic en una empresa tèxtil. Fem acabats tèxtils.
0: I entenc que treballes, què, del matí fins al migdia?
8: Correcte, de 6 a 2.
0: De 6 a 2. Per tant, entenc que ja mirant el rellotge i fent el compte enrere per començar el cap de setmana, eh?
8: I tant, i tant, i tant.
0: Tenim algun plan ja interessant per fer aquest cap de setmana?
8: Doncs, bueno, tenim un sopar amb uns amics i poc més.
0: Bé, home, no,
1: això
0: perquè,
1: està
0: home,
1: molt bé.
0: No està gens malament.
8: No, bé.
0: Sempre que sigui una trobada amb els amics s'ha de celebrar. Doncs escolta'm, Víctor, que vagi molt bé la jornada laboral. Feliç cap de setmana i tens el número 1.
8: Molt bé, doncs moltes gràcies.
0: Una abraçada, que vagi bé, Víctor.
8: Vinga, una abraçada, adéu.
0: Del Víctor rebotem directament cap a la Sandra. Bon dia, Sandra.
17: Hola, bon dia.
0: I tu, oi, quina veu més optimista, Sandra.
17: Home, estem a divendres.
0: És que, clar, quan et lleves el divendres, és aquella cosa que dius, ja, ja hem acabat, ja està. Quin color més bonic que té el divendres, eh, que sí?
17: Ja està. El cos ho nota, eh? Penseu que estem a divendres,
0: home, el cos ho nota, eh? Home, sí ho nota, el cos és llest. Escolta'm, des d'on ens truques, per cert, Sandra?
17: Doncs des de Manresa.
0: Des de Manresa. I ara anant cap a la feina? Sí.
17: Cap a la feina, sí. Jo entro a 2:15, ara.
0: A 2:15. I fins a quina hora, també, al migdia?
17: Doncs fins a les 2:30, també.
0: Ja està, doncs, això ho tenim fet. Ja, Sandra, està. Tens el número 2. Gràcies per trucar-nos i t'envio una abraçada, també.
17: Perfecte,
0: una
17: altra per vosaltres, merci.
0: Que vagi bé,
17: adéu. Adéu, adéu.
0: I la Lourdes, que també la tinc per aquí. Lourdes, bon dia.
18: Hola, bon dia.
0: Què tal,
18: Lourdes? Com esteu?
0: Molt bé, i tu?
18: Molt bé, també, aquí preparant per anar també la feina.
0: M'encanta, perquè tenim uns oients tan optimistes que m'encanta això.
1: Ara t'ho he de dir, quina energia també, més
0: clar,
1: bona.
0: Clar que sí,
18: com ha de ser. És un dia estrany, no? Sembla com un dilluns raro, perquè ahir va ser com festiu, i tal, raro.
0: Això us passa per tenir festa.
18: Sí, era com raro, sí, era estrany, però bueno, bé.
0: Però, escolta'm, almenys es poder descansar, no?
18: Sí, vam anar a la cabalgata de la Mercè i, bueno, vam estar passejant per Barcelona, que estava molt maca.
0: Molt bé, doncs, escolta'm, a veure si acabem de reblar aquesta setmana amb aquest dia festiu, amb aquest parell d'entrades per anar al teatre. Lourdes.
18: Molt bé, que passeu molt bon dia.
0: També una abraçada, que vagi molt
18: igualment,
0: bé.
18: Igualment, adéu.
0: I d'aquí uns moments escoltem en directe a Agnès Marquès, que s'estrena als matiners de Catalunya Ràdio. Però abans li posem una mica de música, abans no arribem a les 6 del matí.

0: música per començar el cap de setmana als matiners de Catalunya Ràdio. Us hem anunciat al principi del programa. Avui estem encantats perquè a partir d'avui els matiners estem d'estrena. Cada dia escoltarem el programa La veu de l'Agnès Marquès, que juntament, ja ho sabeu, amb el Manel Elias presenten al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio. I cada dia li hem dit a l'Agnès, escolta'm, quan tornis cap a casa amb el cotxe després d'acabar el programa, explica'ns què ens ha cridat l'atenció o què t'ha sorprès. Mireu què ens explica l'Agnès avui. Bon dia, Agnès Marquès.
1: Bon dia, matiners. Com esteu? Mireu, jo avui me'n vaig cap a casa pensant en aquest Back to Basics que ha dit la consellera d'Ensenyament que vol aplicar a les escoles per recuperar el nivell acadèmic. Diu recuperar l'ortografia, la lectura, l'escriptura, el càlcul mental... Esclar, avui al Catalunya Nit ens hem preguntat, però escolta, que tot això s'ha deixat de fer a les escoles? Doncs bé, resulta que en termes generals no, però el president de l'Associació de Directors d'Ensenyament de Catalunya ens ha explicat que el sistema dona tanta autonomia a cada centre i a cada director que poden aprovar el model educatiu que els sembli més oportú per aconseguir els objectius acadèmics que sí que fixa la conselleria. Però que el problema és que després no hi ha una avaluació externa que confirmi que efectivament aquell sistema educatiu d'aquell centre o d'aquell director és eficient i que permet assolir doncs, els objectius acadèmics mínims que fixa la conselleria. Per tant, la pregunta amb la que me'n vaig a casa avui és, a falta d'aquesta avaluació externa, s'està donant les mateixes oportunitats a tots els alumnes dels centres públics de Catalunya? Doncs bé, aquí la pregunta, la llenço a l'aire. Que us vagi molt bé el dia!
0: L'Agnès Marquès es fa preguntes i a partir d'ara... Ricard Ostrell, bon dia. Amb el matí de Catalunya Ràdio buscarem respostes, com cada dia al matí. Avui, entre d'altres coses, l'habitatge, també Irene Montero i l'estrena de La Bola Negra, Ricard.
2: Sí, perquè és un autèntic aconteixement a les sales, un fenomen.
0: Sí, tant.
2: L'estrena de La Bola Negra ja s'ha arribat a un fenomen en prebendes, rècord, per cert, i amb sessions que s'estan ampliant a diferents sales de cinema. Per tant, parlarem també d'aquest fenomen i de l'expectació que hi ha de la pel·lícula de Los Javis.
0: I també, per cert, estarem molt pendents del dilema, que crec que tindran molt a dir Mascó, Llàcer i Pineda.
2: Sí.
0: Entre d'altres, si s'ha de dir la veritat als amics...
3: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Cimera aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. El professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, ha reclamat des del Notícies en Xarxa llums llargs al govern i més confiança en la feina de mestres i professors.
2: Són mesures més cosmètiques que ara la galeria que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat.
1: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 25 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge, mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. De seguida parlarem amb la portaveu d'aquesta formació a l'Ajuntament de Lleida, Violant Cervera. I dels esports, el Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89-82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cadascun, han liderat l'equip. I en cultura, les festes de la Mercè despleguen el seu calendari festiu aquest cap de setmana després de diades geganteres i castelleres i d'un gran espectacle de drons que ha agermanat les ciutats de Barcelona i Xangai amb la platja de la Barceloneta com a escenari. I a Tarragona, el recorregut dels Pilars caminant ha tancat les festes de Santa Tecla. També estan de festa a Reus, avui, que és el dia de la patrona, Misericòrdia. Tot seguit connectarem en directe amb el santuari que du el seu nom, on arrenca la festa. Volem saber com se circula a aquesta hora la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i ho fem amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs tenim un matí que ha endegat, hi ha molts problemes, amb 100 accidents, amb 100 camions implicats en cadascun d'ells. Sí, no 5, però un camió en cadascun dels accidents. Comencem parlant, per exemple, de l'AP7 a Arpinyonet del Penedès, on ha cremat un camió i encara s'està controlant aquest incendi, i això està provocant doncs, que només hi hagi un carril obert i que s'hagin de fer desviaments o recomanar desviaments en aquesta via. L'altre accident és a la C25 a Santa Maria d'Oló, en sentit Girona, que hi han topat 2 camions, un d'ells ha bolcat, i per tant la situació és complicada. A Bàscara, a la P7, també hi ha només un carril obert, però una topada entre un turisme i 2 camions, i en el cas, per exemple, del Guaire, a la A14 hi ha una avaria d'un altre camió que en sentit Alfarràs talla un carril. La Nacional 154, un altre camió articulat, ha bolcat, i està tallada la via i es fan desviaments cap a la Nacional 152 i la D66. Per tant, matí que endega molt complicat. L'àrea metropolitana també en força moviment, sobretot per l'àrea, per els accessos nord, i demanar-vos que no baixeu la guàrdia. Molt bon dia.
1: Problemes també a aquesta hora al transport públic. El trajecte del tren de la Pobla de Segur amb destinació a l'estació de Lleida Pirineus s'ha de fer amb un autobús alternatiu a causa d'un incendi entre l'estació de la capital del Segrià i el polígon industrial al Segre. I fem un cop d'ull ara a la previsió del temps, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel. Dies de jerseiet matinal i tarda de bermudes.
4: Així de clar, Elena, molt bon dia. I és que continuarà aquesta situació, com toca per les dates, a primera hora del dia, però de seguida, 10-11 del matí, aquesta temperatura s'enfilarà i s'acabarà situant les properes tardes, sobretot la d'avui, en valors d'estiu, valors de ple estiu, fins i tot en algun cas. A hores d'ara, doncs, tenim aquest cel que ha tornat a deixar, i de fet, a hores d'ara està deixant una sortida del sol ben maca, núvols completament esfilagarsats, també hi ha algun núvol una mica més gruixut, amb boirina i tot, cap a les comarques de l'Ebre, però tot plegat és una situació de misèria i companyia, podríem dir. No són núvols que hagin de portar pluja. I l'ambient agradable, sobretot més humit i a més rosada a moltes comarques. La tarda de rosada cap ni una, perquè tot quedarà ben eixut, ben rostit i una temperatura elevada. Arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent i molts indrets del país de 28 a 32 graus. Ben feble, bona mar, que de fet ha de continuar també el cap de setmana. Cap de setmana simplement amb alguns núvols demà a les comarques de Tarragona, sobretot al matí, i diumenge un dia una mica més emblanquinat. Tindrem més núvols, però completament esfilagarsats. Ja diem, Elena, de moment no hi ha manera que plogui a Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca aquest matí una cimera de partits per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. Una trobada que arriba en un moment especialment convuls, amb un nou calendari de protestes de mestres i professors a la vista aquesta tardor, i la confrontació política de fons per la crisi en la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. Ho analitzem en aquesta crònica de Lluís Mata.
5: La cimera d'aquest matí al Palau de la Generalitat escenifica el tercer acte de la setmana en la resposta d'emergència del govern per intentar contenir la crisi en la gestió educativa. Els preparatius arrencaven dilluns amb l'activació del Consell d'Educació i un encàrrec molt concret del president: liderar un debat de país amb centenars d'entitats del sector per elaborar un diagnòstic i unes propostes concretes de millora del sistema amb el mes d'abril com a horitzó. Tot plegat abans que dimecres Salvador Illa comparegués al Parlament per reconèixer errors greus en el fiasco de les proves PISA i reblar el compromís d'un nou pacte educatiu amb poques mesures, però concretes i amb una continuïtat d'aplicació durant almenys 10 anys. Al marge del quòrum i resultats d'aquesta cimera, els esforços del govern per modular la tempesta política es recuperaran dilluns quan una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més als postulats inicials que passen per recuperar els llibres de text, reforçar la lectura i combatre l'abús de les pantalles.
1: En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També pel proper curs demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector. Fins ara era un pla voluntari. Educació ho emmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho amplien tot plegat els companys d'ETV.
6: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
7: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
6: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
1: En el capítol de reaccions recollim la d'Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona. Creu que les mesures que es puguin prendre a la cimera sobre educació no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant al dia a dia. A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i tornar a confiar en la feina dels mestres. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa, escriure a mà, només faltaria, no? La lectura ja es fa, això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
1: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, PSOE i Junts també han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. És una informació del David Amador.
8: L'anterior decret d'habitatge es va rebutjar l'abril passat al Congrés, amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, amb l'abstenció del PNB. Per la seva banda, PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor. A les últimes hores, foc creuat entre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ayuso assegura que Catalunya desnona molt més que la capital d'Espanya. Al seu torn, Illa demana que la dreta i l'extrema dreta aprovin el nou decret d'habitatge.
9: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
10: Las instituciones estem per combatre això, almenys les catalanes. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, somiï.
8: Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també ha respost la presidenta madrilenya, la qualificada de psicòpata social, i referma el compromís de l'executiu per aprovar el nou decret dimarts vinent al Consell de Ministres.
11: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social i, per tant, ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària, sí. El dimarts, el govern d'Espanya de coalició progressista ha d'estar a l'alçada perquè no li podem fallar a la gent.
8: Fons de Sumar asseguren que el reial decret hauria d'incloure la congelació i pròrroga dels lloguers, la regulació dels usos especulatius de l'habitatge, com els pisos turístics i de temporada, i la protecció dels llogaters davant dels fons voltor.
1: I avui també és notícia que la nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, sobre el recurs d'empara de Jordi Turull, diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia amb la interpretació de no aplicar-la al delicte de malversació. L'esborrany del text contradiu els arguments del Suprem, que fins ara s'ha negat a aplicar l'amnistia a la malversació, al·legant que els líders de l'1 d'octubre van obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial amb l'ús de diners públics per finançar el referèndum. De fet, considera que es tracta d'un excés en la interpretació de la llei. La nova ponència, que hauria d'aplanar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, es votarà el proper 6 d'octubre. Passen ara mateix 12 minuts de les 8 del matí. Avui, el ple de la Paeria votarà la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició del burca i el niqab i que Junts ha decidit avalar després de pactar 48 esmenes amb el govern del PSC. Preguntem què implica aquest gir i quin model de ciutat hi ha al darrere. I li preguntem a la portaveu de Junts i candidata a l'alcaldia de Lleida, Violant Cervera. Bon dia, senyora Cervera, i gràcies per atendre'ns aquest matí.
12: Molt bon dia. Sí, sí, el matí de ple, justament. Bon Junts, dia, moltes gràcies.
1: Deia que Junts va passar de l'abstenció al suport després que el PSC acceptés o hagi acceptat la majoria de les vostres esmenes. Què ha canviat exactament perquè ara sí que avaleu la prohibició del burca i el niqab?
12: A veure, a la comissió ens vam abstenir perquè dèiem que necessitàvem més temps. No era per la referència al burca, que aquesta esmena doncs, ja la teníem clara i ja l'havíem pactat amb el Partit dels Socialistes, sinó que era perquè teníem alguns dubtes, sobretot pel que feia referència al règim sancionador que s'aplicava doncs, a les persones vulnerables. Vull dir, no era el tema del burca la nostra abstenció en aquell moment. I el que ha passat és això, doncs, que des de que es va fer la comissió, on teníem encara algunes reunions pendents amb part de la societat civil i el dia del ple, que és avui, encara teníem temps de poder presentar algunes esmenes. De fet, en vam presentar 5 més, que feien referència sobretot a les persones sense llar,

0: han estat transaccionades o acceptades, perquè el que havíem fet doncs, era concretar molt més el que fa referència a totes les coses que podrien ser punibles. Jo el que vull recordar de les ordenances és que tenen tres parts. Una part que és una exposició de motius, on expliques quin tipus de convivència i quins valors són els que primen a la ciutat, en aquest cas és a la ciutat de Lleida. Hi ha una part expositiva on dius exactament què és el que està ben fet o mal fet, no? Vull dir, des del punt de vista del civisme i la convivència, i després hi ha un règim sancionador. No és el més important el règim sancionador, que l'important és que s'expliqui i expliqui l'ordenança quins són els valors que primen a la ciutat de Lleida. I en el cas del burca, doncs està claríssim, les dones no poden anar amb la cara tapada, en podem parlar també per un tema d'igualtat de gènere, perquè pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat, i la seguretat doncs implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola, doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel, perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola. Per tant, nosaltres tenim claríssim el tema del burca i en aquest cas també de les ordenances.
1: Acabo, senyora Cervera. Com es garanteix que aquesta mesura no penalitzi precisament les dones que es vol protegir, i encara més, com es garanteix que no generin estigmes?
0: No és un tema de generar estigmes, vull dir, el fet de veure una dona tapada ja per si mateixa ja se suposa un estigma, perquè no pots veure-li la cara, no et pots relacionar, i de debò que a Lleida hi ha dones que van així i generen bastant malestar, i també pensant en elles. El fet de no generar estigmes, doncs aquest tipus de persones, aquestes persones, doncs han d'entendre que a Lleida no ens agrada que les dones vagin amb la cara tapada, i per tant has de tindre la màxima relació amb elles per fer-los i veure doncs, que el millor per poder s'integrar i per poder viure en convivència, doncs el que han de fer és viure com la majoria de la gent, que ens identifiquem pel carrer i ens podem saludar i ens podem mirar als ulls quan ens parlem.
1: Violant Cervera, moltes gràcies per aquesta atenció avui. Bon dia, i evidentment donarem informació del que passi avui al ple de la Paeria. Gràcies i bon dia.
0: Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
2: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
1: La nova planificació elèctrica a Catalunya augmentarà un 50% la capacitat de demanda per projectes com el campus de salut del Clínic Girona, la Gigafactoria a l'Ebre o el polígon Torreblanca Quatre Pilans a Lleida. L'horitzó per dur a terme aquest increment progressiu és el 2030, i ens ho explica el Marc Guibes de la Televisió de Girona.
3: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema i d'aquesta manera es podran assumir alguns dels projectes prioritaris del territori. A la presentació a Salt, la consellera de Territori Sílvia Paneque i el secretari d'Estat d'Energia Joan Groisart han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
4: Un dels grans projectes que es desenvoluparan amb aquesta planificació, com és el nou campus clínic, d'aquests 3.800 són 30 megawatts, perquè es facin una idea del que significa en terme d'electricitat aquest impuls amb aquesta planificació.
5: Aquesta planificació és una oportunitat perquè Catalunya pugui avançar amb renovables i amb emmagatzematge elèctric, pugui donar resposta a les aspiracions industrials, de grans pols industrials, però també pugui donar resposta a serveis públics, habitatge...
3: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.

0: El Barça s'ha apuntat la primera victòria a l'Eurolliga de bàsquet, imposant-se per 89 a 82 a l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat pels de Pablo Lasso, la millora dels blaugrana al segon període els va permetre marxar al vestidor amb un mínim avantatge per 45 a 44. El duel va estar ajustat fins al final quan l'encert dels de Sekulić, liderat per Kevin Panther, va acabar decantant el duel i deixant la victòria al Palau. Va destacar també l'aportació de Dario Brizuela, màxim anotador, amb 20 punts.
1: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón o reboteamos correr, y hoy

0: El mes de setembre és sinònim de festes majors a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El fil vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del fil vermell del destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada, que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la plaça de Sant Jaume. Allà, davant l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut diada castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada, el 3 de 9 en folre, el 4 de 9 també en folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. En canvi, els castellers de Barcelona no han pogut descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat en aquesta diada de la Mercè justament que s'ha estrenat el casc i el nou protector facial semirrígid que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls a la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals pilars caminant, un recorregut de 413 metres, just els que separen les escales de la catedral de l'Ajuntament a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels Xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys que no finalitzaven el traçat. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels Xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. I avui us parlem també d'una altra festa major, la de la Misericòrdia de Reus. Avui, dia de la patrona, el Santuari de Misericòrdia s'omple de persones que volen gaudir de la celebració des del vessant religiós, però també des del vessant lúdic i festiu. En aquesta festa hi tenim a la Mireia Jansà i a la Paula Garrido de Canal Reus. Bon dia, Paula. Avui tenim per davant, o teniu vosaltres per davant, un dia farcit d'actes festius. Explica'ns.
1: Bon dia, companys. Doncs així és, al matí viurà la missa solemne concelebrada, després hi haurà cercavila del seguici festiu i per la tarda tindrem actuació castellera, baixada de diables i final amb el piro musical. Parlem de la jornada d'avui, ho fem primer amb el Magí Brufau, membre de la Junta d'Administració del Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia. Bon dia.
2: Moltes gràcies, bon dia.
1: Quina és la vostra tasca en el dia d'avui?
2: Nosaltres estem delegats per en aquest moment, senyora alcaldessa, per la Junta i estem delegats a que això estigui amb unes condicions de neteja, higiene, accés públic pels peregrins, pels devots de la Mare de Déu, i avui més que mai, que és el dia de la seva festa. Aquesta és la nostra feina, eh? Molt de, entre cometes, anar per casa, és netejar els llums que estiguin funcionant, que hi hagi suport als capellans que venen a fer els seus serveis religiosos. És una feina una mica de cada...
0: problemes per acabar de completar aquesta connexió amb Reus que enceta avui la seva festa major en honor a la patrona de la ciutat, que és la Misericòrdia. En tot cas, nosaltres seguim i seguim amb música ara. La música de Rosalia, que participarà en el nou disc d'U2. L'artista de Sant Esteve Sarrovires serà una de les grans protagonistes de Carnaval de Luz, el nou àlbum del grup irlandès, el primer en 9 anys, que es publicarà el 13 de novembre. La col·laboració serà dins de la cançó de Mirror Maker, tot i que es desconeix com serà el tema ni quin paper hi tindrà Rosalia. La notícia arriba junt amb la publicació d'una de les cançons d'aquest àlbum, Silencio, una cançó de poc més de 2 minuts que U2 defineix com un homenatge a l'esperit insolent del surf punk dels seus primers anys. El videoclip s'ha enregistrat a Ciutat de Mèxic. I afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català en la Jornada de la Mercè. Un públic eminentment familiar ha triat i remenat entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg. Entre ells, les petites editorials. Per a elles, la setmana és un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. Ens ho explica tot plegat en David Navarro.
3: La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
4: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
3: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.

0: Sabies que...
1: Una curiositat fascinant és la història de la Gran Esfinx de Giza, una imponent estàtua de lleó amb cap humà que es troba a les afores del Caire, a Egipte. Aquesta antiga meravella, que data del voltant del 2500 abans de Crist, ha intrigat arqueòlegs, historiadors i visitants durant segles a causa de diversos misteris que envolten la seva construcció i significat. La Gran Esfinx és una de les estàtues més grans i antigues del món, amb una longitud aproximadament de 73 metres i una alçada de 20 metres. Una de les curiositats més intrigants és que es creu que originalment estava pintada de colors vius, incloent-hi el vermell i el groc. Un dels misteris més notables és la identitat del faraó que va ordenar la seva construcció i el propòsit darrere d'aquesta majestuosa escultura. Tot i que alguns egiptòlegs creuen que representa el faraó Khafre, altres sostenen que podria ser una representació d'un déu lleó, com el déu Sekhmet. A més, s'ha especulat sobre la possibilitat de càmeres i paisatges ocults dins de l'esfinx, tot i que no s'han trobat proves conclusives. L'erosió en aquesta esfinx ha generat debat sobre la seva antiguitat i sobre la possibilitat de que hagi estat construïda molt abans del que es pensava originalment. Els patrons d'erosió a la roca suggereixen la influència de l'aigua, la qual cosa ha portat teories sobre un clima diferent a l'antic Egipte.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la cimera d'aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. El professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, ha reclamat des del Notícies en xarxa llums llargs al govern i més confiança en la feina de mestres i professors.
5: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. Està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca.
4: De seguida anirem en directe fins a les portes del Palau de la Generalitat, en els minuts previs a l'inici de la cimera. Abans, repassem més titulars d'aquest divendres 25 de setembre. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge, mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. La seva portaveu, Violant Cervera, ho ha justificat des del Notícies en xarxa.
6: També per un tema d'igualtat de gènere, perquè pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat. I la seguretat doncs, implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola, doncs, des de l'escola no et diguin aixeca't el vel, perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola.
4: Dels esports, destaquem que el Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89-82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cadascun, han liderat l'equip. És divendres i com cada setmana fem una repassada a les novetats de la cartellera cinematogràfica. Arriba, doncs, als cines La Bola Negra, la premiada pel·lícula dels Javis que opta a representar a Espanya als Oscars. També torna Brad Pitt, compartint protagonisme amb un gos a En el corazón de la bestia. I La isla olvidada és un film d'animació de la factoria DreamWorks.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És el tema de portada, és el tema que avui serà notícia, i és que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat aquest matí tots els grups parlamentaris a una cimera per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. La trobada, que arrencarà d'aquí a uns minuts, de fet arrencarà aproximadament a 9:15 del matí, coincideix amb l'anunci d'un nou calendari de protestes de mestres i professors aquesta tardor i la confrontació política que ha originat la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. A les portes del Palau de la Generalitat i tenim en Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què se n'espera d'aquesta trobada d'aquest matí?
2: Bon dia, Elena. Sí, una cimera política convocada pel president Salvador Illa que ha de servir per avançar cap a la consecució d'un pacte de país per l'educació, un pacte que hauria de servir per respondre als reptes d'un sector en crisi, l'educatiu, no només pels fronts oberts amb alguns sindicats dels mestres, no només pel fiasco de les proves PISA, sinó perquè els canvis socials i tecnològics s'han irromput a les aules i encara no hem cercat les respostes per a les preguntes. Preguntes que els grups parlamentaris d'aquí uns minuts hauran de fer al president Illa i solucions que també exposaran, perquè els diferents grups parlamentaris tenen uns deures. David Cid, portaveu parlamentari de Comuns, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Teniu uns deures aquest matí, que és exposar, preparar, proposar una llista de possibilitats, objectius, d'accions. Què farà Comuns?
3: Bé, és evident, tu deies ara, que estem davant d'una crisi educativa i que el govern no se'n surt. I al final, diguéssim, la traca final ha estat aquesta crisi, però provocada també pel fiasco de les proves PISA. Nosaltres venim amb dues propostes molt clares. Volem una educació pública més forta i això vol dir, bàsicament, dues propostes que portem als comuns avui en aquesta cimera. La primera és baixar el número d'alumnes per aula, reduir ràtios. Això és el que està funcionant a les comunitats autònomes que tenen millors resultats educatius dels seus alumnes. Per tant, jo crec que això és molt important. I la segona també, accelerar aquest pla de climatització a les aules. No es pot fer classe a 35 graus, jo ho deia aquests dies, no? Si al final nosaltres treballem amb aire condicionat al Parlament, quin sentit té que els nostres alumnes fagin classe a 35 graus i no poden esperar 4 anys? Pensem que en el cas, per exemple, de secundària, un alumne que entri avui a secundària potser pot acabar a aquesta fase de la seva educació sense tindre una aula climatitzada. Per tant, amb aquestes dues propostes, baixar els alumnes per aula i, evidentment, avançar la climatització, perquè ho estem veient que, no?, que amb aquestes calors és impossible fer classe, no?, i que és conseqüència del canvi climàtic, i hem de donar-hi resposta.
2: David, si dues propostes, les que presentarà aquest matí Comuns, que necessiten diners, més pressupost, però les aules, a més, què més es necessiten a part d'un pressupost major? Han de canviar la metodologia, de canviar el model d'aprenentatge, deixem pantalles, tornem als llibres?
3: Jo crec que, evidentment, el tema de les pantalles, ho explicava també la Jessica Albiach, crec que s'han passat de frenada, i per tant, jo crec que necessitem clarament també tornar a una dinàmica, per exemple, de fomentar la comprensió lectora, fomentar els hàbits de lectura. Jo crec que aquest és un element també fonamental. No pot ser que els nostres alumnes tinguin dificultats de comprensió lectora, no? I per tant, evidentment, jo insisteixo, hi ha d'haver-hi canvis també metodològics, però no només. Jo crec que també no pot ser una excusa només aquest pacte per guanyar temps, per no voler aportar més recursos. Hem d'avançar cap a aquest 6% del PIB, del PIB, en matèria educativa, com està reclamant, per exemple, aquesta ILP de Comissions Obreres. Per tant, crec que hem d'avançar també en aquesta direcció. És una qüestió de prioritats, de recursos, i segurament de posar-nos d'acord en això, que una prioritat ha de ser també la comprensió lectora.
2: Educació i habitatge, perquè aquest és el segon gran titular dels propers dies. Avancen, es recuperen les negociacions, les converses entre el PSOE, el Govern Central i Junts, un dels socis d'investidura que s'hauria de recuperar perquè aquesta majoria fos capaç d'aprovar una nova normativa pel que fa a l'habitatge. Quina és l'anàlisi, el calendari? Com ho veieu des de Comuns?
3: Crec que ho hem dit per activa i per passiva, no? Sí o sí, dimarts hi ha d'haver-hi un decret aprovat pel Govern. Nosaltres també ho estem reclamant després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya. Jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada. I, per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. I, per tant, el PSOE ha d'entendre que la paciència, no només en aquest cas dels comuns, sinó de la societat espanyola, s'ha acabat i que cal que el govern doni d'una vegada per totes una resposta ferma en matèria d'habitatge, i això vol dir moratòria de desnonaments. I aquí aquí sí que, evidentment, Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no a, en aquest cas, a la Comunitat de Madrid. Jo crec que ningú n'espera res del PP, de Vox, de Díaz Ayuso, però sí que cal una resposta per part del govern, i crec que el PSOE, insisteixo, ha d'entendre que la paciència, evidentment dels comuns, però també de la societat espanyola, ha arribat al seu límit.
4: David Cid, portaveu parlamentari dels comuns, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts, a pocs minuts, Helena, perquè arrenqui aquesta cimera política al Palau de la Generalitat pel que fa al tema de l'educació, i molt pendents també de com van les coses i evolucionen pel que fa a les negociacions polítiques per tirar endavant una nova normativa pel que fa a l'habitatge.
1: De moment, Anna, i pel que fa al present més immediat, et deixem aquí fent guàrdia per aquesta cimera política sobre educació a Catalunya. Gràcies. Fins després. En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També pel proper curs demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector, que fins ara era voluntari. Educació ho enmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho expliquen tot plegat els companys d'ETV.
5: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
6: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
5: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
1: En el capítol de reaccions recollim la d'Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, justament que en declaracions fa pocs minuts aquí, a les notícies en xarxa, explicava que aquestes mesures, de fet, creu que les mesures que es puguin prendre en aquesta cimera sobre educació no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant el dia a dia. A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i tornar a confiar en la feina dels mestres.
7: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? A lectura, ja es fa això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
1: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge, tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, també PSOE i Junts en concret, han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. És una informació que ens amplia ara el David Amador.
8: L'anterior decret d'habitatge es va rebutjar l'abril passat al Congrés, amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, amb l'abstenció del PNB. Per la seva banda, PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor. A les últimes hores, foc creuat entre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ayuso assegura que Catalunya desnona molt més que la capital d'Espanya. Al seu torn, Illa demana que la dreta i l'extrema dreta aprovin el nou decret d'habitatge.
9: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
10: Las instituciones estem per combatre això, almenys les catalanes. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, que s'ho rumiïn.
8: Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també ha respost la presidenta madrilenya, la qualificada de psicòpata social, i referma el compromís de l'executiu per aprovar el nou decret dimarts vinent al Consell de Ministres.
11: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social i, per tant, ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària, sí. El dimarts, el govern d'Espanya de coalició progressista ha d'estar a l'alçada perquè no li podem fallar a la gent.
8: Fons de Sumar asseguren que el reial decret hauria d'incloure la congelació i pròrroga dels lloguers, la regulació dels usos especulatius de l'habitatge, com els pisos turístics i de temporada, i la protecció dels llogaters davant dels fons voltor.
1: Més coses. La nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, sobre el recurs d'empara de Jordi Turull, diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia amb la interpretació de no aplicar-la al delicte de malversació. L'esborrany del text contradiu els arguments del Suprem, que fins ara s'ha negat a aplicar l'amnistia a la malversació, al·legant que els líders de l'1 d'octubre van obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial amb l'ús de diners públics per finançar el referèndum. De fet, considera que es tracta d'un excés en la interpretació de la llei. La nova ponència, que hauria d'aplanar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, es votarà el pròxim 6 d'octubre. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la Paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, la portaveu de Junts a Lleida, Violant Cervera, ha assegurat que, a més de ser un tema d'igualtat de gènere, ho és també de seguretat.
12: Pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat. I la seguretat doncs, implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola, doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel, perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola. No és un tema de generar estigmes, vull dir, el fet de veure una dona tapada ja per si mateixa ja se suposa un estigma, perquè no pots veure-li la cara, no et pots relacionar, i de debò que a Lleida hi ha dones que van així i generen bastant malestar, i també pensant en elles.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home que feia temps que era mort a l'interior de la casa on residien la seva dona i la seva filla, Cabrera d'Anoia. S'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort per esclarir els fets. Els veïns van alertar que feia temps que no veien moviment a la casa i quan els Mossos hi van accedir van trobar el cadàver de l'home d'uns 75 anys sense signes de violència. Se sospita que mare i filla han conviscut amb el mort més de 2 anys, però no han estat detingudes perquè, en principi, no hi ha indicis de criminalitat. L'home era un homeòpata i professor universitari. Els veïns expliquen que la casa estava sempre tancada amb les finestres abaixades. A més, se sentien males olors i s'hi acumulaven les deixalles. En parla la Yolanda.
13: Yo no lo sé, no los he visto nunca. Es que no les he visto nunca la cara. Nunca. Nunca los he visto. O sea, no sé ni qué cara tienen, ni cómo son, ni nada. Es que no los he visto en la vida. Por eso, claro, yo no sabía que vivía aquí nadie. O sea, yo me acuerdo de los antiguos dueños, pero de los que habitaban ahora mismo, no. Y ya te digo, yo hace 2 años que intuía esto porque se lo dije a Manolita. Manolita, aquí hay algo raro. Digo que no, digo, no es normal. Digo, porque es que huele mal.
1: Donem pas als esports i donem pas a la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
14: Bon dia.
1: Avui obrim la crònica amb bàsquet perquè el Barça s'ha apuntat la primera victòria a l'Eurolliga.
14: Sí, ja s'ha imposat a l'Efes d'Istanbul per 89-82 en aquest primer partit disputat al Palau Blaugrana. Després del domini inicial dels turcs, el Barça va reaccionar i es va sobreposar amb un bon segon quart per marxar al descans amb un punt d'avantatge, 45-44. El duel va estar marcat,
1: va estar ajustat fins al final, quan l'encert dels de Sekulic, liderats per Kevin Panther, va acabar decantant el duel i deixant la victòria al Palau. Va destacar també l'aportació de Darío Brizuela, màxim anotador amb 20 punts.
15: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón lo reboteamos correr. Y hoy sí que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que en la segunda parte lo hemos hecho muy bien.
1: El Girona obre avui la jornada 7 a la segona divisió de futbol. Els blanquivermells volen fer bona la victòria aconseguida a Cádiz i donar-li continuïtat a Montilivi davant l'Albacete, que només ha sumat un punt fins ara. Els de Quique Álvarez s'hauran de sobreposar les nombroses baixes. Ens apropa la prèvia Bru Ortega, de Televisió de Girona.
16: Amb pinces. Així és com afronta el partit el Girona davant l'Albacete, degut a un regiment de baixes que fa por. Fins a 8 absències tindrà Quique Álvarez, tot i recuperar i poder tenir a disposició a Mateu Morell i Unai Hernández, ja recuperats dels problemes físics. Els gironins reben la visita de l'Albacete, un conjunt manxec que encara no coneix la victòria aquesta temporada i que només suma un punt de 18 possibles. Tot i això, el tècnic gironí no se'n refia ni un pèl, i així és com descriu el partit que afronta el seu equip.
17: És un equip que competeix molt bé amb aquest entrenador, amb l'Alberto, fa 2-3 temporades, ha fet 2 grans temporades, i tots els rivals desperten. Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit.
16: Així doncs, el Girona buscarà fer bona la darrera victòria del camp del Cádiz, enllaçant el segon triomf consecutiu per tal de no perdre pistonada i mantenir-se a la part alta de la classificació.
1: En handbol, el Barça inicia d'aquí a poca estona la defensa del Mundial de Clubs. A un quart d'una del migdia, l'equip debuta contra el Pinheiros brasiler a la competició que es disputa a Egipte. Els blaugranes encara jugaran 2 partits més de la fase de grups, contra el Montada marroquí i el Zamalek egipci. Si acaben primers, dijous 1 d'octubre disputaran la final. Antonio Carlos Ortega té tota la plantilla disponible i s'han portat els 18 jugadors. Un d'ells és Timothy Engesan.
18: Parece que el papel somos mejores, claro, pero hay que jugar esos partidos, hay que seguir entrenando y crecer como equipo. Luego en el otro grupo tenemos equipos muy buenos que conocemos bien, Veszprém y Berlín. Y veremos. Nosotros vamos allá para dar todo y a ver qué pasa al final. Estamos entrenando bien, la gente está bien físicamente, así que vamos allá con todo el mundo y felices.
1: Doncs aquest Barça-Pinheiros, d'aquí a poca estona, un quart d'una, els pròxims partits diumenge i dimarts. Ho anirem seguint.
19: Molt bé, gràcies, Cristina.
1: Que vagi bé.
19: Que vagi bé, bon cap de setmana.
1: Igualment.
19: És divendres i, per tant, és moment per fer un cop d'ull a la cartellera cinematogràfica amb el David Navarro. Aquesta setmana, especial atenció al film de Los Javis, La bola negra, que aspira a representar el cinema espanyol als Oscars de Hollywood.
20: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
21: La bola negra s'estrena després d'haver aconseguit el premi a la millor direcció al darrer Festival de Cannes. Inspirat en una obra inacabada de Federico García Lorca, el film dirigit pels Javis narra les vides interconnectades de 3 homes en èpoques diferents. 3 existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència.
22: T'han presentat el socio en el casino i t'han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
23: Bola negra.
24: Bola negra.
25: Bola negra.
26: ¿Por qué t'han echado la bola negra?
27: ¿Qué t'han dicho?
28: Que soy homosexual.
29: Buen chico.
21: Brad Pitt comparteix protagonisme amb un gos a la pel·lícula En el corazón de la bestia. Després de sobreviure a un accident aeri brutal, l'oficial de les forces especials James Belmont i el seu gos de combat Odin intenten retornar a la civilització des d'un lloc remot al mig dels paratges salvatges d'Alaska.
30: Tranquilo, ya está.
31: Soy yo, Raisa. ¡Ah!
0: ¿Quieres que seamos mejores amigas?
2: Nunca había tenido una mejor amiga.
0: Yo tampoco. ¡Vamos!
21: La Isla Olvidada és el darrer film d'animació de la companyia DreamWorks. Les protagonistes són dues amigues que, des que l'àvia d'una d'elles els va explicar l'existència de l'illa oblidada, han crescut desitjant arribar-hi algun dia. Finalment ho aconsegueixen, però el món místic que troben té un peatge que no estan disposades a assumir: perdre els records compartits.
19: El mes de setembre és sinònim de festes majors a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El Fil Vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del Fil Vermell del Destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada, que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la Plaça de Sant Jaume. Allà, davant l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut Diada Castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada: el 3 de 9 en folre, el 4 de 9 també en folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada, especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. En canvi, els castellers de Barcelona no han pogut descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat precisament en aquesta Diada de la Mercè que s'ha estrenat el casc i el nou protector facial semirrígid que protegeix les celles, el pont nasal i els pòmuls de la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals Pilars Caminant, un recorregut de 413 metres, els que separen justament les escales de la catedral de l'Ajuntament a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels Xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys, que no finalitzaven el traçat. I ho han fet a una velocitat notable, igual que a la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels Xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. I Rosalía participarà en el nou disc D2. L'artista de Sant Esteve Sarrovires serà una de les grans protagonistes de Carnaval de Luz, el nou àlbum del grup irlandès, el primer en 9 anys, que es publicarà el proper 13 de novembre. La col·laboració serà dins la cançó The Mirror Maker, tot i que es desconeix com serà el tema ni quin paper hi tindrà Rosalía. La notícia arriba junt amb la publicació d'una de les cançons d'aquest àlbum, Silencio, una cançó de poc més de 2 minuts i mig, que U2 defineix com un homenatge a l'esperit insolent del surf punk dels seus primers anys. Amb aquest tema ens acomiadem, desitjant-vos, això sí, un bon cap de setmana. Cuideu-vos. Fins dilluns a les 7.

Hola, molt bon dia, sou benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. Al posat les piles, rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra Ràdio Mollet. Arribem a la fi de la setmana. Hem estrenat temporada des del passat 21. Ràdio Mollet està posant en antena diferents programes. Avui, per cert, tenim un que també s'estrena, que és Expedient Mollet, que a partir de 4:45 de la tarda podreu escoltar aquí a la sintonia de Ràdio Mollet. Ahir vam tenir un dels programes que realitza l'associació de Ràdio Club Ochentero de la nostra ciutat, i també el dimecres s'estrenava el programa Deixa'm entrar, de la Sigrid Galindo, aquí a la sintonia de Ràdio Mollet. És a dir que no dubtis entrar. Deixa'm entrar, no. No dubtis entrar. Això, ara ho hem dit bé. Bé, nosaltres avui què és el que farem? Doncs en el Posa't les piles el divendres, avui tindrem, com és habitual, el tastet informatiu. També tindrem una entrevista d'actualitat. Avui parlarem amb la Laia Bonet. La Laia és la referent que tenim a la Diputació de Barcelona, en el Departament de Consum, i ens ve a parlar això de la tornada a la rutina, que és el que suposa aquest mes de setembre. També tindrem els esports de la mà del jove molletà, l'Àlex Pérez, que a més a més ens avançarà temes relacionats amb la marxa cicloturista Pellegrini. També tindrem a l'espai de gats i gossos amb la veterinària Rosa Sánchez. Mantenim allò les dues veterinàries de referència al Posa't les piles, la Rosa i la Cèlia. Avui ens estrenem amb la Rosa, però la setmana vinent tindrem a la Cèlia. I després tindrem en l'espai del calaix l'Agustí Coromines, que és el director, el cineasta granollerí, que s'està encarregant d'aquest documental, d'aquest projecte documental de gallecs al Batec de la Terra. Es presentava ja l'any passat i volem saber en tot aquest any què és el que ha passat i que ens ho expliqui aquí als micròfons de Ràdio Mollet. Tot això en el dia d'avui. Salutacions de les persones que us acompanyen, en Josep Casasnovas i la persona que us parla, Emma Balea. Tot seguit donem pas al nostre company, en Joel Gascon. En comencem.

0: Bon dia, Joel.
1: Bon dia.
0: Arribem a la fi de setmana i això vol dir que obrim les portes al cap de setmana, que han de passar coses a la ciutat.
1: Sí, ja a partir, crec que des de la diada de l'11 de setembre, els caps de setmana estaran ben plens d'activitats de la nostra ciutat, ja sigui una entitat o una altra, i de fet, doncs, precisament demà mateix al parc de Can Molà, doncs, el prendran una miqueta els gossos, i és que des de Red Solidària Proanimal, amb la col·laboració de l'Ajuntament i altres entitats, han organitzat la cinquena festa animal amb una jornada plena d'activitats, sensibilització i adopcions. La festa arrencarà a 11:15 amb la benvinguda i el pregó inaugural, que anirà a càrrec de Vanessa Càdena, subdirectora general de Protecció dels Drets dels Animals de la Generalitat de Catalunya. I un dels primers actes ja serà a 11:00 amb una exhibició de l'EIRE, que és l'equip de resposta immediata en emergències de recerca i rastreig amb gossos, que també mostrarà, doncs, això, la tasca dels gossos de teràpia. A 11:45 arribarà un dels moments centrals de la jornada amb una taula rodona dedicada a posar el focus en la importància de l'adopció responsable, i a 12:45 els animals que busquen una nova llar prendran protagonisme amb una passarel·la d'adopció. Rosa Mayor, membre de Red Solidària Proanimal, explica que l'organització ha volgut mantenir durant el matí les activitats sense música per evitar espantar els gossos que hi participaran i facilitar que puguin viure la jornada amb tranquil·litat.
2: Tot el que és plan animals al matí, que no hi hagi soroll, no hi hagi música forta, perquè venen la passarel·la d'adopció de gossos, i moltes vegades són gossos que són porucs, que venen de males experiències, tenen por i el soroll els fa por. I, bueno, aquests suposo que estan més adaptats al soroll perquè vindran, pues, els del grup EIRE, que és el grup de rescat de persones. Vindran a fer-nos una exhibició de com els gossos rescaten persones i... o pot ser molt interessant. I llavors a la tarda és més, com sempre, més gresca. Més per infants, més festa, més per, bueno, per tothom.
1: Així, doncs, l'excusa dels gossos pel matí es trasllada a la tarda, sobretot també, doncs, amb activitats d'entitats molletanes, com un taller d'acrobàcia d'Isabel Farrés, o també, doncs, una actuació del grup de playback del barri de Lourdes, o un espectacle de SQS Dance School, i entremig d'això, matí i tarda, doncs, una paella, doncs, per tothom que hi vulgui, doncs, podrà, això, comprar un tiquet i quedar-se a dinar al parc de Can Molà.
0: Doncs, doni-do, una jornada ben completa, eh? Durant tot el dia al parc de Can Molà, doncs això sensibilitzant sobre la importància de l'adopció i també de tenir cura dels nostres animals i a més en un ambient festiu. Més coses, Joel.
1: Doncs parlem de que s'estan fent les jornades solidàries, no?, des d'aquest passat dilluns que va començar, i per tant, doncs, aquí a Ràdio Mollet anirem desgranant tots aquests actes que es van fent dia a dia. No s'estan fent cada dia, però sí que bastant sovint. I és que, doncs, ahir dijous el Centre Cultural La Marineta acollia una xerrada sobre els vincles postcolonials entre Cuba i el Sàhara, una iniciativa organitzada per les entitats de Mollet en Cuba i l'associació Tipsima, i que ha comptat, doncs, amb la participació de l'antropòloga cubana Claudia González i el doctor sahrawi molletà Abderrahman Mohamed Dag. La trobada ha servit per aprofundir els llaços, conèixer Cuba i el Sàhara, dues realitats marcades pel passat colonial espanyol. Claudia González defensava que Cuba ha mantingut una política de solidaritat i cooperació amb els altres pobles, i també, doncs, ha dit que s'ha trobat en Catalunya un espai de complicitat, i és que la implicació de la ciutadania catalana en qüestions internacionals, diu, s'ha valorat molt positivament aquest intercanvi que hi ha hagut al llarg d'aquests darrers anys i dècades. Per la seva banda, i potser, doncs, molt important també escoltar, doncs, el seu testimoni, Abderrahman Mohamed Dag ha portat a la jornada la seva experiència personal. Nascut al Sàhara i metge a Mollet, ha explicat que els vincles en Cuba han tingut un paper important en la formació de diverses generacions sahrauis. I és que el Sàhara Occidental va deixar de ser una colònia espanyola a mitjans dels anys 70, i en aquest context les beques i els programes de cooperació cubans van permetre a molts joves sahrauis continuar els seus estudis a Cuba, entre ells el mateix Abderrahman, qui va estudiar medicina i ha comentat que el que més el va sorprendre va ser l'educació tradicional.
3: El pueblo cubano, la humildad, la educación en sí, la forma de enseñar, de dar clases, todo está todavía a lo tradicional, entonces uno aprende practicando y mirando las cosas desde el principio.
1: Així doncs, del Sàhara acabes anant a Cuba per formar-te com a metge i tornant, en aquest cas, ara i venint a Mollet, en aquest cas, exercint aquesta professió.
0: Molt bé, doncs estan sent molt interessants aquestes trobades que s'estan desenvolupant al Centre Cultural La Marineta. Recordeu que fins al dia 10 d'octubre es desenvolupen aquestes jornades solidàries. El dia 10 és la festa grossa, la festa de la solidaritat que donarà, doncs, posarà el punt i final en aquestes jornades. Molt bé, Joel, ho deixem aquí. Tindrem més informació a la una, no?, a l'informatiu Mollet al dia.
1: Exacte, que vagi bé.
0: Igualment. I ara anem a saber de la previsió meteorològica per aquesta jornada. És una informació que ens facilita en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Una situació molt tranquil·la aquest divendres i, de fet, de pluges no n'esperem. Tampoc núvols importants. Per tant, avui, si de cas, cap a l'Ebre, un matí una miqueta més carregat i aquests núvols prims que aniran deixant el sol velat estones. Però ja diem, sense cap mena de pluja, poc vent en general i una temperatura contrastada. Matí fresquet, tarda de calor. I, de fet, avui en farà més que ahir, sobretot a gran part del prelitoral, de l'interior del país i també les comarques de Lleida i les valls del Pirineu. Temperatures aquesta tarda gairebé d'agost. N'estem pendents a la xarxa.
5: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

Jo tem, t'ho dic, però ja ho saps, saps tot el que passa per dins del meu cap. Jo tem i sé que tu a mi ho veig als teus.

0: Avui en el Posa't les Piles hem tornat a la normalitat i això vol dir doncs, tornar a la rutina i una de les rutines o una de les coses habituals en el nostre programa és les converses que tenim amb una de les responsables de consum de la Diputació de Barcelona. Es tracta de Laura Bonet, és tècnica de consum de la Diputació i un cop al mes ens acompanya aquí en el programa per fer-nos 5 cèntims dels drets que tenim com a consumidors. Així que parlem amb ella. Benvinguda, Laura. Bon dia. Estem bé? Hem tornat allò a la rutina?
1: Estamos en ello.
0: Doncs bé, precisament avui volem parlar això d'aquesta tornada a la rutina. De fet, a l'inici del curs escolar, que es produïa fa escassament uns dies, marca també no, aquest inici. Sembla que tots ens posem a rotllo, no? Per així dir-ho, també políticament sempre es fa el paral·lelisme, inici de curs escolar, inici de curs polític, i també inici allò al que és la rutina a totes les cases. I això vol dir, doncs, la tornada a l'escola, a les activitats extraescolars, al gimnàs...
1: Nous propòsits, també, no?
0: Nous propòsits, sí. Jo de vegades dic, allò del cap d'any, que el tenim allò, no?, finals de desembre, a vegades dona la sensació que a l'inici d'any sigui ara, el mes de setembre, no?
1: Exacte, jo crec que també són dos inicis, dos oportunitats.

0: jo no em vaig donar de baixa, o jo ho havia renovat.
1: Exacte.
0: No som conscients de...
1: No, normalment ens trobem en aquests casos quan hi ha subscripcions, aquestes que anem acumulant durant l'any, que també pot ser que tinguin renovació automàtica, i a vegades són que les paguem, que siguin anuals, les anem pagant mes a mes, trimestre a trimestre, o fins i tot anualment. Llavors, per fer-nos una idea, doncs, plataformes audiovisuals, aplicacions, música, coses d'esport, emmagatzematge al núvol, que si ens hi fixem, o els Prime dels diferents serveis, si ens hi fixem, sempre cauen a l'estiu la renovació, no? Llavors, clar, de cop, durant les vacances tot el jauja, no? I quan arribem a casa i diem, ostres, m'he gastat tot això durant les vacances, però per què hi ha aquests càrrecs a la meva compte?
0: I llavors es tracta de revisar-ho, ser conscients, no? Uh-huh. Si realment allò és un servei que tenim contractat i ja ens està bé, doncs ser conscients i res més.
1: Exacte.
0: Però imagina't que haguessin tingut allò la idea de donar-nos de baixa. No estem a temps, no? Evident.
1: Com sempre en consum, que m'haureu sentit ja molt dir-ho, depèn molt del cas. Llavors, què hem de fer? Revisarem les condicions amb les que ho hem fet. Algunes permeten cancel·lar immediatament, altres no, altres has d'aguantar aquest any, algunes ens retornen els cobraments, en altres no. I al final es tracta de veure el que tenim, mirar les condicions i a partir d'aquí actuar. En tot cas, sempre donar-se de baixa el més aviat possible, aunque sigui efectes d'un any vista, per exemple, o de mesos vista, però d'aquesta manera evitarem els nous càrrecs que puguin venir. I si no estem conformes amb la contractació perquè no hem sigut nosaltres i ens han suplantat la identitat o no ha sigut del tot clara o no sabíem ben bé que ho estàvem contractant, sempre podem posar una reclamació, veure com va, i si fa falta també posar-la a la nostra entitat bancària per intentar.
0: Tots dels clàssics d'aquesta època, quan abans Laura has comentat allò, és època també de propòsits, no? Uh-huh. Doncs els gimnasos són un clàssic. Exacte. I les escoles d'idiomes.
1: Exacte. Sí, aquestes serien pels adults, no? Nosaltres agafem, ens proposem aquestes noves coses, a gener i a setembre, i a partir d'aquí ho intentem. Llavors, sí que és veritat que com a consum sempre direm, mirem-nos les condicions. Per què? Perquè moltes d'aquestes van associades a matrícules, a permanències, renovacions automàtiques també, ens han fet ofertes i aquestes les han de complir unes condicions. Com sempre, les revisem. Si estem d'acord, signem. Si no estem d'acord, no signem.
0: Mm-hmm. Això és cert, això que comenta la Laura, el tema de les renovacions automàtiques, que acostumen a estar allò al final del contracte en lletra petita, mm-hmm. Tu no te n'adones... I no, perquè exacte. No ho revises sencer, i llavors de cop i volta t'arriba allò un càrrec i dius, i això de què és? De vegades costa fins i tot allò esbrinar de què és fins que te n'adones, i en aquests casos jo crec que poca cosa pots fer, no? Si és una renovació automàtica, tu la vas signar i igual havies d'avisar amb 15 o un mes d'antelació, tu has d'empassar.
1: Clar, llavors, què és el que mateix que dèiem amb els gastos que no esperàvem, no? Comuniquem la baixa quan abans. I reclamem, si no estem d'acord, perquè no ens en vam adonar, perquè no ens ho van explicar, i a veure si, en vez d'empassar-nos, podem arribar a un acord. Però, en principi, si nosaltres hem signat alguna cosa, se'ns ha renovat automàticament perquè nosaltres no érem conscients de que havíem de donar la baixa. Per tant, que no ens torni a passar l'any següent o el mes següent o quan sigui aquest termini de renovació, i intentem reclamar el que ens hem hagut d'empassar.
0: I, Laura, cada vegada també hi ha més tendència a les signatures digitals. No? És a dir, el tema del paper s'està desapareixent i sovint igual un quan fa precisament, no?, aquests contractes de forma digital, igual és més fàcil, no?, que te n'oblidis, que no siguis conscient, que comences allò, ai, a buscar i clar, no trobes perquè no tens papers, no? Exacte. És important allò guardar se suposa que t'hauran fet arribar, no?, aquesta contractació via correu electrònic, exacte, si més no, o missatge.
1: I almenys tenir-ho present. Si estem contractant alguna cosa amb algunes condicions, tinguem-les presents.

0: aquestes renovacions, com les permanències, sempre, igual que signem digitalment, que normalment estan molt més clar també les condicions, perquè les podem veure, les podem cotillejar i sempre estan allà, no? Igual que les tenim més presents, doncs, sempre ens les podem apuntar a un calendar o alguna manera per recordar aquestes dates importants. El que sí, també, a part de que visualment sol ser més clar, també n'hi ha qui s'amaga i no està tan clar, no? Però en general està més clar i són les mateixes condicions que tu veus a la pantalla. El que cal tenir en compte quan signem digitalment contractes és que tenim el desistiment dels 14 dies. Ens podrem donar de baixa per molta permanència, per moltes condicions o renovacions automàtiques, tenim 14 dies des de que signem el contracte per donar-nos de baixa. Això és important, perquè és la diferència també entre fer-ho en un establiment i fer-ho via online.
1: I una altra qüestió que et volien comentar, hi ha persones que diuen, mira, doncs m'ho han cobrat, però jo no estic d'acord, tot i que no t'havies mirat les condicions, i el que fan és retornar. Això anem a aconsellar, jo crec que no és el correcte, perquè igual et pot arribar, no?, allò, doncs, no sé si amb càrrecs o...
0: Bueno, és més que res un tema comptable. I sempre aconsellem que no estàs d'acord amb alguna cosa, abans de retornar reclamis. Per què? Perquè si ens prenem com la justícia, entre cometes, per les nostres mans, tirant retornant aquests rebuts enrere, no estem informant a l'empresa de que tenim aquest problema amb l'empresa. I l'empresa ens podrà dir, és que no m'heu avisat. Llavors, ets un deutor, ets un morós. I per tant, és més important comunicar que hi ha aquest problema i a partir de com vagi la reclamació, veure què fem, que no pas retornar-lo abans.
1: Perquè després això també a nivell bancari té uns càrrecs, allò si retornes...
0: Depèn també de les condicions que hagis signat, depèn del teu banc i del banc de l'empresa. Però a nivell comptable ja no són els gastos extres, sinó que ara sóc deudor, però ara pago, però ara em tornen els diners. Bé, és complicat a l'hora també de mantenir un bon discurs de que hi ha una bona fe de part de la persona consumidora de que vol arreglar el problema. Si tu ja retornes aquests diners, ells te reclamen aquests diners, però no els hi vols tornar, però ja queda com un lío de números cap amunt, cap avall, ara més, ara menys, i números vermells, però ara ja no, ara sí. Llavors, és molt més complicat a l'hora de reclamar, però també com de la imatge de bona fe de vull solucionar els problemes.
1: I Laura, una qüestió. Estem parlant allò d'aquestes contractacions que fem en aquesta època de setembre, o que les hem fet a l'avançada i que ara ja no teníem presents, però imagino que ara, precisament, a Consum de la Diputació i a les oficines municipals, com ara Mollet del Vallès, les reclamacions que esteu rebent aquest mes de setembre tenen molt a veure amb vacances, no?
0: Sí, clar, sempre. els vols, sobretot, són molt dels vols, maletes també que s'han perdut i de destinacions, sobretot això, i també molt de vehicles, vehicles que s'han comprat expressament per vacances, vehicles que...
1: Que vam dir que no era la millor època,
0: no era la millor
1: recordo.
0: Època, exacte, o que havien passat per taller i per el que sigui ara ja no estan bé els vehicles, també en tenim molt. Bé, al final tenen molt a veure en el vull descansar, vull desconnectar i ha passat algo de Consum que no m'ha deixat del tot.
1: Per resumir, Laura, si haguéssim de dir allò, idea global de allò, el setembre, tornar a la rutina, però a nivell de consumidors, com a drets...
0: Bueno, que la tornada a la rutina també al final és una tornada als contractes, a les despeses habituals, i que tot el que són extraescolars, gimnasos, subscripcions, poden semblar gestions senzilles, però sempre és molt important informar-se abans de contractar, conservar tota la documentació i revisar tot el que tenim contractat. Però també vull apel·lar, com sempre també, que m'heu sentit, el consum responsable. No consumim, o sigui, no contractem allò que no consumirem. Hem de ser conscients, hi ha nous propòsits, sí, però igual podem agafar classes sueltes a un gimnàs o un període de prova. No cal que contractem alguna cosa que després pot ser que no fem servir. sempre hi haurà algun tipus, i si no és el lloc on volem anar, el del costat. Vull dir, sempre hi haurà.
1: I ara, amb aquesta reflexió que està fent la Laura, jo penso també que aquesta és una època de l'any que hi ha moltes ofertes, allò de si t'apuntes la matrícula gratuïta o si vens allò amb algun... No? Que mirem també aquesta lletra petita, perquè de vegades allò ens deixem endur massa per l'oferta i no parem atenció, doncs, que després hi ha aquesta permanència que comentàvem, no?
0: Exacte. És, si estem conformes, ho signem, si no estem conformes, no ho signem, però sobretot, si ho entenem i sabem que estem conformes, ho signem, si no ho entenem, no ho signem. El més important, com sempre, és veure el que tenim davant. Si no ho entenem, no és per nosaltres. Mm-hmm.
1: Està bé aquest missatge. A més, com comentava la Laura, si ho entenem, jo acabem signant, però després hi ha aquest període de reflexió que dius... M'he deixat endur per que sapigueu aquests 14 dies de desestiment, que no tens per què donar explicacions, no? Allò, no. Senzillament, vull dir, doncs, desfer, no?
0: Sí. Desisteixes
1: d'aquest contracte, retornes allò al que, no? Si és un objecte, producte. Si és un producte, doncs el retornes.
0: I tu has de facilitar l'empresa i sempre t'ho ha d'informar l'empresa de com exercir aquest dret.
1: Molt bé. Doncs Laura Bonet, com dèiem, tècnica de consum de la Diputació de Barcelona, gràcies per haver-nos acompanyat. Que bé, no? Començar el setembre, començar el curs radiofònic, dèiem allò a l'inici del curs escolar, curs polític, doncs també Ràdio Mollet està iniciant el seu curs radiofònic i ho fem també defensant els drets dels consumidors, també els deures, que també en tenim, però sobretot volem fer referència als drets i recordar, això sí, que Mollet del Vallès és un dels municipis que tenim allò oficina municipal d'informació al consumidor, que us podeu adreçar si teniu allò algun dubte, i doncs ells intentaran resoldre-ho, i si no, doncs es posaran en contacte segurament amb els tècnics de la Diputació de Barcelona perquè també els donin un cop de mà. Fins la propera, Laura.
0: Fins la propera.
1: Ens veiem a l'octubre. Adéu-siau.

0: Els divendres, tal qual els dilluns, mantenim en el posat les piles la informació esportiva. Els divendres serà el jove mulletà, l'Àlex Pérez, qui s'encarregarà d'aquesta secció, qui s'encarrega, vaja, ja porta uns mesos amb nosaltres i en aquesta temporada doncs també ho serà. De fet, l'Àlex ens ha avançat que havia vist per xarxes que ja es començava a moure el tema de la marxa cicloturista Pellegrini i precisament avui sostindrà conversa amb el president del Club Ciclista Planellador, a banda de fer-nos 5 cèntims del que seran els partits que s'hauran d'enfrontar aquest cap de setmana als equips mulletans. Així que parem atenció. Molt bon dia, Àlex.
1: Bon dia, Emma. Abans de començar amb la prèvia d'esport d'aquest cap de setmana, aquesta setmana hem tingut la sort de poder entrevistar en Vicenç, president del Club Ciclista Planellador. L'escoltem. Bon dia a tothom. Avui estem amb Vicenç Madaula, president del Club de Ciclisme Planellador, per parlar sobre l'edició número 36 del Memorial Pellegrini. Què tal, Vicenç? Com estàs?
2: Bé, bon dia, bon dia.
1: Doncs aquest diumenge 4 d'octubre és l'edició número 36 del Memorial Pellegrini. Quantes persones n'hi han apuntades?
2: Bé, doncs aquest any participació sembla ser que de moment no va com les altres edicions, però bueno, ha baixat, però bé, estem potser a la meitat del que hauríem d'estar normalment, però estem encara a temps per poder solucionar una mica.
1: Hi ha gent que repeteix de l'any passat?
2: Sí, sí, de fet hi ha molts grups que venen perquè els agrada el recorregut, l'ambient, i bueno, i venen i repeteixen i ho diuen.
1: Quanta gent jove més o menys hi ha apuntada?
2: Home, gent jove, et podria dir que inclús hi ha algun menor de 12 o 14 anys que volen venir i que ens ho han fet saber, i llavors hi ha l'opció de que un menor, omplint els pares el certificat de conformitat, puguin venir, o sigui, hi ha bastanta. No sabria dir-te el número, però n'hi ha.
1: És una activitat que es fa molt en família, que van famílies, van pares, mares, fills, per fer-la tots junts?
2: Home, de fet sí que n'hi ha. N'hi ha que venen perquè al ser una marxa controlada, que no és des del primer moment a velocitat màxima, sinó que tenim un cotxe que regula la velocitat, doncs és ideal perquè pugui venir una família. Sí, sí, tant que n'hi ha.
1: Quina és la ruta que es farà aquest any?
2: La ruta és la mateixa que fem cada any, que és la tradicional. No sé si vols que te l'expliqui o la coneixeu.
1: Sí, sí, si la pots explicar.
2: Bueno, es tracta de dues rutes. Una que surt des de Mollet, bueno, perdó, les dues surten des de Mollet i es va per Gallecs fins a agafar la carretera antiga de Sabadell, i d'allà trenquem fins a la Salut, pugem al de la Salut, baixem per Sentmenat i ja anem fins a Castellà. I un cop passem Castellà, fem un regrupament allà, les dues marxes juntes. Llavors, la marxa més llarga és la que surt des de Castellà i puja, perdó, de Sant Llorenç, i puja direcció Granera i baixa per Castellterçol fins a Caldes, on ens trobarem. I la marxa curta, també és d'on fem el regrupament, partim les dues marxes i fem la marxa curta, que surt des de Sant Llorenç, va fins al recorregut de Gallifa i va parar també a Sant Feliu de Codines, i a Caldes ens trobem les dues. I ja d'allà marxem tots junts cap a Mollet.
1: Com sol ser l'ambient en aquest tipus d'activitats?
2: Oh, jo diria que un ambient festiu i lúdic. És una marxa, ja et dic, que es podria considerar bastant familiar.
1: També m'agradaria que ens expliquessis una mica com seria el dia, a part de les rutes, què es fa abans i després de la cursa, si ja es fa alguna cosa.
2: Alguna cosa, no ho sé, que voldries que expliqués. Podria dir-te que necessitem molts voluntaris per moure tot això, i gràcies a Déu en tenim, i és la força que ens dona per poder seguir endavant. Fer alguna cosa, doncs publicitar-ho tot el que puguem, és el que fem, i arribar al màxim de gent perquè vingui més gent a la marxa, no ho sé. En quant a celebracions, només et podria dir que no en fem, sinó a l'arribar tenim una mica de picoteig i hi ha l'entrega de premis, hi ha un speaker que amenitza una mica la feina i doncs anima.
1: Alguna persona que es vulgui apuntar a la cursa encara està a temps?
2: Sí, sí, tenim inscripció encara fins al divendres a la setmana que ve a través de la web del Club Ciclista.
1: Què li diries a aquesta persona que es vol apuntar? O a alguna persona que no ho sap, està dubtant?
2: Bueno, jo li diria sincerament que si vol venir a gaudir i disfrutar d'una marxa diferent de les que fan la resta de la gent i venir a una marxa tradicional com les de sempre, que no s'ho pensi, que tens dos recorreguts per escollir i que pots venir, que allà estem, que pots inscriure't encara i que estàs a temps.
1: A part del Memorial Pellegrí Pi, quins altres plans teniu de cara als pròxims mesos?
2: Bueno, sempre fem una sortida anual de club per socis i aquest any doncs hem anat a Burgos i hem fet un recorregut més curt i un més llarg i bueno, és una mica l'atractiu que la gent vol i el demana, i a part doncs també fem les sortides de cap de setmana de club, que totes estan regulades pel club, i alguna que altra doncs especial dintre de la temporada. Això és el que solem fer anualment.
1: I ja per finalitzar, si una persona tingués por d'agafar la bicicleta però li agradaria anar-se amb vosaltres, ja que veu que hi ha un bon ambient, què li diries perquè intentés perdre aquesta por i fos amb vosaltres a qualsevol activitat?
2: Doncs que vulgui venir, que se li tregui les ganes, que des del club l'animem a que vingui i que estarem amb ell perquè agafi aquesta confiança en si mateix i pugui venir, que no es quedarà sol, que fem regrupaments i no deixem ningú mai tirat i que si no està al nivell ja l'agafarà. Que no es preocupi per això, que tothom pot venir i adaptar-se.
1: Vale, doncs moltes gràcies per estar avui amb nosaltres i molta sort de cara a aquest diumenge 4 d'octubre.
2: D'acord, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Després d'escoltar les paraules d'en Vicenç, comencem amb la prèvia d'esports d'aquest cap de setmana. I comencem parlant de futbol. Parlem del Mollet, que després d'aconseguir els primers 3 punts aquest passat dissabte front l'Atlètic Masnou, aquest dissabte a 5:15 visitarà el camp de la Garriga, amb l'objectiu de sumar 3 punts més i seguir en una dinàmica positiva. En declaracions a Ràdio Mollet, l'entrenador de l'equip, Ángel Soto, va dir que volen ser protagonistes amb la pilota, tot i ser un camp complicat.
3: Lo afrontamos pues siendo nosotros, porque al final queremos ser protagonistas en nuestra idea del juego y queremos ser protagonistas con balón. Sé que nos costará, porque es un campo complicado, pero bueno, nosotros, como he dicho en otras entrevistas y todo, tenemos que quedar primeros. No nos vale con meternos en la promoción. Con el equipo que tenemos aquí tenemos que quedar primeros y hay que ir a encarar el partido ganando.
1: Seguim amb la Molletense, que aquest passat dissabte s'estrenava a Primera Catalana i ho va fer amb una victòria per 2-1 front a la Seu d'Urgell. Aquest diumenge, a 1:15, visitarà el camp del Natació Terrassa, on voldrà treure els 3 punts. El grup 10 de la Quarta Catalana, el filial del Mollet, aquest dissabte a 6:00 rebrà a casa el Sant Fos, un Mollet que vol sumar els primers 3 punts de la temporada després de que el seu partit es suspenguessi a la primera jornada de Lliga. El filial de la Molletense aquest dissabte a 6:45 visitarà el camp del Santa Eulàlia a la Ronçana per sumar els primers 3 punts, després de que la setmana passada no va poder passar de l'empat front al Montmeló B. Sense anar-nos de la categoria, canviem de grup i ens anem al grup 9 per parlar de la Lourdes, que no va començar la temporada amb bon peu, ja que aquest dissabte passat va perdre per 2-0 al camp del Palau Tordera. Aquest diumenge, a 6:00 PM, rebrà la visita de l'Olímpic La Garriga B per tratar de sumar els primers 3 punts de la temporada. Ara ja passem a parlar del bàsquet i comencem amb el Sant Gervasi masculí, que disputarà la primera jornada aquest diumenge a 7:00 PM al camp de l'Esparreguera B, un partit on el Sant Gervasi buscarà la primera victòria de la temporada. Seguim amb el Sant Gervasi femení, que aquest diumenge a 5:15 rebrà la visita del Tarragona Bàsquet. El Sant Gervasi, que també buscarà sumar la seva primera victòria aquesta temporada. El hoquei, el primer equip masculí del Mollet, aquest dissabte a 4:00 PM visitarà el camp del Safric per disputar la jornada número 1 de la segona catalana masculina, on intentarà aconseguir la primera victòria. El primer equip femení de hoquei del Mollet aquest dissabte a 4:45 visitarà el camp del hoquei Sant Just a la primera jornada de la segona catalana femenina, on el seu objectiu serà aconseguir la primera victòria. El tenis taula Mollet aquest cap de setmana disputarà la primera jornada del grup 2 de la tercera divisió masculina de tenis taula i ho farà visitant el camp del club tenis taula Valls de Torroella aquest dissabte a 4:00 PM. Tant el club bàsquet Mollet com el futbol sala del Mollet començarà la Lliga la setmana vinent, així que aquesta setmana els hi tocarà descansar i carregar piles per poder estar al màxim per disputar els partits del cap de setmana vinent.

0: Aquesta setmana estem donant la benvinguda a totes aquelles persones, col·laboradors que tenim en el Posa't les Piles, i aquest és el cas de la Rosa Sánchez, que és una de les nostres dues veterinàries de referència. La setmana vinent saludarem a la Cèlia. Benvinguda, Rosa, com estem?
1: Hola, molt bé, encantada.
0: De tornada.
1: Sí, encantada d'estar aquí amb vosaltres.
0: I nosaltres també. La Rosa, recordeu que és la responsable de Manescàlia Veterinaris, que es troba al barri de Can Borrell, concretament al carrer Gallecs número 62, i que el telèfon de contacte és el 93 570 30 27. Repetim, número de telèfon 93 570 30 27. A banda, tenen pàgina web, estan presents a xarxes socials, vull dir que teniu moltes maneres de contactar amb ells o amb elles, perquè crec que és bàsicament, no?, equip femení.
1: Equip femení.
0: Rosa, els que sou seguidors del Gats i Gossos en aquest espai sabeu que moltes vegades ens sorprenen allò, les similituds que tenim allò, els gats i gossos, amb els humans. I en aquesta línia li varen proposar a la Rosa que per tornar, no?, la tornada a l'escola, que ja fa unes setmanes que s'ha produït, doncs de ben segur que tots els que teniu infants us trobeu allò, ai, doncs ara té que si els polls, que si no sé què, no?, allò, i tot de... hem de posar-nos a to, no? El cas és que li dèiem a la Rosa, no sé si amb les mascotes també han sortit fora, segurament hem gaudit més a l'aire lliure, i potser és moment de revisar que no hi hagi cap paràsit.
1: Sí, però potser aquí no hi ha tanta similitud, no? Jo penso que amb els nens, el tema dels polls, doncs tenim aquest rebot perquè estan tots junts, i un que tingui ja, pam, pam, pam, tot, sí, tota la resta. Amb els gossos també pot passar, perquè si tu no has fet una bona prevenció i estan en un lloc amb molts gossos o bueno, amb molt contacte, doncs clar, és molt fàcil que els paràsits també es passin. Clar, els gossos tenen més el que són puces, les paparres, que això no cal, amb les paparres no cal un contacte amb altres animals, de fet és més el tema de que a l'estiu potser passegem més pel bosc o per la muntanya i hi ha més probabilitat d'agafar-ne.
0: I llavors jo deia, no sé si és el moment, deies, bé, suposo que és una cosa que hem de fer sempre, no? Allò, doncs, anar revisant, no? Mirar, doncs, el nostre gos, la nostra gata, no? I mirar, sí, escolta, sí, està tot correcte, no? Sobretot allò, exacte, quan respallem, no?
1: Sí, de fet, el que recomanem sobretot és prevenció i anar posant antiparasitaris de forma regular per evitar que l'agafin. Perquè un cop tenim puces, per exemple, llavors és més difícil d'eliminar-les. Llavors la idea és prevenció i que aquesta puça, si puja, es mori. Perquè la puça no sempre està a sobre del gos, igual que, o del gat. Igual que els nens i que els polls estan allà, els gossos no. La puça puja a l'animal, pica i baixa al terra. El terra fa els seus, posa els ous, sí, els ous es transformen en larves, les larves en adult i tornen a pujar. Una puça pot posar-te un munt d'ous,
0: quin horror,
1: no? Sí, sí, sí. Llavors, clar, un cop l'han agafat i no hem aconseguit matar-la, hem d'actuar també a l'ambient, perquè si no, doncs és molt, sí, més difícil d'actuar. Llavors, clar, potser que nosaltres no veiem puça a sobre, a vegades és difícil de veure-les, perquè primer que corren molt, amb un gossos o gats de pelatge blanc és més fàcil, però amb els que són foscos és més complicat, perquè té aquest color així fosquet. I potser que no la veiem, però que sí que ha tingut i que van pujant i van baixant. I llavors, sí que, com deia a l'inici, és molt important la prevenció.
0: I la prevenció per on passa? No sé si ja estava pensant allò, això, sabons, no?
1: Això és, abans es feien amb sabons, els passes que els sabons fan un efecte molt puntual, molta curta durada. Llavors el que fem és, o bé hi ha molts tipus de tractaments ara mateix, es pot donar amb pipeta, que és un líquid que es fica a la pell de l'animal, es pot donar amb comprimits, ara amb gossos tenim una injectable que dura tot un any per puça i per paparra. Trobo que la veritat és que és molt còmoda, és molt pràctica, és molt segura perquè ajustem molt la dosi a cada pacient i és una pau mental perquè no has d'estar pensant de donar-li la pastilla o la pipeta cada 3 mesos. És realment una novetat de fa pocs anys que és molt interessant.
0: I ara que comentaves allò el tema les paparres, crec que no, o sí, no sé, però les puces també ens podem contagiar nosaltres?
1: O és a la inversa? Les paparres, efectivament, ens poden enganxar, i de fet hi ha molta gent ingressada a l'estat espanyol per malalties que transmeten les paparres. La puça es pot picar. El que passa és que normalment li agrada més la temperatura corporal de l'animal perquè és més alta que la nostra. Llavors, si pot triar, triarà el nostre gos o el nostre gat. Però, clar, si el gos ha pujat o el gat ha pujat al sofà, el sofà ha baixat la puça, la puça ha fet allà els ous i nosaltres, després no està l'animalet, i nosaltres ens posem allà, doncs
0: ens picarà
1: a nosaltres.
0: Molt bé, doncs sobretot puces, el que sempre diem,
1: les puces també transmeten
0: malalties,
1: sobretot paràsits intestinals. Els dipilidium, que és un tipus de paràsit, així com un granet d'arròs, moltes vegades està transmès per les puces.
0: En tot cas, és allò, visualment és difícil de veure, però les podem identificar, tant paparres com puces.
1: No, les paparres sí, perquè les paparres no corren tant, s'enganxen, vull dir, és molt fàcil de veure-les. La puça és més complicada, es pot veure, veiem puces.
0: Ja.
1: De vegades el que es veu, que la gent pensa que és la puça, és la cagada de la puça, que són com uns puntets negres, perquè com menja sang, després els puntets són com puntets negres. Llavors, això és més fàcil de veure, perquè això sí que està sempre a sobre, perquè es queda allà enganxat, no? La puça es mou molt. Si hi ha moltes, doncs clar, es veuen. Però si hi ha poquetes, de vegades costa de veure-les.
0: Ara que comentaves allò que ara hi ha aquest injectable que doncs, té una durabilitat de pràcticament un any, no?
1: Un any, sí, sí.
0: I deies, bé, és una novetat que bastant recent, però que molt efectiva. Ara m'ha vingut al cap allò, ja fa uns quants anys, que parlàvem d'una altra novetat, que era el tema de la leishmània, i em comentaves que, recordem, nosaltres diem que és un mosquit, no és ben bé, no?, un mosquit, però perquè ens entenguem, no?
1: Sí.
0: I que hi havia, ara, en aquesta època, hi ha com una mena de repunt?
1: Sí. Ai, no ho vull dir. Sí, sí. Bueno, els estudis diuen que sempre hi ha, i clar, amb el canvi climàtic, que també hem parlat més d'una vegada, tot això pot variar, perquè els paràsits, les puces, les paparres, els mosquits, no depenen del mes amb el que estem, sinó de la temperatura, la humitat i tot això, tot que,
0: sí, no, sí,
1: del clima. Però sí que els estudis diuen que hi ha un pic alt del mosquit, bueno, del flebotomo, al març-abril, i un altre ara al setembre-octubre. Per tant, és molt important durant tot l'any fer prevenció i evitar que ens piquin evitar el màxim de picades de mosquits, però ara amb més insistència, perquè ara a vegades, bueno, relaxes una mica més perquè ja ha passat l'estiu, però és molt important continuar.
0: Ho dèiem perquè això, doncs, perquè fa ja uns quants anyets comentàvem que hi havia, no?, i és la vacuna de la leishmània, i que doncs s'ha demostrat que és molt efectiva com a mesura preventiva, no?
1: Sí, però
0: clar,
1: tenim tres pilars a la leishmània, Un, molt important, que fins i tot la vacuna ho diu, és evitar que piquin els mosquits. La leishmània es transmet, un mosquit pica amb un animal malalt, llavors aquest mosquit torna a picar amb un sa, i és quan es transmet. Llavors, si evitem la picada dels mosquits, o quants menys mosquits ens piquen, doncs menys números tenim aquesta loteria, que és una loteria xunga, però que és allà. També recomanem posar antiparasitaris als que ja tenen la leishmània, perquè és una manera d'evitar que la transmissió a altres animals. Uh-huh. Llavors, això és molt important. Una altra és la detecció precoç d'aquesta malaltia. Un cop a l'any fem una analítica, perquè si ho detectem abans de que l'animal tingui cap sintomatologia, el pronòstic i el tractament és molt millor. Perquè els tractaments no han canviat molt, però sí que el pronòstic sí que ha canviat, perquè els agafem molt, molt, molt abans. Uh-huh. I la tercera, el tercer pilar, no?, d'aquesta prevenció, d'aquesta cura d'aquesta malaltia, és la vacuna. Perquè el que fem és tenir preparats els nostres animals perquè si arriben a contagiar-se tinguin les defenses preparades per lluitar contra ella de manera natural.
0: Escolta'm una cosa, Rosa, per acabar, deies, la millor manera és evitar que et piquin. Clar, això de vegades és molt difícil, sí, sí. Sobretot si surts a l'aire lliure, estic pensant als gossos, igual els gats ho tenen millor per, mm-hmm. per això, no? Perquè estan a casa. No sé si hi ha una franja horària que aquest mosquit, bueno, aquest vector, aquest flebotoma, no pul·lula tant per l'ambient.
1: Sí, normalment apareixen més a la vesprada. Però clar, és difícil, eh? Al final és utilitzar productes per evitar el màxim de contagi. Els animals que viuen a l'exterior, doncs clar, tenen més probabilitat, no? Però clar, també per altra banda dius, home, no el puc treure al migdia perquè fa molta calor i ens agafa un cop de calor. Per tant, hem d'intentar ser molt rigorosos amb la prevenció de les picades del mosquit i és posar productes repel·lents, productes per bueno, ja algú pot escapar-se. Sí.
0: Sí. Ja sabeu que en el Gats i Gossos parlem això doncs, de salut pública, que és precisament un dels pilars, no?, de l'àmbit dels professionals de la veterinària i que, per tant, parlem molt de prevenir, la millor manera per tenir doncs, cura de les nostres mascotes. Ho deixem aquí, Rosa, com sempre. Ens retrobarem d'aquí 15 dies.
1: Molt bé.
0: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, diversos accidents i una avaria compliquen la circulació aquest matí a l'AP7 i altres vies. A l'AP7, un vehicle s'ha incendiat a Avinyonet del Penedès en sentit sud i el tall d'un carril provoca encara ara congestió. A Bàscara, també en sentit nord, un altre accident obliga a deixar només un carril obert mentre retira el vehicle afectat. A la C25, a Santa Maria d'Oló, un sinistre també talla un carril en sentit Girona i també genera algunes retencions. També hi ha un altre accident en aquest casa nacional 154 a Puigcerdà, que deixa de moment la via completament tallada. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, està reunit amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada hi han assistit tots els grups, excepte Vox, i serà la primera cimera d'aquest tipus en què hi participa també l'Aliança Catalana. El govern vol obrir un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública i presentar conclusions amb propostes concretes de cara a l'abril vinent. I la Paeria de Lleida aprovarà avui la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el nihab a l'espai públic. El ple tirarà endavant del text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. En declaracions avui a la xarxa, la portaveu de Junts a Lleida, Violant Servira, ha assegurat que, a més de ser un tema d'igualtat de gènere, ho és també de seguretat.
2: Pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat. I la seguretat doncs implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola, doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel, perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola. No és un tema de generar estigmes, vull dir, el fet de veure una dona tapada ja per si mateixa ja se suposa un estigma, perquè no pots veure-li la cara, no et pots relacionar, i de debò que a Lleida hi ha dones que van així i generen bastant malestar, i també pensant en elles.
1: El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la Paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. I el Canal d'Urgell tanca el diumenge la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% de l'embassament de Rialb. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per forta calor de l'estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga aquest setembre. El panís, el cereal i la fruita, entre d'altres, no han arribat enguany als mínims per cobrir els costos. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: OVNIs, fenòmens paranormals, túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
1: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
0: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a 1:00 de la migdia. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la...
1: Expedient Mollet.
2: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.

0: Avui en aquest espai del calaix que tenim en el Posa't les Piles ens volem fer ressò d'un projecte que just fa un any us vàrem parlar també d'aquest mateix projecte en aquests mateixos micròfons. Sí, sí, és així. Volem parlar del projecte gallec Salvatec de la Terra, que de fet es presentava a la tardor del 2025 i ens acompanya doncs, el cineasta granollerí, la persona que està realitzant un documental. Li direu un documental, si sí, ara ens farem una miqueta de memòria que de què consisteix aquest projecte. És l'Agustí Coromines, que li agraïm moltíssim que estigui avui aquí als micròfons de Ràdio Mollet. Benvingut, Agustí.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
0: L'hem convidat perquè dèiem, escolta'm, just fa un any anem a saber què ha passat en tot aquest any, no? En quina situació esteu.
1: Clar.
0: Vosaltres, l'any passat, en aquests micròfons ens acompanyava també la Marina Dunyach, que des d'aquí la saludem, li fem arribar allò una abraçada i una encaixada ben forta. Ens comentàveu, també teníem a l'Agustí, que en aquell moment intervenia telefònicament, d'aquest projecte que impulsa la Comissió en Defensa de Gallecs. Projecte de recuperar la història, però també el present i el futur.
1: Sí, el que acabes de dir és molt important, no? O sigui, Gallecs porta 50 anys de lluita i, per tant, té una experiència i té un bagatge de defensa del territori molt gran, però no ens quedem aquí, sinó que a la vegada Gallecs té una perspectiva de futur, no? I llavors el documental vol veure tant, recollir tant les experiències que hi ha hagut de lluita com tota la perspectiva i el treball que s'està fent per mirar de cara al futur, de cara a quin model territorial volem pel nostre país. No?
0: Qui planteja tirar endavant aquest projecte? Perquè jo li comentava a l'Agustí, et van anar a buscar, m'has explicat que has estat allò molt vinculat sempre, no?, amb Gallecs, i aquesta necessitat de... Això, de parlar de present i de futur, però sobretot també de recuperar la història, perquè hi haurà joves que ara diran: i de quina història m'estan parlant, de gallecs, no? Fins i tot, malauradament, hi ha persones que ja no hi són amb nosaltres, que podien haver explicat molt d'aquesta lluita que comentes, no?
1: Clar, és una història que, a part de ser històrica, és molt actual, no?, per allò que dèiem. Perquè la vida que hi ha hagut a Gallecs, el treball que hi ha hagut per part de la comissió i d'altra gent, ha sigut, sobretot, un debat que està ara sobre la taula. O sigui, és a dir... No n'hi ha... Pensar que la lluita gallecs en lluita de fa 50 anys, que va començar amb tot el tema de les expropiacions, etc, i que és una gent gran, que no sé què, és fals. O sigui, això és veritat, però que continua. I que el debat del model territorial és present totalment, no?
0: I a més, ara que estan... Abans ho comentàvem amb el tema de les regularitzacions, no? És a dir, perquè tothom se situï a Gallecs, doncs es planteja fa 50 anys, sempre es posa el símil, no?, de fer un ciutat-badia. Doncs aquest era el projecte urbanístic previst per Gallecs. La mobilització de la societat, no?, aconsegueix paralitzar, no?, aquest procés.
1: Sí.
0: Però, clar, hi ha gent que ha estat durant aquests 50 anys, no?, vivint, treballant la terra, i comentàvem ara ja el tema de la regularització, que ja tocava, no?
1: Clar, aquest és el moment en el que estem, no?, i és el moment en el qual ens sembla important fer el documental, però darrere del documental hi ha moltes més històries. O sigui, no només és el documental en si el que nosaltres pretenem, sinó que el documental serveixi com una eina, per un costat, per explicar el que ha sigut, el que és i les possibilitats de Gallecs de cara al futur, però també que el documental serveixi per obrir un debat sobre el model territorial que volem pel país, no? Aquest és un tema clau. O sigui, Gallecs és un mirall de temps, no?, d'anys, d'un model territorial diferent de l'imposat per les grans interessos tant de multinacionals de l'alimentació com d'interessos, diguem-ne, d'unes actuacions de l'administració molt a partir d'interessos dels grans poders. I llavors, enfront d'això, hi ha els interessos de la gent que hi vivia i que hi viu, que volen fer una agricultura respectuosa amb la terra, que volen fer una agricultura pròpia de proximitat i una manera de viure lligada a l'entorn i a la terra, no? Clar, en aquest moment és un debat totalment present. O sigui, el que ha passat i passa a Gallecs és un debat dels debats actuals més apassionants, no?
0: Agustí, quan us plantegeu aquest documental, tu fas com una mena de quatre estacions de Vivaldi. No?
1: No només. No només, està bé això. A veure, nosaltres vam estar tota una sèrie de mesos trobant-nos a Gallecs, els agents de la comissió, que va ser molt maco perquè va ser un treball molt de d'exposar les inquietuds, les històries, què volíem, què desitjàvem, què sentíem, no? I va ser un treball durant uns mesos senzillament de trobar-nos i exposar tot això. A partir d'aquí vam anar veient com es podia anar perfilant el documental. Llavors, a partir de tota aquesta experiència col·lectiva que vam estar vivint, doncs vam veure que una bona manera d'articular el documental seria fer un seguiment de la vida de Gallecs durant les quatre estacions de l'any, tardor, hivern, primavera i estiu, i entorn d'aquest marc, perquè si parlàvem de la Terra, si parlàvem de defensa de la Terra, què millor marc que el que ens ofereix la Terra durant les estacions, no? Aquest era un marc, diguem, lògic, no? A part que estèticament era molt ric, aquest en Gallecs. Però aquest marc és un marc en el qual parlem de la història i parlem del futur. Per tant, enmig de les estacions apareixen la gent que està lluitant, les històries de la lluita, i enmig de les estacions també apareixen els projectes de futur. O sigui, és a dir, que en aquest marc, diguem-ne, respectuós amb el cicle del Sol i amb el cicle de la Terra, doncs és on es situa tot.
0: Quantes persones heu entrevistat, aproximadament?
1: Ui.
0: Quantes persones han passat per davant de càmera?
1: No ho sé, però ben bé una vintena, ben bé. I de diferents tipus, gent que ens explica la història que hi ha hagut, gent dels moments actuals, per exemple, el que està fent la ciutat de veïns, per exemple, altres temes, per exemple, la gent de la que han estat en altres moments, que no són de la comissió, però que han estat altres moments també defensant el model de Gallecs, i gent jove, que això també és un altre tema molt, molt interessant, que estan treballant per una agricultura diferent, no? I llavors també el documental, plantejat així, ens ofereix una gran diversitat generacional. O sigui, hi ha des dels històrics lluitadors fins la gent que en aquest moment està fent projectes en agroecologia i en defensa de la terra, no?
0: A nosaltres ens agrada ser molt sincers amb els nostres oients i us sento comentar que just vam veure que el proper mes d'octubre, des del casal d'aquí de Mollet del Vallès, ens van comunicar que es tirava endavant un barcami per finançar aquest projecte de Gallecs al batec de la terra.
1: Sí.
0: I, de fet, nosaltres hem entrat a la pàgina web, hem vist allò que teniu entitats adherides, com ara l'Associació de Veïns de Gallecs, també la de Santa Rosa, crec que està adherida, sí. Hi ha diferents associacions, persones a títol individual, que l'Agustí ens comentava. Això s'ha d'actualitzar, perquè tenim moltes més que les que figuren ara a la pàgina web. Institucions no heu anat a buscar allò, el suport d'ajuntaments, no?
1: De moment, no.
0: No.
1: O sigui, a veure, hi ha hagut una cosa molt maca, que ha sigut aquest treball que comentava a nivell col·laboratiu. I un treball col·laboratiu amb una gent, diguem-ne, que personalment és molt rica, doncs aporta molt, no? I llavors hem volgut mantenir una independència en el tema de la realització. I això ha sigut possible gràcies al suport de molta gent. Si no, no hauria pogut ser. O sigui, no ha sigut allò una empresa que té un projecte amb uns papers i que va buscar i demana a la porta, no sé quantos. No, hem volgut tirar endavant ja. I com? Pues amb la col·laboració de molta gent. I això és una riquesa preciosa, no? És maquíssim treballar així. Ara que tenim el treball, diguem-ne, ara a l'octubre acabem el rodatge i acabem, esperem que surti per la primavera, el documental acabat, doncs ara és el moment de dir, miri, tot això està així. El Verkami no és un Verkami que en fem, ara volem fer. Està rodatge fet. Per tant, aquí hi ha tot el material ja fet. Per tant, busquem ara un recolzament econòmic més ampli perquè d'aquesta manera pues, poder treballar la postproducció. La postproducció en els documentals és molt important. És clau.
0: Va, llavors, és que m'has dit que teniu unes pintores, no?
1: Sí, tenim unes pintores.
0: Seria, això s'ha de passar a les estissores, malauradament.
1: I llavors, per fer bé tot aquest treball de postproducció, ens aniríem bé un suport a nivell de recursos. I per això tirem endavant el Verkami. També per continuar amb aquesta voluntat col·lectiva que estem treballant des d'un primer moment, no? Mm-hmm. I aquesta és la voluntat, vull dir, aquí hi ha hagut el casal de Mollet, que fantàstica l'aportació que està fent,

0: que també volem fer un llibre, que també volem fer una base documental perquè la gent tingui accés a tots aquests materials en els arxius, i si tenim més diners, doncs podrem fer més coses, no?
1: L'Agustí, nosaltres que comentàvem, clar, es va presentar i es va dir es farà un documental, un llibre, el llibre ha quedat una miqueta aturat, però no ha abandonat, sinó... És a dir, la idea hi és, sí, però ara us heu centrat en el documental.
0: Sí, ens hem centrat en el documental perquè és molt intens, o sigui, fer un documental és, sobretot d'aquests tipus, no és agafar una camareta i anar quatre coses, vull dir, és un treball que et demana...
1: Explica'ns com ha anat aquest rodatge, perquè, clar, hem dit allò que heu volgut recollir les quatre estacions de l'any, no?, que canvien, doncs, les tonalitats de gallecs, també els productes que trobem a gallecs, però no sé si has anat allò matí, tarda, vespre...
0: Mira, la sort que tenim a gallecs per fer un documental, això ja... quan vam començar a treballar, es veia molt clar. És que és un espai molt concret. O sigui, hi ha documentals, per exemple, que has d'anar al Pirineu i després te n'has d'anar al Delta de l'Ebre. Vull dir que... O, per exemple, alguns documentals que he fet de memòria històrica hem tingut que anar a Toulouse o a Sals o on sigui, no? Clar, aquí l'avantatge que tenim era que era un espai molt concret. Això facilitava molt el treball, no? I facilitava molt anar-hi en qualsevol moment. I llavors hem seguit bastant el millor moment del ritme de l'any. Aquí hem tingut un ajut molt important d'un noi de Valls que treballa amb drons, filmacions en dron, que ens ha ajudat i que ha vingut. I llavors tenim unes filmacions en dron també de com venia Gallecs a cada estació de l'any, no? I això també li dona un mar i una estètica molt, molt interessant, no?
1: Nosaltres tenim Gallecs a tocar i tenim allò una imatge, però Gallecs és prou extens. Vull dir, hi ha uns 8 municipis, no?
0: Sí, 7, en segons.
1: 7-8 municipis, no? No sé si us heu centrat en una part concreta de Gallecs, la més propera aquí a Mollet, o us heu bellugat una miqueta
0: Depèn, o sigui, per la part històrica és molt important les imatges d'arxiu. Doncs imatges d'arxiu n'hi ha de tot tipus, no? Tant de tipus de documentació com de tipus més fílmic, com hi ha imatges, Déu-n'hi-do, imatges d'arxiu que hi ha, no? I llavors la part històrica era una mica igual a on la col·locàvem, perquè lo important, sempre que hi hagués un referent de gallecs. I llavors per la part més actual sí que ens hem bellugat per tot el... diem des del, jo diria, el Gallecs per sobre la carretera de Sabadell, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Tot aquell Gallecs, també hi ha diverses experiències d'allà. El Gallecs d'aquí més proper a Mollet. Per exemple, vam estar entrevistant el que porta el servei de l'Hospital i Salut, el metge que porta, i ens va explicar la importància de Gallecs com un referent de salut per Mollet i per l'hospital, i com l'hospital també utilitza Gallecs, no?, per fer caminades i per fer... sembla que en diuen l'Hospital Green, una cosa així.
1: Sí, sí, sí, de Green Hospital.
0: Doncs també va ser... Vull dir que hi ha moltíssimes possibilitats, no?, i hem intentat això des de l'hospital fins al que fa les abelles més amunt de la carretera aquesta que va a Sabadell, fins, evidentment, al nucli d'aquí, fins a Santa Perpètua, que hi ha en Falguera, que està fent les vinyes. Ens hem mogut una mica per tot arreu. Sí.
1: Dèiem això, que ara s'han de passar les estissores, tot i que no esborrareu aquestes 20 hores de gravació. La idea és també fer un arxiu que la gent també pugui consultar, no?
0: Sí, exacte.
1: Més o menys, quina durada t'has plantejat?
0: A veure, el fet de fer-ho lliurement, el tema de la durada també és més lliure. O sigui, és a dir, si treballes, per exemple, he fet diverses coses per TV3 o per Televisió Espanyola, inclús pel satèl·lit passat, i allà et marquen molt les durades, no? És igual com els diaris que et diuen. L'article que no ha de passar de 500 paraules, no? O de 700, no? Nosaltres, en principi, no tenim aquest límit, però també és veritat que el públic està acostumat a unes durades, no? I llavors, doncs, jo crec que la durada estàndard per aquest tipus documental haurà de girar a l'entorn de 50 minuts, una hora màxim. Crec que serà la durada estàndard.
1: Comentaves el tema de TV3, també és un tema que teniu allò en el calaix.
0: Sí, sí, sí.
1: Teniu converses, hi ha res tancat.
0: No, està tot obert, vull dir, no, en absolut, no hi ha res tancat. Jo crec que hi ha la voluntat bastant per les dues parts de col·laborar, però nosaltres hem volgut anar ja amb algú fet. O sigui, no volíem anar amb tres papers i dir, miri, volem fer això, ah, sí, no, fem. Hem fet, estem tot el rodatge acabat,

0: per tant, com col·laborem? No? I així és com hem volgut. Estem anant a tot arreu, no?
1: La idea, ho dic allò perquè si mireu, doncs trobareu informacions, no?, de, que apunten que seria a finals d'aquest any, però l'Agustí ens ha dit no, no, la idea és a finals d'aquest curs, és a dir, doncs a fin, abans de que comenci l'estiu, però a finals de la primavera de 2027 poder presentar aquest documental. Mm-hmm. I a més, no només presentar-ho en un espai, sinó m'imagino que la intenció és voltar-ho pel territori, generar debat, comentaves, no? El que volem és generar debat sobre el model territorial.
0: Exacte. I si us fixeu, si entreu en Obercamp i encara no està...
1: Dos de novembre,
0: apunteu-ho i col·laboreu amb aquest treball col·lectiu que estem tirant.
1: Es pot col·laborar jo amb quantitats menudes
0: i
1: més grans.
0: I si us animeu més gran, millor.
1: Això.
0: Bueno, el que et deia és que el mateix Obercamp, veureu que està en diferents idiomes. O sigui, està fet en català, està fet en castellà, està fet en anglès, i sí, probablement en francès també, però no recordo si està en francès o no. O sigui, això ja vol dir la voluntat del propi documental, no? I la idea és de que, evidentment, que porti un debat aquí, però que porti un debat més enllà de Catalunya, de cara a quins models territorials volem.
1: Nosaltres hi contem que la presentació serà a Mollet o a Gallecs.
0: Home, això segur.
1: És a dir, aquests dos llocs, és a dir, el Casal i Gallecs, no, doncs imaginem que sí, que seran espais...
0: Que serà el primer lloc de tots, segur.
1: Que és el que més t'està allò... Has comentat sobretot la implicació de la gent, no? Uh-huh. Suposo que és la riquesa que t'estàs enduent d'aquestes filmacions, d'aquest treball, uh-huh, d'aquesta reflexió conjunta, uh-huh, no? Perquè, clar, no és només agafar la imatge, després ha d'haver-hi allò un fil conductor, no un narrador.
0: I tant, clar. I tant. Bueno, dues coses, no? El primer que deies, que segur, o sigui, és a dir, per mi estan sent uns anys riquíssims, no? Tant el contacte i el treball durant mesos que hem fet amb la Comissió de Defensa, que m'he trobat una gent esplèndida, com el treball amb tot el contacte amb la gent de Gallecs, no? Ha sigut poder seure, poder parlar. També ha sigut molt important aquest pla de rodatge llarg, en el qual no hi ha presses, i en el qual podem dir, quin dia et va bé? Tal dia, ah, no, però vine a la tarda que estarem més tranquils. Vale, doncs vens a la tarda i no tens pressa, no? O sigui, aquest pla de rodatge molt lligat als propis ritmes de Gallecs, per mi és un tema clau, no en aquest, sinó en tots els documentals. O sigui, i esclar, això fuig una mica del procediment industrial, no?, de l'audiovisual, no?, que va molt a saco en els temps i tot això.
1: Hem dit això, que recull la història, però també el present i el futur, i sobretot volíem fer, doncs, èmfasis en aquest futur, perquè jo li comentava a l'Agustí, igual hi ha gent jove que diu, escolta'm, si m'has de parlar de la història, ja sabem, no?, doncs... però no, parleu també això de futur, has dit també que hi ha gent jove implicada en el projecte.
0: Sí, sí, ja ho crec. Sí, sí, hi ha gent de totes les edats. Sí, hi ha gent de totes les edats, des de una noia de 20 i pico d'anys que fa temps que estan fent un treball de ramaderia agroecològica i que faran aquí la plantació per fer els seus pinsos agroecològics per no entrar en la dinàmica de l'agricultura industrial dels pinsos, fins a gent jove que vol continuar treballant-hi, hi ha... Ara que tenim pràcticament acabat el rodatge, és molt maco aquest ventall d'edats, no?
1: Agustí, amb el consorci, n'heu tingut allò, doncs, imagino, contacte,
0: sí,
1: no sé si bona relació...
0: Oh, relació excel·lent, no?
1: No, que passa ho dic que... perquè des del consorci sempre, ara que parlaves de l'agricultura ecològica, ens parlen això, doncs, com de la universitat venen també, no?
0: Sí, això també és un tema que reflectim. Hi ha gent de la universitat que ve a fer experiències i estudis i també estan en el documental. I amb el consorci hi ha hagut una relació... com no podia ser d'una altra manera, molt bona. El passa que també sabíem que el consorci estava en un procés delicat d'adjudicació i no hem volgut comprometre massa el seu paper perquè es pogués mantenir més neutral, no? I llavors, ja et dic, excel·lent la relació, però no hem volgut entrar per no comprometre'ls amb ells d'una manera o altra, no?
1: En tot cas, anem a finalitzant. Reserveu allò, doncs, d'una banda, la data, allò que es diu, reserveu la data. La data concreta no la tenim, però a finals de la primavera del 2027, doncs segurament es farà aquesta presentació d'aquest documental.
0: Exacte.
1: I l'altra data que heu de reservar, el calendari, és el 2 de novembre, per poder participar d'aquest Obercamp, que dona aixopluc al Casal d'aquí de Mollet del Vallès, per poder fer realitat, doncs, tot el que és aquesta aquesta postproducció d'aquest rodatge de més de 20 hores del Batec de Gallecs. Agustí Coromines, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i per aquesta conversa. Que vagi molt bé.
0: Igualment.
1: Adéu-siau. Estarem en contacte.
0: Això.

D'aquesta manera m'ha arribat a la fi del programa pel dia d'avui i, de fet, hem superat la setmana. Esperem que us hagi agradat, que ens feu costat i que dilluns de la setmana vinent ens retornem a trobar aquí a la sintonia de Ràdio Mollet a les 9 en punt, en directe, reemissió íntegra del programa a partir de les 3 de la tarda. També us recordem sempre pàgina web radiomollet.com perquè allà trobareu els podcasts de tots els programes de producció pròpia d'aquesta emissora, entre ells el Posa't les piles. Tingueu un bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Joel Gascón. Els castellers de Mollet seran presents aquest diumenge a la primera jornada del concurs de castells que se celebrarà a la plaça del Castell de Torredembarra. La colla molletana s'afegeix així a 12 colles convidades a obrir el calendari del certamen bienal més important del món casteller. Els castellers de Mollet portaran a plaça 3 construccions, un 3 de 7 amb agulla, un 5 de 7 i un 7 de 7, que de fet la colla té posades les mires a carregar i descarregar aquest 7 de 7, una construcció que històricament els ha sortit força bé, tot i la seva amplada i l'elevat nombre de gent necessària per vestir-lo. Es tracta d'un castell que, com dèiem, sempre l'han fet bé, però que és molt ample i necessita molta gent per tirar-lo endavant. Per això fan una crida a la ciutadania perquè els doni suport de cara al concurs d'aquest diumenge. Qui vulgui ajudar-los pot venir als assajos que la colla faran avui divendres, al darrer assaig, de 8 a 10 del vespre, al pati del Centre Cívic Lera. Ho ha explicat la cap de colla, Rocío Morón.
1: L'objectiu d'aquesta setmana és poder ser molta gent a l'assaig. Clar, la prova neta, el castell net obert, el tenim molt maco, però clar, la dificultat és pujar-lo sobre la pinya i poder tancar-lo, no? I veure les sensacions del castell fins a quartes. Llavors, la dificultat, tancar aquest castell als assajos, com han fet crida tots aquests dies, que tots els socis i tota la gent vingui als assajos per poder anar a plaça havent tancat el castell previ a l'assaig, clar. Uh-huh. Llavors, bueno, correr una mica i veure què podem fer avui i divendres, que sí que som més gent que avui. Llavors, divendres sí que el tancarem segur. Veure sensacions, veure com el tenim, veure com respira i poder decidir després d'assaig si el podem portar a plaça amb total seguretat.
0: Per fer possible el desplaçament i el vestiment dels castells, la colla mobilitzarà un contingent important de gent. En total seran 250 persones i necessitaran entre 3 i 4 busos. I ara canviem de tema i us parlem que dissabte arriba una de les caminades més participatives de la ciutat. El Club Muntanyenc Mollet ha organitzat la caminada nocturna de gallecs. Des del Club Muntanyenc es marca l'objectiu de 1.100 participants, malgrat des de l'entitat. En Josep Soler comenta que sempre s'hi afegeixen gent sense inscripció a la marxa.
2: Ara fa uns quants anys que controlem, tenim un punt on controlem la gent que porta el nostre braçalet, el que està inscrit, i el que no. I més o menys anem a la frec. Passen 1.000 persones que han participants i unes 700 a 900 persones més que van per lliure. Que no acaben tot el recorregut, que no el faran tot, però passen en aquell moment en aquest punt de control que tenim nosaltres.
0: Un recorregut d'11 quilòmetres que creua tot l'espai rural de Gallecs de nit i un any més la lluna plena acompanyarà els participants. Això és tot, més informació de caire local d'aquí una hora.

0: convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
1: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada dimarts a les 11 de la nit.
2: Tastets de llengua.
3: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui fem números i parlarem del 900. Avui arribem als 900 tastets de llengua. 900 es defineix com a 9 vegades 100. Això vol dir que avui no celebrem un programa qualsevol. Avui arribem al programa 900. I no és poca cosa, perquè no hem fet pas el camí un dia. 900 emissions són molts petits tastets, moltes històries, però sobretot són 900 oportunitats de compartir paraules i curiositats amb vosaltres. El número 900 és un nombre rodó, imponent, que fa respecte. En català, quan volem expressar abundància, sovint recorrem als nombres. No cal que siguin exactes. Quan diem que una persona té mil coses al cap, ningú no agafa una calculadora. Quan assegurem que hem repetit una història 100 vegades, tampoc no estem comptant. Els números a la llengua són una manera de magnificar, d'exagerar o de destacar la importància d'allò que expliquem. Per això avui els 900 no són només 900, són una xifra que simbolitza constància. Ja ho diu el refrany, de mica en mica s'omple la pica. Una missió darrere l'altra i així fins al 900. I és que per arribar al programa 900 cal haver-ne superat 899 abans. Sembla una obvietat, però sovint oblidem que les grans gestes neixen sempre d'una suma de petites passes. La llengua ens ensenya que els números també expliquen emocions, i si avui haguéssim de buscar una expressió adequada, podríem dir que aquest programa ha passat per mil tràngols, ha viscut 9 vegades 100 alegries i encara conserva la il·lusió del primer dia. Potser per això el 900 ens sembla tan especial. No perquè sigui exactament 900, sinó perquè sona gran. Perquè aquest aniversari no és només de qui fa el programa, és també de qui l'escolta. Sense oients no hi hauria 900 programes. Gràcies per ser-hi i per molts anys. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat a l'AP7 a Tarragona, hi ha 6 quilòmetres i mig de calçada tallada entre Santa Perpètua de Mogoda i Mollet del Vallès per un accident amb desviaments per la sortida 145. També hi ha 10 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona entre Avinyonet del Penedès i Subirats per un incendi de vehicle amb només un carril obert. A la C25 hi ha també congestió a Santa Maria d'Oló en sentit Girona per un accident que deixa un carril tallat i finalment a la Nacional 154 que està tallada també en tots dos sentits de la marxa a Puigcerdà per un altre accident. De cara a diumenge i també en mobilitat i en motiu del pont de la Mercè, Trànsit preveu que uns 270.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre el migdia i la mitjanit. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, està reunit amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada hi han assistit tots els grups excepte Vox i és la primera cimera d'aquest tipus amb participació també d'Aliança Catalana. El govern vol obrir un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública. Escoltem ara David Cid, portaveu dels Comuns al Parlament, que ha explicat aquest matí a la xarxa les propostes que faran avui des dels Comuns.
2: La primera és baixar el número d'alumnes per aula, reduir ràtios. Això és el que està funcionant a les comunitats autònomes que tenen millors resultats educatius dels seus alumnes. Per tant, jo crec que això és molt important. I la segona, també accelerar aquest pla de climatització a les aules. No es pot fer classe a 35 graus, jo ho deia aquests dies. No? Si al final nosaltres treballem amb aire condicionat al Parlament, quin sentit té que els nostres alumnes facin classe a 35 graus i no poden esperar 4 anys?
1: Sí, també ha remarcat que cal avançar cap a aquest 6% d'inversió en educació i invertir també més recursos per tal de millorar el sistema. I la Paeria de Lleida aprovarà avui la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. I el Canal d'Urgell tanca el diumenge la campanya de rec amb bones reserves d'aigua, que són de més del 50% de l'embassament de Rialp. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor de l'estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga aquest setembre. El panís, el cereal i la fruita, entre d'altres, no han arribat als mínims de cobrir per cobrir els costos. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
0: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
1: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 716, l'espai del Club Muntanyenc Mollet, i qui us parla, en Carles Matute. Avui seguim amb el tema refugis. Us parlaré dels diferents tipus de refugis que podeu trobar. El refugi de muntanya, el refugi lliure, la cabana bivac i el refugi d'emergència. El refugi de muntanya és el que tots coneixem. Es tracta generalment d'edificacions d'obra o de pedra, i en alguns casos de fusta. Actualment en trobem fets de planxes d'alumini i materials aïllants que milloren el rendiment tèrmic tant a l'estiu com a l'hivern. Aquests refugis, per regla general, tenen dues plantes. La planta baixa, on hi trobem els serveis. Menjador, cuina i habitacle pels guardes. El rebedor, on hi podem trobar lleixes per deixar-hi les botes i armariets per desar les motxilles i d'altres objectes personals. Generalment, els lavabos amb piques i vàters i els més nous dutxes també s'acostumen a trobar a la planta baixa. Com que pel refugi està prohibit deambular-hi amb botes, a les lleixes per deixar-les sovint hi trobem xancles on es poden utilitzar durant l'estada i cal retornar-les a marxar. Les xancles hi han de ser, a menys que hagi passat el cabró de torn i se les hagi endut. A la planta superior, generalment una, hi trobem els dormitoris. Aquests són de lliteres de dos o tres nivells, que poden estar distribuïdes en habitacions separades o en un dormitori d'una sola peça. Això depèn del disseny del refugi, però en els més moderns acostumen a ser en habitacions separades, cosa que facilita agrupar a la gent per hores de sortida, depenent del lloc on volen anar. El refugi lliure. És un refugi no guardat, d'accés lliure. En alguns refugis guardats també existeix una part lliure o d'hivern que queda accessible quan la resta de l'equipament està tancat. Acostuma a ser una habitació a la part baixa d'un refugi on es disposa d'una taula, uns bancs i quatre o sis lliteres, i que es pot utilitzar fora de temporada com a refugi d'emergència. Aquesta mena d'instal·lacions acostumen a disposar d'un radiotelèfon, alimentat amb energia solar per tal de que, en cas de necessitat, es pugui contactar amb els equips de rescat més propers. La cabana bivac. Aquesta és una variant del refugi d'emergència. Es troben principalment als Alps, sobretot en crestes o bretxes, en rutes de dificultat alta. Tenen una capacitat per 3 o 4 persones i cal entrar-hi ajupit. Són aixoplucs de fortuna i, si fa bon temps, més val dormir-hi fora. Un exemple històric d'aquesta mena d'instal·lacions va ser el bivac Piero Giglione, situat al Coll del Trident, a uns 3.690 metres en el massís del Mont Blanc. Era un petit aixopluc d'alta muntanya en un dels passos utilitzats des del sector del refugi Torino cap a la Brenga. El bivac va ser desmuntat en 1993 pel perill d'esllavissades. Aquest tipus d'instal·lacions, bivacs de tipus cel·la o similars, serveixen principalment com a punt de suport d'emergència o repòs per a alpinistes que realitzen rutes clàssiques i d'alta dificultat en el cos dels Alps. El refugi d'emergència. Tal com us vaig explicar en el capítol anterior, a Catalunya comptem amb 10 refugis d'emergència. Els trobarem en les zones d'alta muntanya. Són espais lliures o no guardats, pensats per protegir-se de tempestes o accidents. Solen estar oberts tot l'any per a urgències, però no garanteixen comoditats ni aigua corrent. Cal deixar-los nets i respectar les normes d'ús, ja que una instal·lació d'aquesta mena ens pot arribar a salvar la vida. Aquests refugis disposen de mantes, matalassos i un petit banc per poder cuinar, en cas de necessitat, així com sistemes de comunicació d'emergència. A la pàgina web de la FEC i de les entitats propietàries s'hi pot trobar informació de la seva ubicació, així com de la forma d'arribar-hi. El refugi d'emergència que va ser greument vandalitzat és el refugi de Besiberri. Aquest equipament no guardat, situat a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, a l'Alta Ribagorça, va patir importants destrosses a mans d'uns brètols a finals d'any. Tot i que un grup de voluntaris en va fer una primera neteja d'urgència per deixar-lo operatiu de cara a la temporada, durant aquest estiu del 2026, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya ha organitzat i coordinat accions de voluntariat estivals i de cara a la tardor per arranjar-ne definitivament els desperfectes estructurals. No permetem que quatre poca vergonya es facin malbé un patrimoni que és de tots. Si trobeu un refugi qualsevol instal·lació de muntanya malmesa o amb desperfectes, comuniqueu-ho tan aviat com sigui possible a l'entitat responsable o a les autoritats.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: El dijous 24, el grup Extrem organitza una matinal a la Mola per la Canal de la Vella, a Sant Llorenç del Munt. El vocal és en Carlos Revilla. Un recorregut de 8 quilòmetres amb un desnivell de 462 metres de pujada, 462 de baixada, i unes 5 hores 30 de durada. El lloc de sortida serà el pavelló de Barriera Seca a les 7 del matí amb vehicles particulars. I el dissabte 26, la caminada nocturna a Gallecs. El recorregut d'11 quilòmetres pels camins i senders de Gallecs amb una durada de 3 hores 30. El lloc de sortida, ja sabeu, Anselm Clavé i Rambla Balmes, a les 20 hores. Cal portar llanterna, aigua, n'hi haurà habitualment. El preu per socis són 8 euros i els no socis 12. El mateix dia, 10 euros socis, 14 euros no socis. Les inscripcions es poden fer mitjançant la pàgina web o directament al club.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són 11:45, us parla Joel Gascón. Els amants del flamenc tenen una cita aquest dissabte 26 de setembre al Centre Cultural Andalús de Mollet, i és que l'entitat ha organitzat una nova tertúlia flamenca, una vetllada dedicada al cant i a l'art flamenc que reunirà diversos artistes al local de l'associació. En aquesta ocasió, la tertúlia comptarà amb les actuacions de Juan de Úbeda, Rafael Fernández i José Miguel Hoyos, tres artistes amb una trajectòria consolidada dins del món del flamenc. La presidenta del Centre Cultural Andalús de Mollet, Charo García, ha destacat el nivell dels participants i ha explicat que l'entitat ha volgut comptar amb artistes consolidats.
1: Pues tenemos nuestra tertulia de septiembre, como ya es habitual, un clásico, donde en esta ocasión nos encontramos con esos flamencos más expertos de más edad, porque siempre hacemos dos, la de los jóvenes en marzo y la de ahora, pues a esos artistas ya consagrados. Y vamos a contar con la presencia de Juan de Úbeda, con Rafael Fernández, acompañado a la guitarra de su hijo Alberto Fernández, con José Miguel Hoyos y a la guitarra David Jiménez, y presentado por Laia García, porque yo estoy invitado a otro evento y no podría estar presentándolo, pero ahí estarán pues los miembros de nuestra junta directiva en el salón de la entidad a las 9 de la noche.
0: Com dèiem, a les 9 del vespre, amb una activitat gratuïta i oberta a tothom. I en esports, a segona catalana, el Club de Futbol Mollet Unió Esportiva s'enfronta demà dissabte a 17:45 al camp de l'Olímpic La Garriga, amb l'objectiu de sumar 3 punts més i seguir en una dinàmica positiva. En declaracions a Ràdio Mollet, l'entrenador de l'equip, Ángel Soto, ha dit que volen ser protagonistes amb la pilota, tot i que sap que és un camp complicat. A més, es posa pressió a sobre, assegurant que l'objectiu és quedar primers de categoria.
2: Lo afrontamos pues siendo nosotros, porque al final queremos ser protagonistas en nuestra idea del juego y queremos ser protagonistas con balón. Sé que nos costará porque es un campo complicado, pero bueno, nosotros, como he dicho en otras entrevistas y todo, tenemos que quedar primeros. No nos vale con meternos en la promoción. Con el equipo que tenemos aquí tenemos que quedar primeros y hay que ir a encarar el partido ganando.
0: I en una categoria superior, la Molletense juga diumenge a 12:45 del migdia fora de casa. Ho farà visitant el camp del Natació Terrassa, on voldrà treure els 3 punts i sumar 2-2 en la seva estrena a Primera Catalana. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: OVNIs, fenòmens paranormals, túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
2: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
1: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a la 1 de la migdia. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la...
2: Expedient Mollet.
3: Núvol de fum. Un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
4: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.

Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

tots els carrers estan tallats. Avui hi ha manifestació, a cada hora, a cada cantó.

0: música. Només música a Music Calaix.
1: Okay. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Finalitzada la reunió que va organitzar el president de la Generalitat, Salvador Illa, amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada ja han assistit tots els grups excepte Vox i ha estat la primera cimera d'aquest tipus amb participació també d'Aliança Catalana. En aquests moments compareix la consellera d'Educació, Esther Niubó, que també ha defensat la recuperació de les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent. Un anunci que ja va fer ahir el govern.
2: Poder compartir un corpus de lectura de referència per cada centre educatiu, respectant, com deia, aquesta autonomia de centre, però aquí la voluntat és que hi hagi una tria, una selecció de lectures obligatòries per cada centre, però que poden ser diferents a cada centre, però que tinguin una complexitat lingüística i conceptual creixent i progressiva, i per tant que enriqueixin més el que podria ser una tria lliure per part de l'alumne, doncs, quan té una biblioteca escolar o quan té una aula amb biblioteca, i per tant es pugui fer aquest treball des de l'autonomia, però exigint, doncs, incrementant d'alguna manera l'exigència lectora dels centres educatius.
1: El govern obre així un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública i presentar conclusions amb propostes concretes de cara a l'abril vinent. I el ple de la Paeria de Lleida ha aprovat inicialment la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre a l'espai públic, com el burca o el nihab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de PSC, Junts i Vox, i el govern municipal defensa que la norma protegeix les llibertats, mentre que Junts i Vox han celebrat que incorpori aquesta prohibició. En canvi, el PP ja ha votat en contra perquè considera que el text no prohibeix aquests elements, sinó que els regula. Esquerra i els Comú de Lleida també s'hi han oposat per la visió punitiva d'aquesta ordenança. El nou text preveu sancions d'entre 400 i 3.000 euros per conductes incíviques i, en cas d'ocultar el rostre en l'espai públic, la infracció serà lleu amb multes d'entre 400 a 750 euros. I pel que fa a la mobilitat, la P7 està tallada a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona per un accident entre diversos vehicles amb desviaments per la sortida 145. També a Avinyonet del Penedès un camió s'ha incendiat en sentit sud i ha provocat fins a 10 quilòmetres de congestió amb dos carrils tallats. A Bàscara un altre accident entre un turisme i dos camions provoca també retencions en sentit França i també hi ha un camió volcat a la Nacional 154 a Puigcerdà que obliga a tallar la via. Finalment, a la C25 a Santa Maria d'Oló una topada també entre dos camions amb un d'ells volcat lateralment, afecta també la circulació en sentit Girona. I el Canal d'Urgell tanca el diumenge la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% de l'embassament de Rialp. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
0: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o, i una de comèdia en la mateixa obra.
1: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
2: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
3: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet. Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
4: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
5: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
6: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
7: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
8: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. Els castellers de Mollet seran presents aquest diumenge al concurs de castells de Torredembarra. La colla té posades les mirades en descarregar un 7 de 7. L'assaig d'avui al vespre serà clau per determinar portar-lo a plaça. I l'Ajuntament ha aprovat la convocatòria del 32è concurs de fotografia de Sant Vicenç. Es repartiran 1.150 euros en premis i la categoria especial d'aquest any estarà dedicada a la temàtica de la festa. I dissabte té lloc la 5a Festa Animal. Es farà al Parc de Can Mulà i comptarà amb una exhibició de l'equip d'emergència de gossos, una passarel·la d'adopció i la presència de diverses entitats molletanes. I també dissabte arriba una nova edició de la Caminada Nocturna de Gallecs. S'espera arribar als 1.100 participants que faran un recorregut d'11 quilòmetres que finalitzarà al centre de Mollet amb botifarrada popular. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
1: OVNIs. Fenòmens paranormals. Túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
2: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
1: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a 1 del migdia. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la
2: Expedient Mollet.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Una setmana més us acompanyem des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa. La nostra dedicació és al senderisme, l'excursionisme i els viatges. I tot això ho materialitzem en tres continguts que despleguem al llarg dels propers 25 minuts. Els tres continguts del dia són els que ara mateix us avancem des de la zona de titulars. Buseu és un antic poble abandonat al Pallars que el Jordi Canut i la seva família van anar restaurant finca a finca. L'objectiu? Fer-hi una reserva de fauna salvatge oberta a les visites gràcies a un projecte basat en la fotografia. És el Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. I avui aquest serà el nostre objectiu. El Xavi Tions escriurà una ruta senderista circular al voltant del poble de Sant Bartomeu del Grau, que per entre plàcids i verds paisatges porta el caminaire cap a dues boniques ermites, Sant Genissa de Besa i Sant Jaume de Fonollet. I comencem cicle als quaderns del viatger. L'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje, ens parla avui i en les pròximes setmanes del seu viatge a Sri Lanka, la gran illa situada al sud-est de la península indostànica. I Xinuxa, no arribarem així fins al final del capítol 572 dels Sendes. Però ara el que toca és posar-nos en marxa. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Fotografia i natura en un racó del Prepirineu. Un projecte ecoturístic que ha aterrat en un dels molts pobles abandonats de les nostres muntanyes, en una vall secundària, amagada, silent, poc accessible. Un antic nucli que, arran de la voluntat d'una família, fa anys que va engegar una experiència ideal per a qui li agrada la fauna i la fotografia. Als Sendes anem a petar de nou a l'extrem sud del Pallars Sobirà, en concret al municipi discutiblement anomenat Baix Pallars i que nosaltres reivindiquem pel seu topònim històric, Gerri de la Sal. A llevant del nucli s'estén una petita vall distribuïda d'est a oest, on hi ha el poble abandonat de Buseu. I és aquí on es desplega el projecte Buseu Wild Pyrenees Nature Photography, dit en català, Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. Proposa l'experiència de fotografiar fauna salvatge enmig d'una reserva natural privada, propietat, com dèiem, de la família Canut Tomàs. L'ideòleg i impulsor és el pare de família, en Jordi Canut, qui comença descrivint-nos de què es tracta aquest projecte.
2: De fer una activitat que pot ser d'un dia, pot ser de tres, i fins i tot hi ha gent que està d'una setmana sencera, gaudint de la fotografia de fauna salvatge autòctona. És a dir, tu t'incorpores amb un hide, el que s'anomena un hide, o un amagatall, que hi ha un vidre espia davant, amb la qual els animals de fora no et veuen a tu dintre, però tu des de dintre veus el que hi ha fora. El vidre és perfecte per fer fotografies, perquè si fas soroll els bitxos no marxen.
1: Així doncs, entre les 300 hectàrees aproximadament que té la reserva s'hi han ubicat un conjunt de hides o amagatalls estratègicament distribuïts en diferents punts per gaudir contemplant i fotografiant fauna molt variada, sense pressa. Aquests en són els principals animalons que hi podrem veure.
2: Hi ha un hide gran, el que serien les carronyaires, on hi ha trencalós, voltor negre, aufrany i voltor comú, evidentment, perquè és el més abundant. Que hi ha una capacitat de 9 persones, després hi ha un lavabo al mig i 4 persones més, és a dir, podien vindre 11, 12 persones. Després hi ha altres hides on hi ha un abeurador d'aigua i, a més, a la nit es pot fer fotografia d'espècies nocturnes, com pot ser la fagina, com pot ser la guineu, i fins i tot amb un altre hide pots fer tema cèrvol i tema senglar. I al hide de l'àguila daurada hi ha dos hides de dues persones cadascú, o sigui, un màxim de 4 persones.
1: L'experiència a Buseu es pot fer en un sol dia, en 3 o, per exemple, en una setmana. Es tracta que el visitant, en conveniència amb els propietaris, combini les sessions de matí, de tarda o de nit als diferents hides o amagatalls segons les seves preferències de fauna. En Jordi explica que les aus rapinyaires acostumen a ser les més sol·licitades i cal anar-hi ben d'hora.
2: Lo normal és que al dematí es fa el hide de les carronyaires. Aires, sobretot el del Trencalós. El que ve la gent aquí és a veure el que hi ha poc, el més escàs i el més espectacular, que és el Trencalós. També s'aprofita, mentre es fa aquesta activitat, fer l'aufrany en aquesta època, des de març fins al setembre, o bé el voltor negre, o bé el voltor comú, doncs ja s'aprofita i es fa tot. Això s'entraria al dematí, entre 8 i mitja, 9 del dematí, i s'estaria fins al migdia, fins a la 1, a les 2, a les 3. Sempre quan la gent vulgui acabar, doncs estem ja a cobertura, em truquen per telèfon i els anem a recollir. El que no es pot fer és sortir del Hyde, en plan, això ja he fet les fotos, me'n vaig. No.
1: Hem parlat dels haids, de les aus rapinyaires, el dels cèrvols i senglars, el de la fauna nocturna, com ara fagines i guineus, el de l'àliga daurada, i encara en queda una altra modalitat distribuïda al llarg de la finca. Es coneix com l'aixopluc.
2: És un haid que no hi ha vidre, que allà acaben entre 10, 12 i fins i tot fins a 18 persones sense vidre, i allà es pot fer bàsicament per tema de vols. I els trencalossos i la resta d'ocells, doncs ho pots fer per tema de vols amb un fons molt bonic, no? Has d'estar en silenci també, i això es pot fer. Això sempre ho fem a l'estiu, al mes de juliol i agost, perquè la llum no és tan bona. I els bons fotògrafos en juliol i agost venen poc. Per què? Perquè saben que la llum és molt dolenta. I aquests bitxos tenen més activitat més de cara al migdia.
1: Buseu és un poble prepirinenca, com molts d'aquesta petita vall situada a l'est de Gerri de la Sal es va abandonar als anys 50 i 60 del segle passat. Al nord el tanca el Parc Natural de l'Alt Pirineu, al sud la Serra del Bou Mort i cap a l'est una remota carretera que continua cap a la plana de Taús i la Ribera d'Urgellet, ja a l'Alt Urgell. A Buseu s'hi accedeix per una carretera comunal que surt de les proximitats de Gerri, que passa per Baén i que continua cap als castells i, com dèiem, Taús. Per accedir al poble, però, cal haver fet reserva, ja que és propietat privada i la possible massificació davant visites turístiques no concertades podria espantar la fauna.
2: I hi ha un desvió que fica a Buseu i hi ha 450 metres que arriba allà. Aquella carretera és nostra, la vam pagar nosaltres i està dintre de la nostra finca. Això ja d'entrada limita de que no pots entrar allà si no hi has fet una reserva. És a dir, la gent que ve allà més aviat pot molestar perquè hi ha gent que està fent l'activitat de fotografia al costat de la casa i tu, pots, sense voler, pots molestar la gent que està fent aquesta activitat. S'ha de reservar amb temps i mitjançant la pàgina web o bé trucant per telèfon.
1: Aquest és un projecte que neix de la voluntat d'aquest biòleg i president de l'Associació de Persones Amigues del Parc Natural de l'Alt Pirineu, en Jordi Canut, i també de la seva família, l'Anna Mari Tomàs i els seus fills Gerard i Cristina. Tot plegat arrenca pels vols del 2003.
2: Vaig contactar amb una persona que tenia aquesta finca, que era una de les 5 propietats particulars que hi havia en aquest poble, i en un procés de 8-10 anys vaig comprar les 5 propietats, que eren les 5 cases que hi havia aquí. Jo volia el terreny per fer l'activitat aquesta d'ecoturisme, no? Però, clar, què feia la gent? Em venia també la casa. Jo no la volia per res, la casa. Jo el que volia era el terreny. I a partir d'aquests 8-10 anys vam comprar les 5 propietats i llavors què vam fer? Vam fer una SL amb més gent de la família i vam fer una societat limitada per tirar endavant aquest projecte d'ecoturisme, que és el que hi ha ara.
1: Un projecte que cal fer sempre, en aquest cas, seguir-lo sota reserva prèvia i que s'adreça especialment a aquest perfil de visitants.
2: En principi és la gent que ve a fer l'activitat de gaudir de la natura, però a més hi ha fotografia. I si a més té càmera fotogràfica, molt millor. Pensa que fotògrafs professionals, avui en dia, els podries comptar amb dos mans. Una cosa és gent que fa les fotografies però que no viu d'això. És molt difícil viure realment de la fotografia. Evidentment venen per això i són gent que venen a gaudir del tema, a tindre l'experiència d'estar davant d'una espècie amenaçada com pot ser el trencalós o el voltor negre i fa les seves fotografies, o sigui, fa els seus fotos com el seu record.
1: L'activitat Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus es pot fer en un sol dia, tot i que, com hem sentit, també es pot allargar a 3 o fins i tot a una setmana. Per aquests casos, s'ofereix l'opció d'allotjament en alguna de les cases de Buseu que els Canut Tomàs han anat rehabilitant amb els darrers anys. Aquestes són les opcions.
2: Es fa el Full Pack Experience, que és un dia fent 2-3 activitats de hike, o es fa el Full Experience de 3 dies, que també es pot fer, llavors et quedaries a dormir a la casa, que és que fas el hike nocturn, etc. Tot depèn, o bé simplement fer el hike del trencalós, o bé simplement fer a l'endemà el hike de l'Àguila Daurada. Són independents, eh? O sigui, si fas un hike del trencalós, que és des de les 9 del matí fins al migdia, no pots fer l'Àguila Daurada, l'hauries de fer a l'endemà. Nosaltres tenim un hàbitat habitatge d'ús turístic, que la gent es pot quedar allà, amb habitacions, amb quarto de bany, etc. Hi ha una cuina que pot ser compartida, en funció si hi ha més gent i tal, però que es pot fer l'activitat que la gent pugui vindre directament a fer hike i marxar tranquil·lament.
1: Buseu és, doncs, un projecte ecoturístic que, per les seves característiques, és sostenible i no massificat. Ha permès rehabilitar un poble, primer amb allotjament a manera de refugi i després com a allotjament rural. Primer va atraure estrangers i, a poc, també s'hi han anat afegint gent de la terra. És tan sostenible i de quilòmetre zero que en Jordi Canut ens ho il·lustra amb un exemple ben clar.
2: Nosaltres tenim un conveni en Casa Tomàs, un obrador que estan fent embotits, venen carn i tal, i tot el que els sobra, el que haurien de llançar, en comptes d'incinerar-ho, de cremar-ho, ho vaig a recollir jo, un conveni de cessió i tal. No em costa res, però ells s'estalvien el fet de que no ho han de cremar i s'estalvien diners. Però clar, jo cada setmana he d'anar a recollir el menjar. Per mi és una feina molt forta, però és que no em costa res. És a dir, hi ha una simbiosi i a més és quilòmetre zero. El que s'ha de cremar és llançar els voltors i el trencalós, també les potes de corder, i quilòmetre zero i sostenibilitat total i absoluta.
1: Si us agrada la fotografia i us fa gràcia viure l'experiència d'immortalitzar aus i altres animals a molt pocs metres de distància, entreu a buseuproject.com i coneixereu tots els diversos packs i experiències. Una mena de safari, però fet en altres latituds, les prepirenenques, on xafardejarem sense ser vistos els moviments dels animals. En un entorn solitari i tranquil, on el ritme el marquen per sobre de totes les coses el dia i la nit, al pas de les estacions.
0: Sendes.
1: I és temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Molt bé, avui anem a una d'aquelles comarques que queda entremig de tot, però que no és de pas de res, pràcticament, eh?
3: Retornem a l'altiplà del Lluçanès, perquè fa un parell d'anys ja vam fer una proposta per Sant Agustí de Lluçanès i Alpens, a la part nord del Lluçanès, la darrera comarca creada, el 2023, i avui ens n'anem cap al sud d'aquesta nova comarca. I, exactament com passava en aquell cas, el municipi d'avui va rebutjar unir-se a la nova comarca i, malgrat formar part del Lluçanès històric, està adscrit administrativament a Osona. Parlem de Sant Bartomeu del Grau i el que us proposo és fer una caminada fàcil, un recorregut circular en sentit horari, que ens durà a passar per la Font de la Plaça, baixar a traspassar el torrent del Pont Gran i després anar a visitar dues esglésies romàniques, com són Sant Genissa de Besa i Sant Jaume de Fonollet, amb el torrent de la Sala entremig, i pujar fins a la Creu de Pedra abans de tancar el cercle planerament seguint el camí ramader.
1: Doncs bé, aquesta és la proposta d'aquesta ruta. Com deies, aquesta anomalia, podríem dir, un poble que pertany de forma natural al Lluçanès, però que està adscrit a Osona. Coses de la geografia política, mira. Bé, anem amb el punt de sortida.
3: Doncs anem a començar a caminar a Sant Bartomeu del Grau. És un poblet d'en prou feines, 1.000 habitants, envoltat de camps de cereals i farratges. Si hi accedim des de Gurb, podem deixar el cotxe a la vora de l'Ajuntament i la plaça, i el que fem és sortir del poble cap a Ponent, seguint els senyals del GR3, per un carreronet davant del forn, i en baixada suau ens du en un no-res a la Font de la Plaça, construïda sota un gran arc de pedra tancat amb uns pedrissos i situada en un rodal d'arbres en forma de plaça que li dona nom. Poc més enllà de la Font de la Plaça, resseguim uns camps de cereals, fem un tram per l'obaga d'un bosquet de pins i, sense contemplacions, pel mig d'uns camps, baixem a una pista frescal paral·lela al torrent del Pont Gran. Abans que la pista desemboqui en un altre camp, la deixem per anar a creuar el torrent i a l'altre cantó, sota uns grans plataners, trobem la Font de la Codina. És una font petitona, col·locada en un marge de pedra, amb una pica petitona de pedra també a sota, i de la font el que fem és sortim de seguida a una pista a tocar de la carretera a les envistes de la gran masia de la Codina. Aquí el que hem de fer és un tram d'un quilòmetre i mig aproximadament per la carretera, envoltats de ferratges i ramats de cavalls pasturant i algun petit bosquet d'alzines, i passar les vistes de la masia de les Ferreres fins a l'inici del camí de Sant Genís. És una pista ampla, ben indicada, i al següent trencall trobem un curiós indicador en una gran pedra arenisca marcada amb grans fletxes blanques sota dos noms, Sant Genís i La Sala. Aquí nosaltres el que fem és agafem a l'esquerra cap a Sant Genís i en un no-res arribem per entre camps adevesats a la masoveria de Sant Genís. És una gran casa de pedra i a tocar Sant Genís s'adevesa, que pren el nom de la propera masia de la Devesa. És una petita església romànica del segle XI amb un campanaret d'espadanya annexat a una antiga masoveria per la part de ponent, i a llevant destaca l'absis amb arcuacions llombardes, que és potser la part més ben conservada, tot i que no és del tot visible perquè hi van construir un porxo al costat. D'aquí, de Sant Genís, per entre boscos una mica enverdissats, baixem a traspassar el torrent de la Sala, és el punt més baix de l'itinerari, i per l'altre cantó, tot un seguit de pistes envoltades de camps de cereal clapejats de boscos, ens pugen a Sant Jaume de Fonollet, una altra església romànica, bessona de l'anterior, també del segle XI, una mica més gran, molt ben conservada i situada en un entorn bonic i molt cuidat, tot enjardinat, amb uns grans xiprers i amb un curiós campanar d'espadanya d'època no romànica que, amb el temps, s'ha anat transformant en un campanar de planta quadrada. I destaca a la paret de ponent una petita finestra en forma de creu i una antiga porta, i a llevant l'absis, també amb les i arcuacions llombardes, i a la façana de migdia un bonic portal que conserva encara el forrellat romànic. Tot això al costat de la gran masia de Fonollet, en un entorn obert, amb vistes, realment agradable d'estar-hi. I la mateixa pista que ens ha dut a Sant Jaume ens continua pujant per entre boscos fins a sortir al capdamunt d'un llom, on creuem la carretera de Sant Agustí de Lluçanès i acabem de pujar fins a la Creu de Pedra. Enmig d'un bosquet, és una creu de terme gòtica, petitona, al costat del camí ramader que agafem cap a la dreta, un antic camí de transhumància que ens permet contemplar enllà vistes cap a la part alta de la plana de Vic, tancada per Bellmunt, el Puig Sacalm, els Cingles de Cabrera i Aiats, veiem també el Coll Sacabra i les Guilleries fins al Montseny. I amb aquestes vistes entrem de nou a Sant Bartomeu del Grau, ara per la banda nord, on aprofitem per anar a donar un cop d'ull a l'església parroquial de Sant Bartomeu, un gran edifici barroc, i acabem de traspassar el poble contemplant els edificis històrics amb llindes de pedra fins a recuperar el cotxe.
1: Una bonica ruta, la que ens ha proposat avui el Xavi Tió per aquestes terres entre el Lluçanès i Osona, que té, com sempre, la seva fitxa tècnica. I la comencem amb la distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 12 quilòmetres i mig.
1: Desnivell?
3: Encara no, 300 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 5 horetes bones perquè ens entretindrem, sobretot a les esglésies romàniques.
1: Cal dir que en el cas de la Sant Genís podem tenir la sort de trobar-nos amb els masovers de Sant Genís, que molt amablement ens la van ensenyar, eh? I que, doncs, de bon grat ho faran, perquè són gent molt hospitalària. Grau de dificultat, de l'1 al 5?
3: Doncs només d'un 1 sobre 5, és una passejada amable. I a internet trobareu la proposta d'avui, a Wikiloc, amb el nom Sant Bartomeu del Grau, Sant Genís Sadevesa, Sant Jaume de Fonollet, entre parèntesi, Ruta del Romànic, d'un dels usuaris més actius a Wikiloc, que es diu Teti Titu.
1: Molt bé, doncs gràcies, Xavi. Ens retrobem la setmana vinent amb una altra ruta.
3: Salut i república.
0: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i avui us parlaré del meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Amb una superfície total que seria l'equivalent a dues Catalunyes, Sri Lanka és una illa densament poblada per 21 milions d'ànimes i que se situa al sud-est de la Índia. Té forma de pera, o més ben dit, de llàgrima. De fet, la coneixen popularment com la llàgrima de la Índia. Avui, als Quaderns del Viatger, comencem una incursió d'una setmana als indrets més destacats de l'antiga Ceilan, que, com veureu, l'Helena va unir a bord d'un tuk-tuk. Ara mateix ens ho explica, acompanyada, com sempre, de música del país.
4: En aquests 7 dies que vaig estar per a Sri Lanka, vaig començar el viatge a Colombo, que és la capital. Seguidament vaig anar al nord, a Willpattu, per veure animals salvatges. I després, en aquesta zona, també vaig visitar Sirigilla i les coves de Dambula i més manades d'elefants a Mineria, que és un parc natural conegut. Després vam baixar fins a Ellaikandy, que és la part de les Terres Altes de Sri Lanka. Finalment, també vam estar a Maldives uns dies, amb dues experiències molt diferents, en un resort, uns dies, però també en una illa local. Colombo és una ciutat no molt densament poblada, que és una cosa que pots pensar que Sri Lanka potser ja s'assembla molt a la Índia, que hi ha molt de gent, però no n'hi ha tanta gent. És una ciutat fàcil de visitar a peu, no molt gran, i destaca, doncs, alguns temples budistes que n'hi ha a la ciutat i també una gran torre al costat del riu amb la forma d'una flor de lotus. Llavors, és una torre a la que, si puges, doncs, tens unes vistes panoràmiques de la ciutat. Vam estar una tarda fent una volta i esperant la nostra següent aventura, que va ser ja jugar un tuk-tuk. Un tuk-tuk és un mètode de transport molt utilitzat a Àsia, sobretot. És com una motocicleta, però amb tres rodes, una al davant i dues al darrere. I podem viatjar el conductor, que va al davant, i al darrere, doncs, fins a tres persones. Llavors, és una forma de transportar-se molt ràpida. És com anar com una bicicleta, vas girant, vas fent bastantes maniobres. I allà s'utilitza molt, sobretot l'utilitza la gent local com taxis. El tuk-tuk és una manera còmoda per transportar-se per Àsia, sostenible, econòmica. Fan servir benzina 92, que és una miqueta més econòmica, i està molt extès el seu ús. En aquest viatge era la primera vegada que jo conduïa un tuk-tuk. Al principi, la veritat és que em va costar una mica, perquè és com una motocicleta, però manual, llavors. Entre els canvis de marxa, el trànsit, perquè és un trànsit, tot i que no hi ha tanta gent com a la Índia, sí que condueixen una mica diferent que aquí. Amb avançaments que potser et fan apretar una mica el manillar, el fre... I el primer dia va ser una mica complicat conduir el tuk-tuk. Sí que el vaig calar forces vegades, però després, amb la pràctica, doncs, ja li vaig anar agafant el truquillo. I finalment, doncs, al final del viatge, la veritat és que ja disfrutàvem. Era com anar amb una motocicleta i, sobretot, doncs, servia per gaudir del paisatge i per integrar-nos més en com podia ser un dia a dia d'una persona que viu a Sri Lanka. Les carreteres de Sri Lanka estan en bastant bon estat. Són carreteres, a la zona en la que jo vaig moure'm, bastant rectes. No van fent zigzags. L'únic que normalment són de dos carrils, i sí que hi ha, doncs, el trànsit de les furgonetes, dels autobusos que condueixen molt ràpid, dels cotxes. I bé, amb un vehicle que és petitet i que va a 40 km per hora, doncs a vegades potser el millor era anar una mica lentament, a posar-te no al centre del carril, sinó a un costadet, i deixar, doncs, que t'anessin avançant. També cal tenir en compte que condueixen com a Anglaterra, per l'esquerra. Llavors, tot això al principi, doncs, jo crec que estan justificades haver calat 30 cops o més el primer dia al tuk-tuk. Vam iniciar el nostre viatge des de Colombo fins a arribar al Parc Natural de Willpattu, que està al nord del país. El principal reclam i pel que vam escollir aquest parc natural era pel fet que podies veure uns lleopards. Lleopards és un parc natural on es coneix que hi ha lleopards. A Sri Lanka fer safaris és bastant econòmic. Òbviament, no veus tants animals com a l'Àfrica, però té la contraprestació que és relativament accessible. per fer un safari és molt recomanable contractar un guia amb conductor, perquè les carreteres dins dels parcs solen estar bastant malament, plou i la veritat és que es necessita molta experiència, i amb un guia que estigui conduint, normalment aquestes persones doncs ja saben on estan els animals, tenen, vulguis o no, la vista molt entrenada per detectar els animals i t'ajuden a veure doncs ocells, van veure també algun llangardaix, algun cocodril, no van veure el lleopard, però va ser una experiència molt interessant. Els parcs naturals de Sri Lanka, i concretament aquest de Willapattu, solen ser parcs selvàtics. No són parcs de sabana, perquè Sri Lanka és un país amb un clima tropical. De fet, destaca moltíssim la seva vegetació. És un país molt verd. Dona la sensació d'estar rodejat de selva. I aquests parcs són d'aquest tipus. Per això, a vegades, pot costar veure animals. I per això crec que hi és molt recomanable anar amb un guia.
1: Punt i final, si voleu saber més coses de Sri Lanka, haureu d'esperar el proper programa. Moltíssimes gràcies per arribar fins aquí, aquest programa que fem a l'Andreu Ortega des de les vies de so, al Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres i de la presentació i edició, en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar-nos aquest programa i anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.

Si ets un amant de les sèries, no pots perdre En Sèrie. Una picada d'ullet a l'actualitat dins les principals plataformes de streaming. Estrenes, recomanacions, tràilers, tot el que cal saber sobre el món de les sèries 2.0. Cada divendres a 3:15 del migdia,

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia, corresponent a divendres 25 de setembre del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més destacades del dia d'avui. Els castellers de Mollet seran presents aquest diumenge al concurs de castells de Torredembarra. La colla té posades les mirades en descarregar un 7 de 7. L'assaig d'avui al vespre serà clau per determinar portar-lo a plaça. I l'Ajuntament de Mollet ha aprovat la convocatòria del 32è concurs de fotografia de Sant Vicenç. Es repartiran 1.150 euros en premis i la categoria especial d'aquest any estarà dedicada a la temàtica de la festa. I dissabte té lloc la cinquena festa animal. Es farà al Parc de Can Mulai i comptarà amb una exhibició de l'equip d'emergència de gossos, una passarel·la d'adopció i la presència de diverses entitats molletanes. I també dissabte arriba una nova edició de la Caminada Nocturna de Gallecs. S'espera arribar als 1.100 participants que faran un recorregut d'11 quilòmetres que finalitzarà amb una botifarrada popular. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que són Josep Casasnovas, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Barriai, qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: I els castellers de Mollet seran presents aquest diumenge 27 de setembre a la primera jornada del concurs de castells que se celebrarà a la plaça del Castell de Torredembarra. La colla molletana s'afegeix així a les 12 colles convidades a obrir el calendari del certamen biennal més important del món casteller, que continuarà els dies 3 i 4 d'octubre al Tarraco Arena, a la plaça de Tarragona. Els castellers de Mollet portaran a plaça tres construccions, un 3 de 7 amb agulla, un 5 de 7 i un 7 de 7. Des de la colla es mostren satisfets de poder tornar a ser presents al concurs un any més. Estan molt contents de poder tornar-hi a participar, ja que per ells sempre és una cita molt especial i tota una festa poder representar Mollet a Torredembarra. Són declaracions de Rocío Morón, cap de colla de castellers de Mollet.
2: És una actuació molt, molt gran, diferent. No estem acostumats a actuar amb tantes colles alhora, però bueno, amb l'ambició de poder estrenar aquest 7 de 7, que és un castell molt gros, és un castell molt ample, és un castell que necessita molta, molta, molta gent per poder tancar-lo, i amb les ganes, no, de que tothom vingui, tothom s'animi, s'apropi als assajos, és molt important per poder portar-lo diumenge. Amb moltes ganes i molta il·lusió també de gaudir de l'experiència, de gaudir del dia, de tota la gent que no va venir a l'ETAP i que es fica aquest any a donar-nos un cop de mà, doncs se n'adoni de l'importància i del sentiment que és fer castells i tothom estigui, doncs, com a casa, no? I molt a gust.
1: L'objectiu principal de la jornada, però, passa per fer un castell molt concret. La colla té posades les mirades a carregar i descarregar el 7 de 7, una construcció que històricament els ha sortit força bé, tot i la seva amplada i l'elevat nombre de gent necessària per vestir-lo. Es tracta d'un castell que sempre l'han fet bé, però que és molt ample i necessita molta gent per tirar-lo endavant. Per això fan una crida a la ciutadania perquè els doni suport de cara al concurs d'aquest diumenge a Torredembarra. Qui vulgui ajudar-los pot venir als assajos que la colla farà aquest divendres de 8 a 10 del vespre al pati del Centre Cívic de l'Era.
2: L'objectiu d'aquesta setmana és poder ser molta gent a l'assaig. Clar, la prova neta, el castell net obert, el tenim molt maco, però clar, la dificultat és pujar-lo sobre la pinya i poder tancar-lo, no? I veure les sensacions del castell fins a quartes. Llavors, la dificultat, tancar aquest castell als assajos, com han fet crida tots aquests dies, que tots els socis i tota la gent vingui als assajos per poder anar a plaça havent tancat el castell previ a l'assaig, clar. Llavors, divendres sí que el tancarem segur, veure sensacions, veure com el tenim, veure com respira i poder decidir després d'assaig si el podem portar a plaça amb total seguretat.
1: Per fer possible el desplaçament i vestiment dels castells, la colla mobilitzarà un contingent important de gent. En total seran unes 250 persones i necessitaran entre 3 i 4 autobusos per portar tota la colla fins a Torredembarra, ho explica Rocío Morón.
2: Més o menys hem calculat que anirem a l'ETAP a Torredembarra unes 240 persones. 2.40, 2.50 anirem. En principi, depenent dels bussos que ens vinguin, perquè estem acabant de tancar-ho, poder 3-4 bussos.
1: La cita de Torredembarra reunirà diumenge 12 colles, mentre que a l'etap de Tarragona n'hi actuaran fins a 30 més repartides entre dissabte i diumenge, fins a completar les 42 colles convidades segons el rànquing estrella d'aquesta temporada.
0: Mollet al dia, notícies.
1: L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha aprovat la convocatòria del 32è concurs de fotografia de Sant Vicenç 2027, que enguany repartirà 1.150 euros en premis. El certamen està obert a totes les persones aficionades a la fotografia que vulguin participar-hi i té com a objectiu fomentar la creació artística, la participació en activitats culturals i la difusió del patrimoni i de la identitat de la ciutat. El concurs comptarà amb les dues categories tradicionals, Mollet i Tema Lliure. En aquesta edició, la tercera categoria estarà dedicada a la temàtica de la festa. A la categoria Mollet s'atorgaran tres premis de 300, 200 i 150 euros, mentre que les categories Tema Lliure i la festa tindran un únic premi de 250 euros cadascuna. Tots els guardons inclouran també un diploma. La iniciativa vol promoure la fotografia com a expressió artística i cultural i reconèixer el talent de les persones participants. En el cas de la categoria Mollet, les imatges permetran també posar en valor diferents espais, paisatges i moments de la ciutat a través de la mirada dels fotògrafs. Les sol·licituds s'hauran de presentar, preferentment en via telemàtica, mitjançant un tràmit específic disponible a la seu electrònica de l'Ajuntament. Les persones hauran de signar una sol·licitud i adjuntar les fotografies d'acord amb els requisits establerts. Això es podrà fer entre l'1 i el 20 d'octubre. Unes sol·licituds que hauran d'anar signades per la persona i adjuntar les fotografies, com dèiem, segons aquestes bases establertes.

0: I continuen les jornades solidàries a Mollet del Vallès. Ahir dijous, el Centre Cultural La Marineta acollia una xerrada sobre els vincles postcolonials entre Cuba i el Sàhara. La iniciativa organitzada per les entitats Mollet en Cuba i l'associació Tipsiva Mollet Sàhara ha comptat amb la participació de l'antropòloga cubana Clàudia González i del doctor sahrawi molletà Abderrahman Mohamed Dah. La trobada ha servit per aprofundir en els llaços que uneixen Cuba i el Sàhara, dues realitats marcades pel passat colonial espanyol, uns vincles que amb el pas dels anys s'ha traduït en diferents formes de cooperació i solidaritat, especialment en àmbits com l'educació i la formació. Clàudia González ha defensat que Cuba ha mantingut una política de solidaritat i cooperació amb altres pobles.
1: Cuba nunca ha creado en su colaboración, en su cooperación, ningún tipo de desigualdades en el otro pueblo, ni nunca ha establecido lazos coloniales con ese otro pueblo, sino que nos reconocemos y al final se tejen redes de solidaridad que van y que vienen. Porque yo también quiero hablar de lo que los hijos de ese pueblo saharaui, castigado, también duramente golpeado por ese contexto colonialista, también hace por nuestro pueblo en momentos duros donde ellos se sienten en capacidad y en posibilidad de apoyarnos y ayudarnos. Entonces se crea en ese sentido un relacionamiento hermoso entre dos pueblos que luchan por salir adelante.
0: Una solidaritat que, segons l'antropòloga, també ha trobat a Catalunya un espai de complicitat. González ha destacat la implicació de la ciutadania catalana en qüestions internacionals i ha valorat positivament l'intercanvi entre les dues realitats.
1: Algo muy bonito que teje, que se teje en Cataluña, que es esta ciudadanía involucrada, ¿verdad?, con una realidad internacional que la interpela y de la cual forma parte. Entonces se crean, te digo, yo llevo aquí ya 5 años y se crean diálogos, conversaciones interesantes también con las personas de aquí, las personas que entonces escuchan y también como solidarios que tejen esas redes y que forman parte de esas redes que se tejen alrededor de lo que somos y lo que queremos ser como humanidad, entonces se tejen lazos.
0: Una jornada en què hi participava també Abderrahman Mohamed Dah, que ha portat a la jornada la seva experiència personal. Nascut al Sàhara i metge que exerceix a Mollet, ha explicat que els vincles amb Cuba han tingut un paper important en la transformació i formació de diverses generacions saharauis. El Sàhara Occidental va deixar de ser una colònia espanyola a mitjans dels anys 70. En aquest context, les beques i els programes de cooperació cubans van permetre a molts joves saharauis continuar els seus estudis a Cuba, entre ells, ell mateix, Abderrahman Mohamed, qui va estudiar medicina i ha comentat que el que més el va sorprendre va ser l'educació tradicional.
2: El pueblo cubano, la humildad, la educación en sí, la forma de enseñar, de dar clases, todo está todavía a lo tradicional, entonces uno aprende practicando y mirando las cosas desde el principio.
0: La jornada ha servit així per posar en comú dues realitats unides per la història i per dècades de cooperació, una trobada que també ha reivindicat el valor de l'intercanvi cultural i educatiu com a eina per mantenir els vincles entre pobles.

0: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta des de la xarxa Luismi Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta situació completament tranquil·la, estancada, bassa d'oli i més aviat asserenada. Només tenim algun nuvolet que va decorant el cel, el va pintant, emblanquinant el sol i poca cosa més. També algun núvol que hi havia aquest matí, un palet més gruixut cap a l'Ebre, que s'està dissolent. Per tant, la situació que és ben calmada, com dèiem. I una altra vegada aquesta temperatura que té molta capacitat per pujar i, de fet, aquesta tarda estarem parlant d'un ambient una altra vegada estiuenc. Gairebé a tot el país, entre els 27 i els 33 graus de màxima, i això a l'ombra. Per tant, un sol piconador, sensació de calor, temps de platja, o qui pugui, de piscina. En vista el cap de setmana, tampoc ha de variar gaire la situació. Alguns núvols matinals, fruit d'aquesta mateixa xafogó, que sobretot hi haurà a les comarques de Tarragona el dissabte, i el diumenge al matí sí que despertarem amb més núvols en general. Sempre núvols que no deixaran pluja, i una temperatura que el cap de setmana continuarà sent superior a l'habitual. Fins i tot les nits ja no seran tan fresques. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies a Luismi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdies, la farmàcia de l'estació del carrer Sant Ramon, número 55, al barri de l'estació de França. I els animals de companyia prenen aquest dissabte al parc de Can Molà. Red Solidària Proanimal, amb la col·laboració de l'Ajuntament i altres entitats de la ciutat i la comarca, han organitzat la cinquena Festa Animal, una jornada plena d'activitats, sensibilització i adopcions. La festa arrencarà a 11:15 amb la benvinguda i el pregó inaugural, que anirà a càrrec de Vanessa Cadena, subdirectora general de Protecció dels Drets dels Animals de la Generalitat de Catalunya. Un dels primers actes serà a les 11, una exhibició d'Eire. L'equip de resposta immediata en emergències, recerca i rastreig amb gossos portarà la tasca dels gossos que fan, en aquest cas, en els rescats. També hi haurà els gossos de teràpia i una passejada de gossos que acabarà amb una adopció. A 12:15, els animals busquen una nova llar i prendran protagonisme amb aquesta passarel·la d'adopció. Rosa Mayor ha dit que aquests actes els faran sense música pel benestar dels animals.
4: Tot el que és plan animals al matí, que no hi hagi soroll, no hi hagi música forta, perquè venen la passarel·la d'adopció de gossos, i moltes vegades són gossos que són porucs, que venen de males experiències, tenen por i el soroll els fa por. I, bueno, aquests suposo que estan més adaptats al soroll perquè vindran, pues, els del grup Eire, que és el grup de rescat de persones. Vindran a fer-nos una exhibició de com els gossos rescaten persones i pot ser molt interessant. I llavors a la tarda és més, com sempre, més gresca. Més per infants, més festa, més per a, bueno, per tothom.
2: De fet, al matí l'aposta passa per l'adopció com unes qüestions destacades d'aquesta edició. Per aquest motiu, l'entitat, després de l'èxit de l'any passat, tornen a apostar per aquest format.
4: L'any passat va fer un tema de, pues, el que era, pues, les proteccions per gats i com era si era millor adoptar dos gats que un, més reflexat en els gats. Aquest any ho hem fet més general, pues, la importància que té l'adopció, no? Que és salvar vides. Però qui salva la vida? Tu salves la vida animal o l'animal te salva? I això va funcionar molt bé. Va funcionar molt bé. Es va quedar moltíssima gent. Es van quedar perquè ho fem justament abans de la passarel·la d'adopció. I et diria que l'any passat es van adoptar tots els gossos. I venien gossos sèniors, que és el més difícil.
2: La programació continuarà al migdia amb un taller d'acrobàcia a càrrec d'Isabel Farrés. També hi haurà una paella solidària que permetrà fer aquesta pausa per continuar amb d'altres activitats que es faran a la tarda, continuant també amb un segon taller d'acrobàcia d'Isabel Farrés, l'espectacle de bombolles de Pol Bombolles o l'actuació del grup de playback del barri de Lourdes o l'SQS Dance School, que posarà moviment a l'escenari fins a arribar al final de la programació. I els amants del flamenc tenen una cita també demà dissabte al Centre Cultural Andalús de Mollet, i és que l'entitat ha organitzat la Tertúlia Flamenca, una vetllada dedicada al cant i a l'art flamenc que reunirà diversos artistes al local de l'associació. En aquesta ocasió la tertúlia comptarà amb les actuacions de Juan de Úbeda, Rafael Fernández i José Miguel Hoyos, tres artistes amb una trajectòria consolidada dins del món del flamenc. La presidenta del Centre Cultural Andalús de Mollet, Charo García, ha destacat el nivell dels participants i ha explicat que l'entitat ha volgut comptar amb artistes consolidats.
5: Pues tenemos nuestra tertulia de septiembre, como ya es habitual, un clásico, donde en esta ocasión nos encontramos con esos flamencos más expertos de más edad, porque siempre hacemos dos, la de los jóvenes.

0: Ahorita y media ya terminamos, o sea, no hacemos muy largo el acto, pero sí un poco de ese tomo de contacto de volver otra vez a difundir nuestra cultura y el flamenco como ya hacemos siempre.
1: Amb aquesta tertúlia flamenca, el Centre Cultural Andalús de Mollet continua apostant per la difusió de la cultura i l'art flamenc a la ciutat, una proposta oberta a tots els públics que convida a compartir una nit de música, tradició i afició pel flamenc.
2: Mollet al dia, els esports.
1: I aquest dissabte arriba una de les caminades més participades de la ciutat. El Club Muntanyenc Mollet ha organitzat per aquest dissabte la 24a Caminada Nocturna de Gallecs, una cita que plega més d'un miler de caminants any rere any. Des del Club Muntanyenc Mollet s'ha marcat com a objectiu arribar als 1.100 participants de l'any passat, tot i que en Josep Soler, membre de l'entitat, ha comentat que sempre s'afegeixen 800 persones més sense inscripció a la marxa.
3: Ara fa uns quants anys que controlem, tenim un punt on controlem la gent que porta el nostre braçalet, el que està inscrit, i el que no. I més o menys anem a la frec. Passen 1.000 persones que han participants i unes 700 a 900 persones més que van per llibre. Que no acaben tot el recorregut, que no el faran tot, però passen en aquell moment, en aquest punt de control que tenim nosaltres.
1: Com és habitual, la marxa seguirà un recorregut circular que començarà al parc de les Pruneres i pujarà fins a l'espai de Gallecs, on s'entrarà per la rotonda del carrer Francesc Layret amb carrer Nicaragua. El recorregut d'11 quilòmetres creua tot l'espai rural de Gallecs de nit i un any més la lluna plena acompanyarà els participants. Tot i això, Mercè Cervera, presidenta del Club Muntanyenc Mollet, i Josep Soler recomanen als caminaires portar una llum frontal.
4: Veure la lluna plena, però es
3: sí,
4: necessita
3: sí.
4: llum.
3: És millor, més que res, pels caminets. Estan bé les pistes, però tot i així, vull dir, sempre hi ha pues, una pedra de més o un xergall, però bueno, es pot portar la llinterna. Havent-hi tanta gent, el que passa que encara amb moltes llinternes la gent va badant, perquè parlen, van parlant, i mirant al costat, doncs pues, no miren al terra.
1: Si bé des de l'entitat posaran diversos avituallaments amb ampolles de plàstic pels participants, des del club recomanen dur l'aigua de casa per ajudar a reduir l'ús del plàstic. Aquesta 24a edició de la Caminada Nocturna tindrà un component especial i és que s'emmarca dins del moviment excursionista català que enguany celebra el seu 150è aniversari. Així ho va comentar Mercè Cervera.
4: Això és una iniciativa del SEC, del Centre Excursionista de Catalunya, que va néixer el 1876 i coincideix amb això, amb aquest, amb el naixement de l'excursionisme català. Llavors, ells faran una sèrie d'actes i activitats per commemorar-ho i ho van transmetre a través de la FEC i de la vegueria per veure si els clubs ens hi volíem adherir, no? Nosaltres vam pensar primer en la serralada, però ja no vam
3: ja
4: ser
3: no
4: temps.
3: Ja no va temps. Ells no,
4: era molt just.
3: No, eren ells que no tenien encara les coses preparades.
4: Exacte. I al final ho hem acabat posant aquí, a la Caminada Nocturna de Gallecs. Molt millor, perquè és molt multitudinària, molt arrelada al club i al poble, no? I consisteix en caminar, en conèixer el territori i en fer-ho plegats, que això és l'esperit de l'excursionisme, en definitiva.
1: En aquest sentit, es combinarà esport, natura i tradició i el Club Muntanyenc espera tornar a omplir els camins de Gallecs aquest dissabte. De fet, es podrà inscriure a la cursa fins al mateix dia. Si ho feu, encara a dia d'avui té un cost de 8 euros per socis i 12 als no socis. En canvi, al mateix dia de la cursa, 10 pels socis i 14 pels no socis. I la Molletense juga aquest diumenge a 2:15 del migdia fora de casa. Ho farà visitant el camp de la natació Terrassa, on voldrà treure els 3 punts. A segona catalana, el club de futbol Mollet Unió Esportiva s'enfronta dissabte a 5:45 al camp de l'Olímpic La Garriga amb l'objectiu de sumar 3 punts més i seguir en una dinàmica positiva. En declaracions a Ràdio Mollet, l'entrenador de l'equip, Ángel Soto, ha dit que volen ser protagonistes amb la pilota, tot i que sap que és un camp complicat. A més, es posa pressió sobre, assegurant que l'objectiu és quedar primers de categoría.
5: Lo afrontamos pues, siendo nosotros, porque al final queremos ser protagonistas en nuestra idea del juego y queremos ser protagonistas con balón. Sé que nos costará, porque es un campo complicado, pero bueno, nosotros, como he dicho en otras entrevistas y todo, tenemos que quedar primeros. No nos vale con meternos en la promoción. Con el equipo que tenemos aquí tenemos que quedar primeros y hay que ir a encarar el partido ganando.
1: I a quarta catalana, el grup 9, la Lourdes, debuta aquest diumenge

casa i rebrà la visita de l'Olímpic La Garriga B a les 6 de la tarda. Ara passem a comentar el bàsquet, i és que també comença en temporada el Sant Gervasi masculí. Farà amb aquesta primera ronda de Copa Catalunya el diumenge a les 7 de la tarda al camp de l'Esparreguera B. El bàsquet femení també a Copa Catalunya debuta a casa a les 5 de la tarda aquest diumenge contra el Tarragona. En hoquei també comença en temporada el primer equip masculí, que juga dissabte a les 4 de la tarda i visitarà el camp de l'Esfèric. Pel que fa al femení, juguen dissabte a les 5 de la tarda a la pista del club hoquei Arenys de Mar, que militen a Primera Catalana. Canviem d'esport i ho fem parlant del tenis taula, i és que el tenis taula Mollet 2002 juga aquest cap de setmana la primera jornada del grup 2 de la tercera divisió masculina de tenis taula, i ho fa visitant el camp del club tenis taula Valls de Torroella dissabte a les 4 de la tarda.

I fins aquí l'informatiu. Abans de marxar, repassem titulars. Els castellers de Mollet seran presents aquest diumenge al concurs de castells de Torredembarra. I l'Ajuntament de Mollet ha aprovat la convocatòria del 32è concurs de fotografia de Sant Vicenç. I aquest dissabte té lloc la 5a festa animal al Parc de Can Molà i al vespre arriba una nova edició de la Caminada Nocturna de Gallecs. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres ens retrobem el proper dilluns. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: OVNIs, fenòmens paranormals, túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
1: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
0: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a 1:00 de la migdia. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la...
1: Expedient Mollet.
2: Núvol de fum. Un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
3: Divendres a 11:00 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
2: Núvol de fum. A Ràdio Mollet.

0: Si ets un amant de les sèries, no et pots perdre En Sèrie. Una picada d'ullet a l'actualitat dins les principals plataformes de streaming. Estrenes, recomanacions, tràilers, tot el que cal saber sobre el món de les sèries 2.0. Cada divendres a 2:45 del migdia.
1: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
2: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
3: Álvaro Rodríguez,
2: Eva Utrero
4: i Àlex Bermúdez.
3: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
4: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
2: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.
5: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
6: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
7: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
8: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
9: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
10: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Portaveus municipals.
1: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui divendres, per tancar la setmana, ens acompanya Carme Olarea de Junts per Catalunya, Mollet, aquí. Saludem, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: Amb tu volem parlar de diversos temes que tenen o tindran lloc a la nostra ciutat, si més no, un apunt breu que li ha semblat una nova edició que va haver-hi aquest passat cap de setmana de la Fira d'Artesans, on el temps va acompanyar i varen veure això, doncs, com sempre, molta participació i molta gent que no es va voler perdre aquesta cita.
2: La veritat és que la fira va començar bé i va acabar bé. També cal dir que vam començar amb aquella exposició tan bonica que hi ha a la Marineta, d'aquelles puntes fetes, aquell entorn de la persona que ens feia arribar, no? Doncs aquestes propostes de recuperar aquests vells artesans, no?, que havien estat moltes vegades les nostres àvies. Aleshores vam començar amb un bon moment, el temps es va acompanyar, totes les activitats van ser realment compartides per molts molletans i molletanes. Va estar de gom a gom totes les activitats que es van fer. Evidentment, també hem de felicitar a l'organització, no?, de la mateixa fira, perquè els paradistes, també tothom ha sortit molt content d'aquesta edició. Tornem al mateix, és una cosa que ja ha vingut per quedar-se. La Fira d'Artesans ja té el seu espai i té el seu moment, fins i tot parlàvem l'altre dia, no?, que ja sabem que després de la Diada ve la Fira d'Artesans. Si podem afegir algun comentari, doncs podré diríem que hi havia tantes activitats i totes eren tan bones que va haver-hi un moment de solapament, sobretot el tema de diumenge, entre les sardanes i les habaneres, que vam tindre el temps just per anar corrents d'un lloc a un altre. Aleshores, bueno, aquelles cosetes que sempre cal pensar en millorar-les. Tot i amb això he de dir que tothom content, tots els ciutadans, doncs els veies gaudir perquè el temps ens acompanyava, perquè les activitats que es van fer també estaven molt ben pensades, tant per nens com per ser més gran, i tant de bo, doncs, l'any que ve no plogui i continuem amb la 43a edició de la Fira d'Artesans.
1: I després volem parlar, doncs, del proper dilluns, que té lloc al ple municipal. No sé si des del vostre partit porteu alguna moció al respecte o com l'encareu.
2: Sí, nosaltres ja sabeu que això ho hem parlat altres vegades, que estem amb el tema de la modificació del ROM per poder gestionar i fer les mocions directament sobre el que afecta molletans i molletanes de la nostra ciutat, i ens basem sempre en aquests precs que es podem fer amb resposta o sense, però podem elevar-los al ple, que parlarem de coses que el govern encara no ha complert, parlarem de coses que estem esperant respostes i valorarem, no?, doncs, aquesta actitud de sempre resolutiva de poder parlar de les coses, doncs ho farem en el ple. I parlarem, i jo us avanço, parlarem del tema dels sucs, de les zones d'ús compartit dels animals. Ja veu que hi vam estar parlant abans de l'estiu, semblava que tot això apuntava, doncs, a tindre-ho ja més o menys decidit, encara no hem rebut resposta i ho alçarem al ple per poder-ne parlar. Parlarem també del tema dels coloms a la ciutat, que també és una de les coses que preocupa i preocupa molt a la ciutadania, i d'altres temes, en aquest cas, doncs, amb menys importància, però també sí puntuals de casa nostra, no?, com és l'estat del manteniment de les obres que s'estan fent i tot el que, entre cometes, els perjudicis que això comporta en el dia a dia dels nostres vilatans. A partir d'aquí, el ple, ja sabeu, o sigui, farem una miqueta aquesta gestió del dia a dia municipal, però també ens quedem una mica curts, no?, per dir-ho així, amb les mocions, perquè al final, com que no podem entrar allò que ens agradaria, doncs, bueno, acaben sent un pèl genèriques. Sí que és veritat que parlarem de l'1 d'octubre i parlarem de la gent gran, i jo crec que és, i ho fem cada ple de setembre, perquè és el dia de la gent gran, és el dia 1 d'octubre, i crec que cal de posar èmfasi que no només sigui un manifest, sinó que sigui una manera d'actuar envers, doncs, totes les propostes que ens fan des de la gent gran per poder, doncs, continuar amb aquesta trajectòria tan bona que tenen de fer aquestes coses per a la nostra ciutat, i hem acabat per tot Catalunya. A partir d'aquí també sabeu que parlarem del tema del servei en el CAP, de l'atenció domiciliària dels CAPs de Mollet. Parlarem també del tema de l'habitatge, que també és un tema, doncs, el que diem, no?, repetitiu, i que en parlem i ho farem. Tot i amb això, ens agradaria més entrar en matèries més molletanes. I a partir d'aquí, doncs, passarem un ple, esperem també a veure si hi ha respostes des del govern d'aquestes petites coses que hem anat demanant.
1: Parlant en aquest cas dels CAPs, hem vist també, doncs, aquesta notícia que la CIR tornarà a Mollet, sí, Després, doncs, això, podria dir uns 2 anys, en aquest cas, a la Florida.
2: Sí, la veritat és que és una queixa repetida que s'ha fet moltes vegades, que sabem que era per un tema d'obres que s'estaven fent, però tal que Mollet, una ciutat de 53.000 escacs habitants, doncs hem estat 2 anys així. De vegades ens passa molt que detectem, no?, que fem grans explicacions de finalment torna a la CIR a Mollet, doncs que hem estat 2 anys fora. 2 anys sense aquest servei a la nostra ciutat. Aleshores, cal valorar, que ja el tenim aquí, evidentment, però també cal fer reflexió d'on venim i quines han estat les circumstàncies perquè durant 2 anys no tinguéssim aquest servei a la nostra ciutat.
1: Doncs estarem pendents també d'aquesta tornada, si tot surt correctament. Després també aquesta setmana se'ns ha anunciat, se'n reunia a la premsa per presentar una nova edició del Girafeina més 45, que en aquest cas es farà al Mercat Vell. És perquè la gent hi trobi feina, s'hi fan moltes entrevistes ràpides perquè hi va molta gent i de fet unes 40 empreses hi seran presents. S'amplia a horari matí i tarda amb 250 ofertes previstes per l'agenda de Mollet i Comarca.
2: Sí, això en vàrem parlar l'any passat també. Aleshores, n'hem fet el seguiment. Entenem que el fet de poder ampliar l'horari voldrà dir que també hi haurà més empresa que hi accedirà. Entenem que així doncs, també el volum de persones que puguin accedir doncs, també serà més alt. Tot i que després del resultat de l'any passat nosaltres vam intentar, doncs, vam parlar de fet amb persones que hi havien anat i tampoc ha arribat a funcionar del tot. És a dir, cal encara mirar una mica més quins perfils es busquen i quins perfils la ciutat de Mollet pot oferir. Llavors, poder lligar una miqueta més. El que ens explicaven era el següent, que poder anaven amb uns currículums determinats i que les ofertes que hi havia doncs, no s'adequaven gaire amb els currículums de les persones que hi accedien. Aleshores, jo crec que això és una feina que s'ha de fer des d'Enfo, que de fet fan una molt bona tasca, jo això sempre ho diré, perquè sí que hi ha un treball de continuïtat i de recerca en buscar doncs, aquestes línies que siguin les mateixes entre el que demana l'empresa i el que pot oferir Mollet. Però tot i amb això, crec que hem de posar una mica més de reforç i hem de veurem aquest any què passa. Jo tampoc no vull criticar-ho abans d'hora, però m'agradaria saber després quin és aquest èxit o quines converses han arribat entre ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat i aquestes empreses que estaran en el Girafeina. Veurem, no en tornarem a parlar. Si no m'ho pregunteu, us ho explicaré jo, perquè és un tema que realment ens preocupa i Junts per Catalunya ja estem molt implicats.
1: Després també volíem comentar, ho vam parlar a principis també de setembre, com era aquest inici d'obres grans a la ciutat, Berenguer Tercer, en aquest cas, sobretot em vull referir a aquesta, perquè és la que estem veient ara més vistosa, perquè és al final una gran artèria de la ciutat i que crec que avui ja finalitza el que és aquesta asfaltat i que per tant tindrem un carrer ja del tot transitable i també molt, molt esperada aquesta obra.
2: Sí, sempre està clar que les obres sempre incomoden. Al final estem acostumats a que no hi hagi màquines o estem acostumats que no hi hagi soroll, estem acostumats a passar per uns carrers d'una manera rutinària. Aleshores, sempre que hi ha una obra, doncs pot haver-hi una part que hi pot incomodar la ciutadania. Per això parlàvem que també en el ple en parlarem de tot això, perquè nosaltres hem anat preguntant, no? Aleshores, jo sempre dic, no? És important fer les obres. L'altra cosa és com gestionem el fet de fer les obres. Possiblement, i em diran que depèn del contracte, doncs potser hauríem d'haver treballat el mes d'agost, no pas treballar-ho el mes de setembre. Estem parlant d'un espai on hi ha escoles, on hi ha un moviment doncs, molt alt, no? Sobretot a les hores puntes del matí i al migdia, és a dir, en hores molt concretes, no? que hi ha una mobilitat molt alta en aquells espais. Aleshores, la planificació és vital perquè el manteniment afecti el menys possible a l'entorn. Aleshores, jo no sé si aquí aquesta planificació ha estat ben entesa, perquè sempre penso que hauríem de ser capaços d'avançar-nos a les coses. Si sabem que això es farà i avui ja ho tenim gairebé aprovat, doncs per què no comencem, el 20 d'agost i no pas la primera setmana de setembre? Aleshores, jo crec que aquí hi ha un esforç que entre tots cal que ho posem sobre la taula, perquè en vindran moltes més d'aquestes obres, perquè el manteniment de la ciutat és una cosa que en requereix i en requereix molt. Aleshores, aquesta planificació jo crec que faria que afectés menys a la ciutadania. Tot i amb això, contents que es faci, evidentment. Que anem tard, també ho sabem, no? És una cosa, és com de dir que parlàvem abans, Però una cosa va lligada a l'altra. Volem una ciutat amb un manteniment que estigui posat al dia. Això costarà, perquè hi ha moltes coses a fer, i hi ha un sobreesforç, evidentment, per part de tothom, eh? Però fem-ho bé, no? Aleshores, bueno, és el que intentem buscar, no? Aquest lligam de que hi hagi una planificació determinada per la ciutat i que pugui moure's una setmana amunt o una setmana avall, però que tinguem molta més realitat en el moment del funcionament de Mollet, perquè al final la mobilitat, ja ho sabeu tots, que és un gran problema a casa nostra, i només ens falta, doncs, aquestes obres, perquè afecta l'autobús urbà, és que al final afecta molt i bueno, hi ha moltes persones.
1: Després també volem comentar que aquesta cap de setmana tenim també un dels actes que, igual que la Fira d'Artesans, tothom sap quan és, el següent cap de setmana és,
2: sí,
1: la caminada
2: és la nocturna
1: de gallecs.
2: Sí, és el que té, Mollet, al final anem fent aquestes coses que ja tothom espera, no?, certs actes i certes... El dia que no es faci ho trobarem a faltar, eh? Doncs la nocturna un altre cop aquí. Jo crec que és aquesta cosa tan popular, no?, de... Qui no l'ha feta mai, que vagi i que la faci, perquè és un dia molt nit per gaudir-la, per passar-ho bé amb amics, amigues, sobretot amb famílies, i cap gent de diferents edats. Es demana, doncs, sempre, no?, tindre cura del nostre espai, com és gallecs, deixar-ho tot net. Ja sabem que tot això fem aquella part de civisme, no?, cada cop que en parlem. Però la nocturna és la nocturna. Qui no l'ha feta l'ha de fer, i qui la vulgui fer cada any, doncs que la faci, perquè és un moment ja no només d'esport, sinó de compartir i reconèixer, doncs, aquest espai tan nostre, no?, tan molletà, que el tenim tan a prop, que el cuidem, que el mimem, i que a casa nostra, no?, doncs, té aquest pulmó que ens permet fer, doncs, això mateix, no?, sortint des de casa, una caminada nocturna a l'espai rural de gallecs.
1: I ja per finalitzar, també, en aquest cas, tenen una cita als castellers de Mollet amb aquest concurs,
2: sí,
1: de Torredembarra.
2: També ho anirem seguint-ho, i això ja fa temps que en parlem, d'aquest Torredembarra, perquè jo crec que els castellers de Mollet han arribat a un punt que han treballat molt per arribar-hi, i que, evidentment, des d'aquí tot el suport per aquesta sortida que faran, i que estic convençuda que faran una bona feina. Se'ls veu, estan cohesionats, estan amb ganes, tenen una templança, no?, tenen aquelles coses que diem, no?, el valor, el seny, l'equilibri i la força, compartir-ho endavant, i veurem els resultats.
1: Doncs n'estarem pendents, i de ben segur que ho comentarem, com sempre, la propera setmana aquí a Ràdio Mollet, ja encetant el que serà, doncs, aquest mes d'octubre, que també vindrà carregat d'activitats.
2: De ben segur.
1: Doncs, Carme, fins aquí l'espai de portaveus, i, com deia, fins la propera setmana. Que vagi molt bé.
2: Gràcies. Adéu-siau.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
2: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada dimarts a les 11 de la nit.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giné.
2: Molt benvinguts a l'En sèrie en una setmana plena d'estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs de la cartellera.
3: ¿Puedo hablar claro? Esta familia está cayendo en picado.
2: I ho fem des d'aquest dilluns a Sky Showtime i trobem la segona temporada de Mobland, Tierra de Mafiosos.
3: Hemos perdido el fentanilo y la heroína más de lo mismo. Estamos rodeados de tiburones que esperan su momento.
2: En el Londres actual, el poder i el control dels negocis foscos estan en joc quan els Harrigans i els Stevensons, dues famílies del crim organitzat enfrontades, topen en una batalla a vida o mort que amenaça amb derrocar imperis i arruïnar vides.
4: ¿Qué has pasado toda su vida velando por los Harrigan? No eres el remedio.
2: En aquesta segona entrega, els Harrigan intentaran mantenir les aparences davant l'amenaça de nous rivals que busquen desestabilitzar el seu imperi.
5: It looks like it's arthritis in your lower jaw.
6: So what next, or is this just the start of a general decline?
2: També des d'aquest dilluns a HBO s'hi ha estrenat Youth.
6: No more for me? You can still be sexy when you're 60.
2: La sèrie narra la recerca de sexe i amor d'una dona divorciada de 50 anys mentre fa el que pot per cuidar dels pares malalts i criar el seu fill, que ja hauria de ser adult.
7: ¿Dónde está? Si no estás matriculada. ¡Qué vergüenza!
8: Tranquilo todo el mundo.
2: Des de dimarts a Filmin hi trobem la segona temporada de Such Brave Girls.
9: He buscado tus síntomas y tienes cáncer o ansiedad.
10: Yo siempre tengo. ¿Y eso me frena?
9: Constantemente.
2: Torna aquesta comèdia irreverent que segueix la vida de dues germanes que viuen amb la seva mare soltera i transiten per la vida amb poc enteniment i carregades d'un peculiar sentit de l'humor sobre les seves pròpies vides i la seva salut mental.
11: ¿Alumnos?
12: Hay quien se cree que esto es un simple reformatorio. Creéis haber elegido esta academia, pero ha sido ella la que os ha escogido.
13: ¡Vamos arriba, señoritas!
2: A Netflix també des d'aquest dimarts hi ha arribat Academia Minerva.
14: Ya sé qué estáis pensando. ¿Dónde me he metido?
2: En aquesta acadèmia militar, els joves topen amb la disciplina, la rivalitat i pressió familiar, mentre un cadet busca respostes sobre el seu amic desaparegut.
15: ¿Cómo determinamos quién es inocente y quién es culpable? Para empezar, os tenéis que preguntar, ¿el derecho a la defensa es realmente pleno?
2: No ens movem de Netflix perquè des d'aquest dimecres hi trobem també Habeas Corpus.
15: Vamos a revisar el caso de Jonathan en busca de pruebas de su inocencia o de ilegalidades en el proceso. Pero aquí dice que los acusados confesaron.
2: En aquesta ficció, una prestigiosa professora de dret i els seus alumnes intenten demostrar la innocència d'un condemnat, però el que descobreixen posa a prova el seu ideal de justícia.
16: Bingo, bango, bongo, clink.
2: A Apple TV, també des d'aquest dimecres, s'hi estrena Brothers.
17: ¿Te follarías a mi novia?
18: No, no lo haría.
17: ¿Puedo contar que te la has follado?
18: No, no puedes.
2: Matthew McConaughey i Woody Harrelson són els protagonistes i productors d'aquesta comèdia en la que interpreten a dues versions fictícies d'ells mateixos, dos amics, la relació dels quals fa un gir al descobrir un secret que ha estat ocult durant dècades. Podrien ser germans biològics.
19: Hace 3 semanas se murió la abuela. 3 semanas para limpiar esto y no. Pero ahora sí, vas a traer a tu hermana a dormir acá.
2: Aquest dijous a Netflix s'hi estrena Mis Muertos Tristes.
20: Ahora no, mamá. Tenemos visitas.
2: Una metgessa recentment jubilada que pot veure morts intenta processar la mort de la seva mare. L'arribada de la seva neboda i els assassinats de 3 adolescents desencadenen un estrany fenomen que trenca el fràgil equilibri entre vius i morts.
21: Bienvenidos a Hillman, la mejor universidad negra con diferencia del país.
2: També aquest dijous i encara a Netflix hi trobem Un Mundo Diferente.
22: Mis padres sabían que vendría Hillman incluso antes de saber mi nombre. Voy a demostrarle a mis padres que puedo hacer lo que
23: no te han aceptado en ningún otro sitio, ¿verdad?
2: La icònica sitcom dels 90 torna centrant-se ara en la filla petita de dos alumnes de l'institut original, una nova generació d'estudiants que passaran per amors i conflictes a l'escola.
0: J'ai halluciné. Dès que j'ai vu sa photo, je l'ai reconnu direct.
2: Divendres, HBO s'hi estrena Paolo.
0: Théophane Tolbiac, qui était dans la même école que moi, il se présente pour devenir maire.
2: El protagonista porta una vida senzilla però plena en un petit poble de província. Es dedica a transportar pianos durant el dia i en el seu temps lliure organitza la boda amb la seva promesa. Però després d'una trobada fortuïta, acaba assistint a un acte de campanya del seu antic company de classe, un polític local ambiciós i carismàtic. El que comença com un compromís ben aviat es complica.
1: Do not play with things you do not understand.
11: Alfred Connolt, disinherited his son.
2: Encara aquest divendres, Sky Showtime, hi arriba Possession.
23: Juju, so if you see, don't touch it.
2: Una jove ambiciosa advocada viatja a Jamaica per impugnar una herència presentada per un resident local contra un adinerat aristòcrata. La seva missió, però, dona un gir inesperat al descobrir que les terres en disputa inclouen l'antiga plantació d'una família, la sinistra casa de la qual la tormenta en els seus malsons.
24: Wir dürfen nicht aufhören, den richtigen Weg zu gehen.
2: També aquest divendres arriba a HBO Max, Four Block Zero.
24: Einmal. Kommst du da nicht mehr raus?
2: Es tracta d'una prequela de Four Blocks que ens situa al Berlín dels anys 90, on una família comença a donar els seus primers passos al món de la màfia després de fugir del Líban. A Alemanya s'enfronten a la burocràcia i als prejudicis.
25: Dentro de usted hay un Sherlock deseando jugar.
26: Muy bien. Vamos a jugar. Imaginé que es usted Elisa.
25: Suicidio.
26: Eso parece.
2: A Netflix, encara aquest divendres, s'hi estrena El problema final.
26: Se pondría collar y pendientes.
25: Oiga, ¿podemos tutearnos?
26: Por supuesto que no.
25: ¿A qué están jugando? Va diciendo.
2: Durant la primavera de 1959, 13 persones queden aïllades per un temporal en un illot pròxim a Mallorca. Ningú s'imagina, però, el que està a punt de passar en el petit hotel on s'allotgen. Una discreta turista d'origen anglès apareix morta. El que en un principi sembla un suïcidi, ben aviat comença a donar senyals de ser un assassinat.
27: Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo.
28: Sube, amigo mío. Se abre la veda de caza de brujas.
2: I a darrera proposta de la setmana, a Disney Plus ens porten la 13a temporada d'American Horror Story.
29: El presagio de nuestra perdición. Muerte. Una muerte aterradora.
2: Aquesta 13a entrega comptarà entre el seu repartiment amb Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts o Jessica Lange, entre d'altres. Arribem, ara sí, a la recomanació de la sèrie i en aquest tercer programa de la temporada és moment de fer el repàs de la tercera temporada de Silo, que podeu trobar completa ja a Apple TV.
30: Lleva tres meses sin recordar nada, salvo lo que tú le has dicho.
2: Estem davant, sens dubte, d'una de les millors temporades junt amb la primera. Una temporada que promet des del primer moment introduir-nos en els orígens d'aquest sistema de búnkers, els fundadors, el pacte i la resta de qüestions d'aquest futur distòpic.
31: Eres la única que ha salido en toda la puta historia y ha sobrevivido.
2: Si en la temporada 2 la divisió de l'atenció entre el que passaven els búnkers 17 i 18 no acabava de quadrar, aquí les dues línies temporals entre passat i present s'entrellacen molt millor.
32: Tengo fragmentos de recuerdos. ¿Y si a los fundadores les importábamos, por qué necesitarían destruir un silo?
2: Una altra de les millores respecte a la segona entrega és l'aprofundiment dels personatges. En general, ens presenta aquí un guió més atractiu i cuidat, i bona prova d'això és que alguns consideren aquesta temporada com la més aclamada de tota la sèrie.
33: No sabemos por qué estamos aquí. No sabemos cuándo será seguro salir. Solo sabemos que ese día no es hoy.
2: I és que aquesta tercera entrega, i sense entrar en spoilers, ha combinat l'adaptació del segon i el tercer llibre d'una forma molt satisfactòria, oferint les explicacions necessàries a les incògnites sorgides fins ara i, sens dubte, deixant-ne d'altres a punt per una quarta entrega que ja està confirmada i fins i tot rodada.
3: La verdad no se consigue sin un precio.
4: El pánico que provocaría si la gente se enterara.
3: ¿Se enterara de qué?
2: En qualsevol cas, haurem d'esperar per veure-la. Serà el final d'aquesta ficció distòpica que ens situa en un futur post-apocalíptic on els supervivents viuen en un sistema de búnquers aparentment no interconnectats.
4: Hay algo que tengo que hacer para protegerlos a todos.
2: Mentre esperem, aquí us deixem un fragment d'aquesta tercera temporada.
5: Estuviste ahí dentro 3 minutos. 3 minutos en una sala ardiendo hasta que se abrió la puerta y tus amigos pudieron sacarte. El oxígeno se agotó a los 30 segundos. Pero tu traje no era un traje de limpieza normal. Estaba revestido. Te protegió. Bernard no tuvo tanta suerte. Las llamas fundieron agujeros en su traje y el veneno entró. No podíamos arriesgarnos con un entierro en la granja. Se evacuaron las escaleras. No se permitió la entrada a nadie al eje central. Hicieron falta 6 repartidores, 6 horas, para bajarlo al incinerador. Bernard no puede ayudarte. Porque yo lo vi arder. Mi mujer dice que recuerdas algo sobre él. ¿Y hay algo que tienes que hacer?
4: No, no consigo recordarlo.
5: Espero que recuperes más recuerdos. De verdad. Especialmente espero que recuerdes por qué retuviste a mi esposa y a mi hijo a punta de pistola.
4: ¿Quién eres? Dime, ¿quién eres?
5: Soy Robert Sims. Soy el juez del silo.
4: No lo sé, eso ya me lo has dicho. No te conozco. No te conozco, no conozco a nadie, ¿vale? Me miro al espejo y ni siquiera sé quién me está mirando. Y pensé que quizá, tal vez, había recortado algo. Pero si he esfumado. ¿Y vais a decirme que solo es un sueño? ¿Un sueño? No lo sé.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació un 6% del PIB. És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris, excepció feta de Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
3: Un altre espai de treball que té a veure amb treballar aquest compromís per l'assoliment del 6%. Poder treballar amb una calendarització i, per tant, poder posar en comú quina ha de ser aquesta senda per assolir aquest 6%.
1: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. Pel que fa als socis de govern, Esquerra demana que no es facin anuncis unilaterals i els comuns incideixen en qüestions com les ràtios o les temperatures a les aules. És divendres 25 de setembre de 2026 i tenim més titulars. La paeria de Lleida aprova la prohibició de l'ús públic del burca i el niqab. Sònia Kerr.
4: El ple ha aprovat modificar l'ordenança de civisme i convivència per prohibir portar l'element que ocultin totalment el rostre. La proposta ha tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha defensat el text.
5: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei.
1: L'octogenària desnonada a Madrid, Mari Carmen Abascal, reapareix en un vídeo difós a les xarxes per agrair el suport rebut.
6: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
4: Els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
1: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas presentarà un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant.
4: Des del consistori asseguren que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i asseguren que no poden donar per bo un projecte sense garanties que poden afectar, diuen, els veïns i el territori.
1: En cultura, La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a representar Espanya als Òscar, arriba avui als cinemes.
4: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Miguel Bernardeu i Guitarrica de la Fuente encapçalen el repartiment.
1: Els esports, un Girona amb baixes, obre la jornada segona divisió. Joan Barberà.
7: El conjunt gironí rep l'Albacete, cué de la categoria Montilivi, 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar al partit a 8:45 del vespre.
1: I cop d'ull el temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Continua aquesta situació completament tranquil·la, estancada, bassa d'oli i més aviat asserenada. Només tenim algun nuvolet que va decorant el cel, el va pintant, emblanquinant el sol i poca cosa més. També algun núvol que hi havia aquest matí, un palet més gruixut cap a l'Ebre, que s'està dissolent. Per tant, la situació que és ben calmada, com dèiem. I una altra vegada aquesta temperatura que té molta capacitat per pujar i, de fet, aquesta tarda estarem parlant d'un ambient una altra vegada estiuenc. Gairebé a tot el país, entre els 27 i els 33 graus de màxima, i això a l'ombra. Per tant, un sol picunador, sensació de calor, temps de platja o, qui pugui, de piscina. En vista el cap de setmana, tampoc ha de variar gaire la situació. Alguns núvols matinals, fruit d'aquesta mateixa xafogó, que sobretot hi haurà a les comarques de Tarragona el dissabte, i el diumenge al matí sí que despertarem amb més núvols en general. Sempre núvols que no deixaran pluja, i una temperatura que el cap de setmana continuarà sent superior a l'habitual. Fins i tot les nits ja no seran tan fresques. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Govern i grups parlamentaris han acordat crear un espai de treball per calendaritzar la inversió del 6% del PIB destinada a educació. També hi haurà una altra comissió que farà seguiment i propostes al debat que lidera el Consell d'Educació de Catalunya. Aquest és el resultat de la cimera política al Palau de la Generalitat, fet aquest matí amb el president Illa al capdavant i on hi han participat tots els grups parlamentaris, a excepció de Vox. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. El govern ha destacat el toc constructiu de la trobada, on s'han compartit prioritats educatives com el model d'inclusiva, l'acollida de nou vinguts continguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. El model lingüístic no s'ha qüestionat i la climatització a les aules no s'ha tractat a la reunió. S'ha acordat, però, la constitució de dos espais de treball on hi haurà representació dels grups parlamentaris, un per fer aportacions al gran debat educatiu i l'altre sobre la inversió del 6%. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
3: És un grup de treball que en aquest clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament Educació, Economia i els departaments que tinguin implicació, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments l'Estat i, per tant, el govern d'Espanya, i, per tant, és poder compartir aquesta senda, aquest camí amb el conjunt de forces polítiques.
9: Niubó ha destacat la importància de recuperar el clima de confiança política per abordar un debat que va més enllà del govern i ha assegurat que els aspectes laborals dels docents es continuaran tractant a les properes meses sectorials on hi participen els sindicats.
1: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Així, la portaveu de Junts, Mònica Sala, s'ha queixat de la manca de concreció de la trobada. Ha tornat a demanar el cessament d'Esther Niubó i ha reclamat que es compti amb la comunitat educativa.
11: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
10: Des d'Esquerra, Jordi Albert també ha reclamat el concurs del sector educatiu i ha demanat que el govern deixi d'anunciar propostes sense consultar-les amb els partits.
12: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
10: Mentrestant, el PP ha reclamat un pla de xoc que endreci l'educació del país, abordant, segons la portaveu Lorena Roldán, la qüestió lingüística.
13: Lengua materna. No podemos rechazarla simplemente por una cuestión ideológica. La lengua de escolarización no puede convertirse en una herramienta de construcción nacional porque, insisto, está perjudicando a los alumnos.
10: Al seu torn, els comuns han reclamat un pacte nacional per tornar a bàsics com la baixada de ràtios, la climatització i la reducció de les pantalles. La CUP també ha demanat que es compti amb la comunitat educativa i que es compleixi la promesa de dedicar el 6% del pressupost a l'educació, principalment a la pública.
1: I a tot això afegim l'opinió dels experts. Enric Prats, que és professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, creu que certes mesures no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant, diuen, el dia a dia.
4: A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i torna a confiar en la feina dels mestres. Són declaracions a la xarxa.
14: Són mesures més cosmètiques que ara la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa, escriure a mà, només faltaria, no? A lectura ja es fa, això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com és el cas del burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC i també dels grups municipals de Junts i Vox. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
15: El nou text que substitueix l'anterior ordenança del 2007 ha tirat endavant sense sorpreses després que Junts anunciés el seu suport aquest dimecres. L'equip de govern ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix llibertats. Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
5: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei, senyor Palau. I aquesta redacció ha estat avalada pels serveis jurídics i sobretot per salvar els drets fonamentals, i per això no acceptarem la seva esmena. I quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
15: El debat també ha comptat amb la intervenció de representants de diverses entitats i col·lectius de la ciutat.
1: També hi ha hagut plenari a Barcelona. Enmig de les festes de la Mercè, la capital catalana declara la guerra als creuers d'Escala i, tal com estava previst, ha aprovat en plenari encarir la taxa turística fins als 24 euros de forma progressiva en 4 anys. Així vol penalitzar el fet que molts creuers facin escala durant tot un dia i siguin els que menys temps passen i menys inverteixen en la ciutat, però en canvi fan un ús més intensiu de l'espai públic. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. Tal com va passar dimarts en comissió, s'han repetit les votacions que permeten encarir progressivament la taxa turística fins als 24 euros pels creueristes d'escala gràcies a l'aliança de Junts i Esquerra amb el govern socialista. Escoltem la picabaralla entre el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la regidora dels Comuns, Gemma Tarafa, que amb el seu vot contrari li recrimina haver pactat l'encariment de cop i no de forma gradual durant els propers 4 anys, com s'ha acabat aprovant. A més, com a contrapartida, l'abstenció dels Comuns ha fet naufragar les ordenances fiscals per l'any vinent que preveien encarir l'IBI als hotels de luxe.
17: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'escala o la volen maquillar, senyor Valls?
18: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a lo que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
16: A canvi del seu suport, s'ha aprovat el Pla d'Ombres de Junts i el Programa Municipal de Reforç Educatiu Gratuït d'Esquerra. També s'ha aprovat la tarifa única de 40 euros mensuals als republicans pels gimnasos municipals. D'altra banda, el ple ha aprovat l'alcalde per la gestió de l'incivisme i la degradació al barri de Sant Antoni a proposta de Junts.
2: Notícies en xarxa.
1: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair tot el suport rebut en un vídeo que s'ha difós a les xarxes socials. Mari Carmen també demana que la lluita continuï.
6: Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo acompañándome en toda esta etapa de mi vida para poder defender mi casa. No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
4: Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
1: De moment, Govern Central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor d'aquest nou decret. També els comuns instan l'executiu central a aprovar la nova normativa ja dimarts vinent.
4: El portaveu parlamentari de Comuns, David Cid, s'ha mostrat convençut que el futur decret d'habitatge haurà d'incloure mesures antidesnonament per evitar casos com el de la Mari Carmen a Madrid, però també altres igualment dramàtics, com ara el suïcidi d'una veïna de l'Hospitalet. Sí, t'ha advertit a Junts que no pot fer costat a PP i Vox.
19: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada. I, per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. En Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no a, en aquest cas, a la Comunitat de Madrid.
4: Comuns també ha avisat al PSOE que ha d'accelerar la política a favor de l'habitatge social davant d'una societat que ha esgotat la seva paciència.
1: I encara amb clau social hem de passar per l'Urgell, que avança en el reaprofitament d'aliments amb l'estrena d'una màquina de Rex Catering. L'aparell està instal·lat al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la Seu i permetrà obtenir de franc racions de menjar sobrant dels menjadors escolars. Ràdio Seu, Pep Graell.
20: La Seu d'Urgell ha inaugurat aquest divendres una màquina de Rex Catering que distribueix els excedents d'aliments recuperats dels menjadors escolars que gestiona IAUSA, l'empresa pública del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La màquina expenedora gratuïta està ubicada al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la capital urgellenca i té l'objectiu de lluitar contra el malbaratament alimentari i facilitar l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Destaca la iniciativa Josefina Lladós, presidenta del Consell Comarcal.
21: La idea, doncs, és aquesta, és a dir, és poder continuar treballant per prevenir el malbaratament alimentari dels nostres menjadors escolars, que ja l'havíem anat reduint molt aquests últims anys, però que sempre, per motius diversos, doncs, hi ha excedent, i a la vegada posar a l'abast de la ciutadania un producte de qualitat.
20: El servei de Rex Catering s'ha posat en marxa amb un pressupost de 11.253 euros.
1: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que es mobilitzaran recursos per al sector primari davant de la crisi del carburant i la pujada dels costos. Ho ha dit a Lleida en la presentació de la nova marca de Catalunya, l'Implicat. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
0: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant. Ho diu abans de la taula agrària urgent convocada per dilluns amb les organitzacions agràries i de la convocatòria de mobilització a Barcelona pel 14 d'octubre.
7: Demanarem mesures extraordinàries urgents a la Comissió Europea, com també, com vam fer també, amb la interrupció de la importació de boví de Brasil per de temes sanitaris i per temes de pertorbació de preus. També demanarem el mateix amb l'arròs, perquè també està passant el mateix, com també demanarem mesures extraordinàries, com també activar el fons de contingència de la Comissió Europea quan hi ha pertorbacions de mercat.
0: Ho ha dit a Lleida, a la Fira Mos, que ha acollit l'estrena firal d'Implica't, la nova marca impulsada pel Departament d'Agricultura per reforçar la promoció dels aliments produïts a Catalunya.
1: És un quart de tres. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas a la Garrotxa presentarà dimarts que ve un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant. L'alcaldessa Magda Roca assegura que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i assegura que no poden donar per bo un projecte sense garanties que pot afectar, diuen, els veïns i el territori. Olot FM, Gerard Puigdemont.
22: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas interposarà un contenciós administratiu d'entrada sense mesures cautelars contra la Generalitat de Catalunya pel projecte de variant d'Olot i les preses. La mesura serà aprovada al ple de dimarts que ve. L'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, explica que ho fan perquè segueixen sense veure garanties al projecte de variant presentat pel govern català. Diu que encara estan esperant resposta del requeriment previ al contenciós presentat al mes de juny a la Generalitat.
23: No se'ns han donat respostes ni coherents ni garanties suficients per estar nosaltres tranquils. I vist aquest punt, doncs hem considerat que l'única solució que tenim ara és de portar aquest recurs contenciós en contra de la Generalitat de Catalunya.
22: Quatre dels aspectes que preocupen més a l'equip de govern de la Vall d'en Bas són l'afectació i protecció de l'aqüífer fluviovolcànic, l'afectació que poden generar les obres del túnel de Bern Tallat a l'escola i als veïns, el soroll i els moviments de terres sobrants per construir la carretera. Aquest és el segon contenciós administratiu interposat contra el projecte de variant de la Generalitat. Fa uns dies Unió de Pagesos ja en va presentar un i s'espera que en els pròxims dies Salvem les Valls també ho faci.
1: No deixem la mobilitat perquè avui a Vic una trentena d'empreses i experts del transport i la logística aborden els reptes de futur. Ho fan en el primer fòrum català que va celebrar el sector. La jornada aborda la transició energètica i la intel·ligència artificial i també inclou una exposició de vehicles industrials. El nou FM, Ona Fàbrega.
24: Durant el fòrum que s'ha organitzat per Translocusona s'ha fet un debat sobre la transformació del transport amb especial atenció a la descarbonització, l'electrificació i també la intel·ligència artificial. Sentim el president de Translocusona, Jaume Noguer.
25: Pensem que els carburants se'ns estan enfilant el preu molt bèstia. Tenim de veure com podem ajudar com a sector a reduir la petjada de carboni, perquè això és una realitat, el canvi climàtic, i tenim de ser capaços d'entre tots buscar les millors solucions.
24: Els representants del transport alerten que l'arribada de noves normatives i l'augment dels costos dels combustibles obliguen a les empreses a adaptar-se. També s'ha posat sobre la taula la necessitat de disposar punts de recàrrega i d'una millor infraestructura per als vehicles elèctrics. Un dels altres grans temes és la futura R3 i també la seva relació amb el transport de mercaderies. El fòrum ha reivindicat la importància de la logística a Osona i també reclama més coordinació entre administracions i empreses per planificar el transport del futur.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home per intentar endur-se dos menors durant les festes de Santa Tecla de Tarragona.
4: Els fets van passar dimecres cap a les 9 del vespre a la plaça Verdaguer. Uns pares van requerir la Guàrdia Urbana perquè hi havia un home a la zona que es volia endur dos menors. L'home de 37 anys va ser enxampat per uns veïns que el van retenir fins que van arribar els agents i que van poder evitar aquest segrest.
1: La parella de l'arquitecte Josep Joan Pere passa a disposició judicial per la seva presumpta vinculació amb la mort de l'home.
4: Els fets van passar a Baqueira el 26 de desembre, però en un principi es va considerar que l'arquitecte havia mort d'un atac de cor. Els Mossos van detenir la dona dimecres per estar-hi suposadament relacionada.

0: presentador.
1: El Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies, que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
0: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
2: I és moment per la cultura.
3: Ha presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
4: Bola negra.
5: Bola negra.
6: Bola negra.
7: ¿Por qué te han echado la bola negra?
8: ¿Qué te han dicho?
9: Que soy homosexual.
10: ¿Y lo eres?
2: La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a més a representar Espanya als Òscar, arriba avui als cinemes. Partint d'un text incomplert de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents.
11: Un tiro en la cabeza.
12: El brazo es puro, va a hacer otro, vamos, dispara!
13: Miquel Bernadó i guitarrica de la Fuente encapçalen un repartiment que també compta amb Penélope Cruz i Glenn Close, entre d'altres. Abans de morir assassinat, Federico García Lorca havia escrit les primeres pàgines d'una novel·la protagonitzada per un jove rebutjat com a soci del casino de Granada per ser homosexual. Amb aquesta premissa, Javier Calvo i Javier Ambrosi dirigeixen una pel·lícula que parla de la sexualitat, el desig, el dolor i l'herència. El film va iniciar el seu recorregut amb el premi a la millor direcció al Festival de Canes i recentment ha rebut el del públic al Festival de Toronto. L'Acadèmia de Cinema Espanyola l'ha escollit com a candidat als Oscars. El proper 15 de desembre sabrem si passa la primera criba i es postula per a la nominació que es coneixerà el 21 de gener.
2: Més enllà dels cinemes, hem de passar avui també en clau cultural per Canet de Mar, que ja ho té tot a punt per a la 18a edició de la Fira Mercat Modernista. Des d'avui fins diumenge, aquesta vila maresmenca torna a principis de segle amb diferents activitats, rutes guiades i espectacles. Enguany, per cert, la temàtica central és la gastronomia. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
14: Durant tot el cap de setmana, carrers i places es convertiran novament en un gran escenari a l'aire lliure, amb espectacles itinerants, música, teatre, cercaviles, activitats familiars, artesania, gastronomia i recreació històrica. Tampoc hi faltaran les rutes i visites que permeten endinsar-se en el patrimoni modernista i indià de Canet i descobrir espais i figures imprescindibles per entendre la història del municipi. A més, aquesta 18a edició incorpora la Jornada Indiana, una proposta dedicada específicament al llegat indià. Glòria Jiménez és regidora de Turisme.
15: Estaríem parlant d'un lloc paral·lel a la fira, però que està inclòs a dintre. S'ha reservat la plaça dels americanos com a tal per crear aquest petit espai ambiental on tastar i viure encara el passat, podríem dir, dels propis modernistes.
14: La fira comença a agafar embranzida des d'aquesta tarda amb l'obertura del mercat d'artesans i les primeres propostes d'animació pels carrers de la vila.
2: Seguim amb òpera perquè el Gran Teatre del Liceu inaugura aquest vespre la temporada i ho fa amb la visió particular d'Aïda, de l'artista iraniana Shirin Neshat. La soprano russa Annette Brenko encapçala un repartiment que també compta amb la veu de l'italiana Anna Pirozzi.
13: La tragèdia d'amor ambientada a l'antic Egipte, musicada per Verdi, torna al Liceu sota el prisma de Shirin Neshat. Amb una escenografia minimalista, però amb l'ajuda de projeccions de vídeo, l'iraniana denuncia els horrors de la guerra i els patiments de les dones.
2: Per cert, que l'empresària Helena Guardans Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu. Guardans és la primera dona que ostenta el càrrec i substitueix Salvador Alemany.
13: El nomenament d'Helena Guardans ha estat decidit pel patronat de la Fundació. L'empresària està vinculada al Gran Teatre des de fa 2 anys, quan va ser escollida presidenta del Consell de Mecenatge. El seu antecessor, Salvador Alemany, ha assolit la condició de patró d'honor de la Fundació.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Un Girona amb baixes obre la jornada segona divisió.
16: Bon dia, Marta. El conjunt gironí rep l'Albacete, que és cué de la categoria, amb un Tiliví amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar el partit a 2:15 del vespre. Girona FM, Pau Villafañe.
4: Aquest vespre, Montilivi acull un partit que obre dues jornades seguides a casa. L'altre serà diumenge que ve davant el Mallorca. L'equip de Quique Álvarez arriba després de guanyar, però amb 8 baixes. Benat, Pixur, Krapistov, Júnior, Esprilla i Las amb les seleccions i Brian Hill i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell

0: ja estan disponibles. L'entrenador del Girona que fa un avís a navegants sobre el partit d'avui.
1: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit. I des d'aquí, pues, a l'afició, pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin perquè, bueno, perquè el partit és difícil en tots els sentits.
0: I és que al davant hi haurà un Albacete penúltim classificat amb un punt i encara sense conèixer la victòria. El partit a partir de 8:45 del vespre.
2: I demà el Centre d'Esport Sabadell visita el camp del Celta Fortuna. Serà a 7:45 de la tarda. A la Primera Federació demà, partit duel català entre el Nàstic de Tarragona i el Sant Andreu. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
3: El Nàstic buscarà demà el ple de victòries a casa en el partit davant de la Unió Esportiva Sant Andreu. Els de Xisco Campos volen aparcar la derrota del darrer partit i centrar-se en tornar a ser un Nàstic competitiu a casa per imposar-se en el primer derbi català de la temporada. L'entrenador del Nàstic diu que han d'aprendre de les derrotes com la del passat a cap de setmana al camp de l'Alcorcón i reconeixer que encara són un equip en formació i amb molts aspectes a millorar.
4: Crec que amb tots els futbolistes que tenim, crec que amb el que estan fent, i no ens hem d'oblidar que aquest equip també ha donat moments molt bons, però que és una, i és una cosa que creiem des del principi, que som un equip en procés i les derrotes formen part d'aquest procés.
3: Xisco Campos segurament farà canvis a l'11 inicial i jugadors com Borja Sánchez, Atumán o Àlex Almansa podrien ser titulars per primer cop a aquesta lliga. La plantilla fa el darrer entrenament aquesta mateixa tarda per preparar el partit de demà a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada, on s'espera que registri una bona entrada on hi haurà més de 600 aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu.
2: En handbol, el Mundial de Clubs, el Barça ha guanyat avui fa uns minuts contra el Pinheiros, 44-33, primer partit de la competició que se celebra a Egipte. En rugby, us destaquem, diumenge a les 12, Sant Boian al Salvador, partidàs de la divisió d'honor masculina, un duel que es podrà veure en directe a la plataforma La Xarxa Més.
5: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 3:15. Nosaltres hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
6: Hi ha poemes divertits, tendres i per fer amics, però el que ara sentirem ens ajudarà a fer els deures. L'escoltem?
7: Hola, sóc la Itziar Fonfreda Reguí. Vaig a tercer B de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu Obligacions i ho ha escrit la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè així sabem el que hem de fer. Obligacions. Sortint de l'escola després de jugar, em poso a fer els deures abans de sopar. Llibreta de llengua la repassaré i les matemàtiques també les faré. Els rius i les muntanyes els he de saber. Els noms dels planetes els llistats sense. Ai, mare, mareta, podem sopar ja? Tinc la panxa buida i el cap com un bombo de tant estudiar.
6: Gràcies per llegir aquest poema, Itziar. Ara, les obligacions ens semblen més divertides. Fins al proper Embaladits. Adeu.
7: Adeu, Embaladits.
8: Ens agrada la poesia.
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com arribaran a invertir en educació un 6% del PIB. És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb participació de tots els grups parlamentaris excepte Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
2: Un altre espai de treball que té a veure amb treballar aquest compromís per l'assoliment del 6%. Poder treballar amb una calendarització i, per tant, poder posar en comú quina ha de ser aquesta senda per assolir aquest 6%.
0: L'oposició ha sortit de la trobada amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. Pel que fa als socis, Esquerra demana que no es facin anuncis unilaterals i els comuns incideixen en qüestions com les ràtios o les temperatures a les aules. És divendres 25 de setembre de 2026 i tenim més titulars. La Paeria de Lleida aprova la prohibició de l'ús públic del burca i el niqab. Sònia Kerr.
3: El ple ha aprovat modificar l'ordenança de civisme i convivència per prohibir portar elements que ocultin totalment el rostre. La proposta ha tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha defensat el text.
4: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei.
0: L'octogenària desnonada a Madrid, Mari Carmen Abascal, reapareix en un vídeo difós a xarxes socials per agrair el suport rebut.
5: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
3: Els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas presentarà un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant.
3: Des del consistori Garrotxí asseguren que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i asseguren que no poden donar per bo un projecte sense garanties que pot afectar veïns i territori.
0: En cultura arriba als cinemes La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidata a representar Espanya als Òscar.
3: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Miquel, Bernardo i Guitarrica de la Fuente encapçalen el repartiment.
0: En esports, un Girona amb baixes obre la jornada segona divisió, Joan Barberà.
6: El conjunt gironí rep l'Albacete, cuber de la categoria, a Montilivi, amb 8 absències. Els davanters, Asprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar al partit a 8:45 del vespre.
0: Fem també un cop d'ull al temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Luismi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquesta situació completament tranquil·la, estancada, bassa d'oli i més aviat asserenada. Només tenim algun nuvolet que va decorant el cel, el va pintant, emblanquinant el sol i poca cosa més. També algun núvol que hi havia aquest matí, un palet més gruixut cap a l'Ebre, que s'està dissolent. Per tant, la situació que és ben calmada, com dèiem. I una altra vegada aquesta temperatura que té molta capacitat per pujar i, de fet, aquesta tarda estarem parlant d'un ambient una altra vegada estiuenc. Gairebé a tot el país, entre els 27 i els 33 graus de màxima, i això a l'ombra. Per tant, un sol piconador, sensació de calor, temps de platja o, qui pugui, de piscina. En vista el cap de setmana, tampoc ha de variar gaire la situació. Alguns núvols matinals, fruit d'aquesta mateixa xafogó, que sobretot hi haurà a les comarques de Tarragona el dissabte, i el diumenge al matí sí que despertarem amb més núvols en general. Sempre núvols que no deixaran pluja, i una temperatura que el cap de setmana continuarà sent superior a l'habitual. Fins i tot les nits ja no seran tan fresques. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Govern i grups parlamentaris acorden crear un espai de treball per calendaritzar la inversió del 6% del PIB prevista per educació. També hi haurà una altra comissió. En aquest cas farà seguiment i propostes al debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya. És el resultat de la cimera política que s'ha fet al Palau de la Generalitat aquest matí amb el president Salvador Illa al capdavant i on hi han participat tots els grups parlamentaris, a excepció feta de Vox. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. El govern ha destacat el toc constructiu de la trobada, on s'han compartit prioritats educatives com el model d'inclusiva, l'acollida de nouvinguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. El model lingüístic no s'ha qüestionat i la climatització a les aules no s'ha tractat a la reunió. S'ha acordat, però, la constitució de dos espais de treball on hi haurà representació dels grups parlamentaris, un per fer aportacions al gran debat educatiu i l'altre sobre la inversió del 6%. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
2: És un grup de treball que en aquest aquest doncs, clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament doncs, educació, economia i els departaments doncs, que tinguin implicació, doncs, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig, que és assolir doncs, o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments doncs, l'Estat i, per tant, el govern d'Espanya, i, per tant, és poder compartir aquesta senda, aquest camí amb el conjunt de forces polítiques.
8: Niubó ha destacat la importància de recuperar el clima de confiança política per abordar un debat que va més enllà del govern i ha assegurat que els aspectes laborals dels docents es continuaran tractant a les properes meses sectorials on hi participen els sindicats.
0: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Així, la portaveu de Junts, Mònica Sala, s'ha queixat de la manca de concreció de la trobada. Ha tornat a demanar el cessament d'Esther Niubó i ha reclamat que es compti amb la comunitat educativa.
10: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
9: Des d'Esquerra, Jordi Albert també ha reclamat el concurs del sector educatiu i ha demanat que el govern deixi d'anunciar propostes sense consultar-les amb els partits.
11: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
9: Mentrestant, el PP ha reclamat un pla de xoc que endreci l'educació del país, abordant, segons la portaveu Lorena Roldán, la qüestió lingüística.
12: Lengua materna. No podemos rechazarla simplemente por una cuestión ideológica. La lengua de escolarización no puede convertirse en una herramienta de construcción nacional porque, insisto, está perjudicando a los alumnos.
9: Al seu torn, els comuns han reclamat un pacte nacional per tornar a bàsics, com la baixada de ràtios, la climatització i la reducció de les pantalles. La CUP també ha demanat que es compti amb la comunitat educativa i que es compleixi la promesa de dedicar el 6% del pressupost a l'educació, principalment a la pública.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència, que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com el burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC, promotor de la iniciativa, i amb els dels grups municipals de Junts i de Vox. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
13: El nou text que substitueix l'anterior ordenança del 2007 ha tirat endavant sense sorpreses després que Junts anunciés el seu suport aquest dimecres. L'equip de govern ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix llibertats. Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
4: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei, senyor Palau. I aquesta redacció ha estat avalada pels serveis jurídics i sobretot per salvar els drets fonamentals, i per això no acceptarem la seva esmena. I quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
13: El debat també ha comptat amb la intervenció de representants de diverses entitats i col·lectius de la ciutat.
0: També hi ha hagut plenari avui a Barcelona, en plenes festes de la Mercè. La capital declara la guerra als creuers d'Escala i, tal i com estava previst, ha aprovat en el ple encarir la taxa turística fins als 24 euros de manera progressiva. Així vol penalitzar que siguin els que menys temps passen i menys inverteixen a la ciutat, però, en canvi, siguin els que fan un ús més intensiu de l'espai públic. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Tal com va passar dimarts en comissió, s'han repetit les votacions que permeten encarir progressivament la taxa turística fins als 24 euros pels creueristes d'Escala gràcies a l'aliança de Junts i Esquerra amb el govern socialista. Escoltem la picabaralla entre el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la regidora dels Comuns, Gemma Tarafa, que amb el seu vot contrari li recrimina haver pactat l'encariment de cop i no de forma gradual durant els propers 4 anys, com s'ha acabat aprovant. A més, com a contrapartida, l'abstenció dels Comuns ha fet naufragar les ordenances fiscals per l'any vinent que preveien encarir l'IBI als hotels de luxe.
15: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'Escala o la volen maquillar, senyor Valls?
16: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els hi fan un favor a lo que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
14: A canvi del seu suport s'ha aprovat el pla d'ombres de Junts i el programa municipal de reforç educatiu gratuït d'Esquerra. També s'ha aprovat la tarifa única de 40 euros mensuals als republicans pels gimnasos municipals. D'altra banda, el ple ha aprovat l'alcalde per la gestió de l'incivisme i la degradació al barri de Sant Antoni a proposta de Junts.
0: Passem avui també per Sabadell. Allà el govern preveu iniciar l'ampliació del parc Taulí en 3 o 4 anys, un cop s'ha recuperat l'antiga caserna de la cocapital vallesana, com us informàvem ahir. Avui s'ha celebrat la primera comissió bilateral Generalitat-Ajuntament, en què s'ha concretat l'acord, i també s'ha tirat endavant una inversió de prop de 10 milions per a fer-hi un nou parc de bombers. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
17: La Generalitat ha tret a concurs el projecte i l'obra del nou parc de bombers de Sabadell amb la intenció que els treballs puguin començar el 2028. És un dels anuncis que ha transcendit de la comissió bilateral Ajuntament-Generalitat celebrada aquest migdia a l'Ajuntament de Sabadell, i així ho anunciava l'alcaldessa Marta Farrés.
18: Hem signat ja l'acord per impulsar el nou parc de bombers de Sabadell, que saben que portem anys reivindicant des de la ciutat, i per tant la Generalitat ja ha iniciat la licitació del projecte i les obres amb una inversió prevista de 9,9 milions d'euros, 10 milions d'euros pràcticament per aquestes obres.
17: Segons han concretat, els dos tràmits es faran de manera conjunta en un mateix plec per tal de fer avançar el calendari, i en total la inversió estimada s'enfila fins als 9,9 milions d'euros.
0: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair avui tot el suport. Ha estat en un vídeo que s'ha difós a través de les xarxes socials. Mari Carmen també demana que la lluita continuï.
5: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
19: Primer en aquest cas. Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret en 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: De moment, govern central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor d'aquest nou decret. També els comuns insten l'executiu central a aprovar la nova normativa dimarts vinent.
19: El portaveu parlamentari de Comuns, David Fitz, s'ha mostrat convençut que el futur decret d'habitatge haurà d'incloure mesures antidesnonament per evitar casos com el de la Mari Carmen a Madrid, però també d'altres igualment dramàtics, com el suïcidi d'una veïna de l'Hospitalet. Cid ha advertit a Junts que no pot fer costat a PP i Vox.
20: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, i per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no, en aquest cas, a la Comunitat de Madrid.
19: Comuns també ha avisat al PSOE que ha d'accelerar la política a favor de l'habitatge social davant d'una societat que ha esgotat la seva paciència.
0: Encara en clau social hem de passar per l'Alt Urgell, que avança en el reaprofitament d'aliments amb l'estrena d'una màquina de Rex Catering. Es tracta d'un aparell que s'hi ha instal·lat al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la Seu i que permetrà obtenir de franc racions de menjar sobrant dels menjadors escolars. Ràdio Seu, Pep Graell.
21: La Seu d'Urgell ha inaugurat aquest divendres una màquina de Rex Catering que distribueix els excedents d'aliments recuperats dels menjadors escolars que gestiona IAUSA, l'empresa pública del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La màquina expenedora gratuïta està ubicada al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la capital urgellenca i té l'objectiu de lluitar contra el malbaratament alimentari i facilitar l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Destaca la iniciativa Josefina Lladós, presidenta del Consell Comarcal.
22: La idea, doncs, és aquesta, és a dir, és poder continuar treballant per prevenir el malbaratament alimentari dels nostres menjadors escolars, que ja l'havíem anat reduint molt aquests últims anys, però que sempre, per motius diversos, doncs hi ha excedent, i a la vegada posar a l'abast de la ciutadania un producte de qualitat.
21: El servei de Rex Catering s'ha posat en marxa amb un pressupost de 11.253 euros.
0: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que es mobilitzaran recursos per al sector primari davant la crisi del carburant i de la pujada dels costos. Ho ha dit a Lleida en la presentació de la nova marca de Catalunya, l'Implicat. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
3: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant. Ho diu abans de la taula agrària urgent convocada per dilluns amb les organitzacions agràries i de la convocatòria de mobilització a Barcelona pel 14 d'octubre.
6: Demanarem mesures extraordinàries urgents a la Comissió Europea, com també, com vam fer també, amb la interrupció de la importació de boví de Brasil per de temes sanitaris i per temes de pertorbació de preus. També demanarem el mateix amb l'arròs, perquè també està passant el mateix, com també demanarem mesures extraordinàries, com també activar el fons de contingència de la Comissió Europea quan hi ha pertorbacions de mercat.
3: Ho ha dit a Lleida, a la Fira Mos, que ha acollit l'estrena firal d'Implica't, la nova marca impulsada pel Departament d'Agricultura per reforçar la promoció dels aliments produïts a Catalunya.
0: Són 3:15. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, presentarà dimarts que ve un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant al municipi. L'alcaldessa Magda Roca assegura que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar ja el mes de juny i assegura que no poden donar per bo un projecte sense garanties que pot afectar, diu, els veïns i el territori. Olot FM, Gerard Puigdemont.
7: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas interposarà un contenciós administratiu d'entrada sense mesures cautelars contra la Generalitat de Catalunya pel projecte de variant d'Olot i les preses. La mesura serà aprovada al ple de dimarts que ve. L'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, explica que ho fan perquè segueixen sense veure garanties al projecte de variant presentat pel govern català. Diu que encara estan esperant resposta del requeriment previ al contenciós presentat el mes de juny a la Generalitat.
23: No se'ns han donat respostes ni coherents ni garanties suficients per estar nosaltres tranquils. I vist aquest punt, doncs hem considerat que l'única solució que tenim ara és de portar aquest recurs contenciós en contra de la Generalitat de Catalunya.
7: Quatre dels aspectes que preocupen més a l'equip de govern de la Vall d'en Bas són l'afectació i protecció de l'aqüífer fluviovolcànic, l'afectació que poden generar les obres del túnel de Verntallat a l'escola i els veïns, el soroll i els moviments de terres sobrants per construir la carretera. Aquest és el segon contenciós administratiu interposat contra el projecte de variant de la Generalitat. Fa uns dies Unió de Pagesos ja en va presentar un i s'espera que en els pròxims dies Salvem les Valls també ho faci.
0: Encara en relació a la mobilitat, passem avui per Vic perquè allà una trentena d'empreses i experts del transport i la logística aborden els reptes de futur en el primer fòrum català del sector. La jornada aborda la transició energètica i la intel·ligència artificial. També inclou una exposició de vehicles industrials. El 9FM, Ona Fàbrega.
24: Durant el fòrum que s'ha organitzat per Translocuzona s'ha fet un debat sobre la transformació del transport amb especial atenció a la descarbonització, l'electrificació i també la intel·ligència artificial. Sentim el president de Translocuzona, Jaume Noguer.
25: Pensem que els carburants se'ns estan enfilant al preu molt bèstia. Tenim de veure com podem ajudar com a sector a reduir la petjada de carboni, perquè això és una realitat, el canvi climàtic, i tenim de ser capaços d'entre tots buscar les millors solucions.
24: Els representants del transport alerten que l'arribada de noves normatives i l'augment dels costos dels combustibles obliguen a les empreses a adaptar-se. També s'ha posat sobre la taula la necessitat de disposar punts de recàrrega i d'una millor infraestructura per als vehicles elèctrics. Un dels altres grans temes és la futura R3 i també la seva relació amb el transport de mercaderies. El fòrum ha reivindicat la importància de la logística a Osona i també reclama més coordinació entre administracions i empreses per planificar el transport del futur.
0: I tenim encara més actualitat local. Notícies avui centrades en la Verema, que ens arriben des de Ràdio Falset i Ràdio Tàrrega.
26: La Déu Montsant celebra demà dissabte la primera edició de la Festa de la Verema, que s'emmarca en la celebració, aquest 2026, dels seus 25 anys. L'objectiu és donar a conèixer els vins de la Déu des del mateix territori on neixen, un element que, segons la seva presidenta, Pilar Just, és precisament una part important del seu valor.
27: Sobretot per posar en valor que estem aquí, que estem molt arrelats al territori i sobretot per donar a conèixer el que són els nostres vins, no?
26: La Festa de la Verema reunirà al celler Dos Terres, a Marçà, una trentena de cellers que hi presentaran més d'un centenar de referències.
28: L'associació Alba de Tàrrega ha inaugurat aquest matí a Taula amb Picasso, una exposició creada pels artistes de la Divergent, el projecte d'art de l'entitat, a partir de l'obra i les tècniques de Pablo Picasso. La mostra compta amb tres plats originals de Picasso cedits temporalment per la Galeria Mayoral, que conviuen amb una col·lecció de 23 plats de ceràmica creats pels artistes de la Divergent. L'exposició s'ha concebut al voltant de la gran taula de l'antic Museu de Verdú, transformada per l'ocasió en un banquet d'inspiració romana coincidint amb la festa del Bacus.
0: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa de la xarxa. S'estrena diumenge a les 9 de la nit i es fa en col·laboració amb el centre Eurecat. Arnau Olmos.
1: El Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
2: El Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
1: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I és moment per la cultura.
4: Te has presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
8: Bola negra.
9: Bola negra.
10: Bola negra.
11: ¿Por qué te han echado la bola negra?
12: ¿Qué te han dicho?
13: Que soy homosexual.
29: ¿Y lo eres?
0: La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a representar Espanya als Òscar, arriba avui als cinemes. Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents.
30: Si te caes, ya te meto un tiro en la cabeza.
31: Si lo haces tú, lo va a hacer otro. ¡Vamos, dispara!
19: Miquel Bernardó i Guitarrica de la Fuente encapçalen un repartiment que també compta amb Penélope Cruz i Glenn Close, entre d'altres. Abans de morir assassinat, Federico García Lorca havia escrit les primeres pàgines d'una novel·la protagonitzada per un jove rebutjat com a soci del Casino de Granada per ser homosexual. Amb aquesta premissa, Javier Calvo i Javier Ambrosi dirigeixen una pel·lícula que parla de sexualitat, el desig, el dolor i l'herència. El film va iniciar el seu recorregut amb el Premi a la Millor Direcció al Festival de Cannes i recentment rebut el del públic al Festival de Toronto. L'Acadèmia de Cine Espanyola l'ha escollit com a candidat als Òscar el proper 15 de desembre. Sabrem si passa la primera criba i es postula per a la nominació, que es coneixerà el 21 de gener.
0: Seguim amb òpera perquè el Gran Teatre del Liceu inaugura aquest vespre la temporada i ho fa amb la visió particular d'Aïda, que estem escoltant, que fa l'artista iraniana Shirin Neshat. La soprano russa Anna Netrebko encapçala un repartiment que també comptarà amb la veu de l'italiana Anna Pirozzi.
19: La tragèdia d'amor ambientada a l'antic Egipte musicada per Verdi torna al Liceu sota el prisma de Shirin Neshat. Amb una escenografia minimalista, però amb l'ajuda de projeccions de vídeo, l'iraniana denuncia els horrors de la guerra i els patiments de les dones.
0: Per ser encara al Liceu, l'empresària Elena Guardans i Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre. Guardans és la primera dona en assolir el càrrec i substitueix Salvador Alemany.
19: El nomenament d'Elena Guardans ha estat decidit pel patronat de la Fundació. L'empresària està vinculada amb el Gran Teatre des de fa 2 anys, quan va ser escollida presidenta del Consell de Mecenatge. El seu antecessor, Salvador Alemany, ha assolit la condició de patró d'honor de la Fundació.
0: Acabem amb Oasis abans dels esports, perquè avui s'ha donat el tret de sortida a la venda d'entrades per a la nova gira que faran els germans Gallagher i que també passarà per Barcelona.
19: Els fans registrats al sorteig per accedir a les entrades han començat a saber si han estat afortunats i poden accedir a la compra. Fins diumenge, els més de 10.000 milions, dels 10 milions, volíem dir, registrats, aniran sabent si poden optar a alguna de les 3 milions d'entrades disponibles per als 42 concerts que farà el grup l'any vinent. A Barcelona, els germans Gallagher actuaran el 10 i l'11 de juliol.
0: Oasis, arribem avui als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Un Girona amb baixes obre la jornada a la segona divisió.
32: Bon dia, Marta. El conjunt gironí rep l'Albacete, QE de la categoria, a Montilivi, amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar al partit a 2:15 del vespre. Girona FM, Pau Villafañe.
8: Aquest vespre, Montilivi acull un partit que obre dues jornades seguides a casa. L'altre serà diumenge que ve davant el Mallorca. L'equip de Quique Álvarez arriba després de guanyar, però amb 8 baixes. Benat, Pixur, Krapistov, Júnior, Esprilla i Las amb les seleccions i Brian Hill i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell ja estan disponibles. L'entrenador del Girona que fa un avís a navegants sobre el partit d'avui.
9: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-li la dificultat de partit, i des d'aquí pues, a l'afició pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin perquè, bueno, perquè el partit és difícil en tots els sentits.
8: I és que al davant hi haurà un Albacete penúltim classificat amb un punt i encara sense conèixer la victòria. El partit a partir de 8:45 del vespre.
32: I demà el Centre d'Esports Sabadell visita el camp del Celta Fortuna a 6:45 de la tarda. A la Primera Federació, demà duel català entre el Nàstic de Tarragona i el Sant Andreu. També demà a les 6 de la tarda a la Tercera Federació Femenina, partidars entre el Sant Gabriel i el Girona, el duel en directe a les televisions locals i a la xarxa més. I a la Tercera Federació Masculina, el partit de la jornada jugat diumenge serà el duel Badalona-Sant Cristòbal. Aquest partit, a partir de les 6 de la tarda, també es podrà seguir diumenge en directe a les televisions locals i a la xarxa més. A la Lliga Elit, diumenge a les 4 de la tarda, en directe a les televisions locals i a la xarxa més, Rubí Martorell. I en handbol, al Mundial de Clubs, el Barça ha guanyat contra el Pinheiros 44-33. Escoltem Òscar Grau, jugador blau.
10: Venim aquí doncs, a guanyar. L'any passat es va aconseguir i volem repetir-ho. I sabíem que era important començar aquest torneig amb bon peu. I això hem fet. Primera victòria, anar agafant sensacions. I res, a nivell personal també molt content. I res, a seguir millorant. I amb ganes d'afrontar el que queda setmana.
32: En rugbi, diumenge a les 12, Sant Boian El Salvador, partidàs de la divisió d'honor masculina de rugbi, primera jornada en directe a la plataforma La Xarxa Més i a la Lliga de Futbol Sala, avui a 8:45, Barça-Cartagena.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3 de la tarda, això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
11: La xarxa de comunicació local.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. The Messenger, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posat les Piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra Ràdio Mollet. Arribem a la fi de la setmana, hem estrenat temporada des del passat 21. Ràdio Mollet està posant en antena diferents programes. Avui, per cert, tenim un que també s'estrena, que és Expedient Mollet, que a partir de 4:45 de la tarda podreu escoltar aquí a la sintonia de Ràdio Mollet. Ahir vam tenir un dels programes que realitza l'associació de Ràdio Club Ochentero de la nostra ciutat, i també el dimecres s'estrenava el programa Deixa'm entrar, de la Sigrid Galindo, aquí a la sintonia de Ràdio Mollet. És a dir que no dubtis entrar, deixa'm entrar, no dubtis entrar, això, ara ho hem dit bé. Bé, nosaltres avui què és el que farem? Doncs en el Posa't les Piles el divendres, avui tindrem, com és habitual, el tastet informatiu, també tindrem una entrevista d'actualitat. Avui parlarem amb la Laia Bonet. La Laia és la referent que tenim a la Diputació de Barcelona, en el Departament de Consum, i ens ve a parlar això de la tornada a la rutina, que és el que suposa aquest mes de setembre. També tindrem els esports de la mà del jove molletà, l'Àlex Pérez, que a més a més ens avançarà temes relacionats amb la marxa cicloturista Pelegrí Pi. També tindrem a l'espai de gats i gossos amb la veterinària Rosa Sánchez. Mantenim allò les dues veterinàries de referència al Posa't les Piles, la Rosa i la Cèlia. Avui ens estrenem amb la Rosa, però la setmana vinent tindrem a la Cèlia. I després tindrem en l'espai del calaix l'Agustí Coromines, que és el director, el cineasta granollerí, que s'està encarregant d'aquest documental, d'aquest projecte documental de gallecs al Batec de la Terra. Es presentava ja l'any passat i volem saber en tot aquest any què és el que ha passat i que ens ho expliqui aquí als micròfons de Ràdio Mollet. Tot això en el dia d'avui. Salutacions de les persones que us acompanyen, en Josep Casasnovas i la persona que us parla, Emma Balea. Tot seguit donem pas al nostre company, en Joel Gascon. En comencem.

0: Bon dia, Joel.
1: Bon dia.
0: Arribem a la fi de setmana i això vol dir que obrim les portes al cap de setmana, que han de passar coses a la ciutat.
1: Sí, ja a partir, crec que des de la diada de l'11 de setembre, els caps de setmana estaran ben plens d'activitats de la nostra ciutat, ja sigui una entitat o una altra, i de fet, doncs, precisament demà mateix al parc de Can Molà, doncs, el prendran una miqueta els gossos, i és que des de Red Solidària Proanimal, amb la col·laboració de l'Ajuntament i altres entitats, han organitzat la 5ª Festa Animal amb una jornada plena d'activitat, sensibilització i adopcions. La festa arrencarà a 11:15 amb la benvinguda i el pregó inaugural, que anirà a càrrec de Vanessa Cádenas, subdirectora general de Protecció dels Drets dels Animals de la Generalitat de Catalunya. I un dels primers actes ja serà a les 11 amb una exhibició de l'EIRE, que és l'equip de resposta immediata en emergències de recerca i rastreig amb gossos, que també mostrarà, doncs, això, la tasca dels gossos de teràpia. A 11:45 arribarà un dels moments centrals de la jornada amb una taula rodona dedicada a posar el focus en la importància de l'adopció responsable, i a 12:45 els animals que busquen una nova llar prendran protagonisme amb una passarel·la d'adopció. Rosa Mayor, membre de Red Solidària Proanimal, explica que l'organització ha volgut mantenir durant el matí les activitats sense música per evitar espantar els gossos que hi participaran i facilitar que puguin viure la jornada amb tranquil·litat.
2: Tot el que és plan animals al matí, que no hi hagi soroll, no hi hagi música forta, perquè venen la passarel·la d'adopció de gossos, i moltes vegades són gossos que són porucs, que venen de males experiències, tenen por i el soroll els fa por. I, bueno, aquests suposo que estan més adaptats al soroll perquè vindran, pues, els del grup EIRE, que és el grup de rescat de persones. Vindran a fer-nos una exhibició de com els gossos rescaten persones i... Ho pot ser molt interessant. I llavors a la tarda és més, com sempre, més gresca. Més per infants, més festa, més per a, bueno, per tothom.
1: Així doncs, l'excusa dels gossos pel matí es trasllada a la tarda, sobretot també, doncs, amb activitats d'entitats molletanes, com un taller d'acrobàcia d'Isabel Farrés, o també, doncs, una actuació del grup de playback del barri de Lourdes, o un espectacle de SQS Dance School. I entremig d'això, matí i tarda, doncs, una paella, doncs, per tothom que hi vulgui, doncs, podrà, això, comprar un tiquet i quedar-se a dinar al parc de Can Molà.
0: Doncs, doni-do, una jornada ben complerta, durant tot el dia al parc de Can Molà, doncs això sensibilitzant sobre la importància de l'adopció i també de tenir cura dels nostres animals i a més en un ambient festiu. Més coses, Joel.
1: Doncs parlem de que s'estan fent les jornades solidàries, no?, des d'aquest passat dilluns que va començar, i per tant, doncs, aquí a Ràdio Mollet anirem desgranant tots aquests actes que es van fent dia a dia. No s'estan fent cada dia, però sí que bastant sovint. I és que, doncs, ahir dijous al Centre Cultural La Marineta acollia una xerrada sobre els vincles postcolonials entre Cuba i el Sàhara, una iniciativa organitzada per les entitats de Mollet en Cuba i l'associació Tipsima, i que ha comptat, doncs, amb la participació de l'antropòloga cubana Claudia González i el doctor sahrawi molletà Abderrahman Mohamed Dah. La trobada ha servit per aprofundir els llaços, conèixer en Cuba i el Sàhara, dues realitats marcades pel passat colonial espanyol. Claudia González defensava que Cuba ha mantingut una política de solidaritat i cooperació amb els altres pobles, i també, doncs, ha dit que s'ha trobat en Catalunya un espai de complicitat, i és que la implicació de la ciutadania catalana en qüestions internacionals, diu, s'ha valorat molt positivament aquest intercanvi que hi ha hagut al llarg d'aquests darrers anys i dècades. Per la seva banda, i potser, doncs, molt important també escoltar, doncs, el seu testimoni, Abderrahman Mohamed Dah ha portat a la jornada la seva experiència personal. Nascut al Sàhara i metge a Mollet, ha explicat que els vincles en Cuba han tingut un paper important en la formació de diverses generacions sahrauis. I és que el Sàhara Occidental va deixar de ser una colònia espanyola a mitjans dels anys 70, i en aquest context les beques i els programes de cooperació cubans van permetre a molts joves sahrauis continuar els seus estudis a Cuba, entre ells el mateix Abderrahman, qui va estudiar medicina i ha comentat que el que més el va sorprendre va ser l'educació tradicional.
3: El pueblo cubano, la humildad, la educación en sí, la forma de enseñar, de dar clases, todo está todavía a lo tradicional, entonces uno aprende practicando y mirando las cosas desde el principio.
1: Així doncs, del Sàhara acabes anant a Cuba per formar-te com a metge i tornant, en aquest cas, ara i venint a Mollet, en aquest cas, exercint aquesta professió.
0: Molt bé, doncs estan sent molt interessants aquestes trobades que s'estan desenvolupant al Centre Cultural La Marineta. Recordeu que fins al dia 10 d'octubre es desenvolupen aquestes jornades solidàries. El dia 10 és la festa grossa, la festa de la solidaritat que donarà, doncs, posarà el punt i final en aquestes jornades. Molt bé, Joel, ho deixem aquí. Tindrem més informació a la una, no?, a l'informatiu Mollet al dia.
1: Exacte, que vagi bé.
0: Igualment. I ara anem a saber de la previsió meteorològica per aquesta jornada. És una informació que ens facilita en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia, Lluís Mi.
4: Bon dia. Una situació molt tranquil·la aquest divendres i, de fet, de pluges no n'esperem. Tampoc núvols importants. Per tant, avui, si de cas, cap a l'Ebre, un matí una miqueta més carregat i aquests núvols prims que aniran deixant el sol velat estones. Però ja diem, sense cap mena de pluja, poc vent en general i una temperatura contrastada. Matí fresquet, tarda de calor. I, de fet, avui en farà més que ahir, sobretot a gran part del prelitoral, de l'interior del país i també les comarques de Lleida i les valls del Pirineu. Temperatures aquesta tarda gairebé d'agost. N'estem pendents a la xarxa.
5: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

Jo tem, t'ho dic, però ja ho saps, saps tot el que passa per dins del meu cap. Jo tem i sé que tu a mi ho veig als teus ulls, tu estalvio dir. Jo tem i això em fa feliç, saber que el que sento també ho sents per mi.

jo t'ho dic, però ja ho saps, saps tot el que passa per dins del meu cap. Jo t'ho i sé que tu a mi ho veig, els teus ulls t'ho estalvio dir. Jo t'ho i això em fa feliç, saber que el que sento també ho sento.

0: Avui en el Posa't les Piles hem tornat a la normalitat i això vol dir doncs tornar a la rutina, i una de les rutines, una de les coses habituals en el nostre programa és les converses que tenim amb una de les responsables de consum de la Diputació de Barcelona. Es tracta de Laura Bonet, és tècnica de consum de la Diputació i un cop al mes ens acompanya aquí en el programa per fer-nos 5 cèntims dels drets que tenim com a consumidors. Així que parlem amb ella. Benvinguda, Laura. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Estem bé? Hem tornat allò a la rutina?
1: Estamos en ello.
0: Doncs bé, precisament avui volem parlar això d'aquesta tornada a la rutina. De fet, a l'inici del curs escolar, que es produïa fa escassament uns dies, marca també, no?, aquest inici. Sembla que tots ens posem a rotllo, no?, per així dir-ho. També políticament sempre es fa el paral·lelisme, inici de curs escolar, inici de curs polític, i també inici allò al que és la rutina a totes les cases. I això vol dir, doncs, la tornada a l'escola, a les activitats extraescolars, al gimnàs...
1: Nous propòsits, també,
0: no? Nous propòsits, sí. Jo de vegades dic, allò del cap d'any, que el tenim allò, no?, finals de desembre, a vegades dona la sensació que a l'inici d'any sigui ara, el mes de setembre, no?
1: Exacte, jo crec que també són dos inicis, dues oportunitats durant l'any per començar de nou amb certes coses. Llavors, com dius, setembre al final és un mes amb molta activitat contractual, perquè ens apuntem activitats noves, reprenem aquelles que durant l'estiu doncs hem deixat una mica parades, i a vegades ens adonem que teníem coses contractades que no sabíem, perquè és com tornar a aterrissar i tornar a veure de nou tot el que tenim al nostre dia a dia.
0: I llavors arriben les sorpreses, no? En això que ha dit la Laura, de vegades allò, tenim coses ja contractades i no ens en recordem, perquè hem fet allò una desconnexió total, i llavors arriba allò una factura i diem, escolta, però jo no em vaig donar de baixa, o jo ho havia renovat.
1: Exacte.
0: No som conscients de...
1: No, normalment ens trobem en aquests casos quan hi ha subscripcions, aquestes que anem acumulant durant l'any, que també pot ser que tinguin renovació automàtica, i a vegades són que les paguem, aunque siguin anuals, les anem pagant mes a mes, trimestre a trimestre, o fins i tot anualment. Llavors, per fer-nos una idea, doncs, plataformes audiovisuals, aplicacions, música, coses d'esport, emmagatzematge al núvol, que si ens hi fixem, o els Prime dels diferents serveis, si ens hi fixem, sempre cauen a l'estiu la renovació, no? Llavors, clar, de cop, durant les vacances tot és jauja, no? I quan arribem a casa i diem, ostres, m'he gastat tot això durant les vacances, però per què hi ha aquests càrrecs a la meva compte?
0: I llavors es tracta de revisar-ho, ser conscients, no? Uh-huh. Si realment allò és un servei que tenim contractat i ja ens està bé, doncs ser conscients i res més.
1: Exacte.
0: Però imagina't que haguéssim tingut allò la idea de donar-nos de baixa. No estem a temps, no? Evident.
1: Com sempre en consum, que m'haureu sentit ja molt dir-ho, depèn molt del cas. Llavors, què hem de fer? Revisarem les condicions amb les que ho hem fet. Algunes permeten cancel·lar immediatament, altres no, altres has d'aguantar aquest any, algunes ens retornen els cobraments, en altres no. I al final es tracta de veure el que tenim, mirar les condicions i a partir d'aquí actuar. En tot cas, sempre donar-se de baixa el més aviat possible, aunque sigui efectes d'un any vista, per exemple, o de mesos vista, però d'aquesta manera evitarem els nous càrrecs que puguin venir. I si no estem conformes amb la contractació perquè no hem sigut nosaltres i ens han suplantat la identitat, o no ha sigut del tot clara, o no sabíem ben bé que ho estàvem contractant, sempre podem posar una reclamació, veure com va, i si fa falta també posar-la a la nostra entitat bancària per intentar.
0: Tots dels clàssics d'aquesta època, quan abans Laura has comentat allò, és època també de propòsits, no? Uh-huh. Doncs els gimnasos són un clàssic, i les escoles d'idiomes.
1: Exacte. Sí, aquestes serien pels adults, no? Nosaltres agafem, ens proposem aquestes noves coses, a gener

0: de cop i volta t'arriba allò un càrrec i dius, i això de què és? De vegades costa fins i tot allò esbrinar de què és fins que te n'adones, i en aquests casos jo crec que poca cosa pots fer, no? Si és una renovació automàtica, tu la vas signar i igual havies d'avisar amb 15 o un mes d'antelació, tu has d'empassar, no?
1: Clar, llavors, què és el que mateix que dèiem amb els gastos que no esperàvem, no? Comuniquem la baixa quan abans. I reclamem, si no estem d'acord, perquè no ens en vam adonar, perquè no ens ho van explicar, i a veure si, en vez d'empassar-nos, podem arribar a un acord. Però, en principi, si nosaltres hem signat alguna cosa, se'ns ha renovat automàticament perquè nosaltres no érem conscients de que havíem de donar la baixa. Per tant, que no ens torni a passar l'any següent o el mes següent o quan sigui aquest termini de renovació, i intentem reclamar el que ens hem hagut d'empassar.
0: I Laura, cada vegada també hi ha més tendència a les signatures digitals, no? És a dir, el tema del paper s'està desapareixent. I sovint, igual, un quan fa precisament, no?, aquests contractes de forma digital, igual és més fàcil, no?, que te n'oblidis, que no siguis conscient, que comences allò, ai, a buscar, i clar, no trobes perquè no tens papers, no? Exacte. És important allò guardar, se suposa que t'hauran fet arribar, no?, aquesta contractació via correu electrònic, exacte, si més no, o missatge.
1: I almenys tenir-ho present. Si estem contractant alguna cosa amb algunes condicions, tinguem-les presents. Tant aquestes renovacions com les permanències, sempre, igual que signem digitalment, que normalment està molt més clar també les condicions, perquè les podem veure, les podem cotillejar i sempre estan allà, no? Igual que les tenim més presents, doncs sempre ens les podem apuntar a un calendar o alguna manera per recordar aquestes dates importants. El que sí, també, a part de que visualment sol ser més clar, també n'hi ha qui s'amaga i no està tan clar, no?, però en general està més clar i són les mateixes condicions que tu veus a la pantalla. El que cal tenir en compte quan signem digitalment contractes és que tenim el desistiment dels 14 dies. Ens podrem donar de baixa per molta permanència, per moltes condicions o renovacions automàtiques, tenim 14 dies des de que signem el contracte per donar-nos de baixa. Això és important, perquè és la diferència també entre fer-ho en un establiment i fer-ho via online.
0: I una altra qüestió que et volien comentar, hi ha persones que diuen, mira, doncs m'ho han cobrat, però jo no estic d'acord, tot i que no t'havies mirat les condicions, i el que fan és retornar. Això anem a aconsellar, jo crec que no és el correcte, perquè igual et pot arribar, no?, allò, doncs, no sé si amb càrrecs o...
1: Bueno, és més que res un tema comptable. I sempre aconsellem que no estàs d'acord amb alguna cosa, abans de retornar reclamis. Per què? Perquè si ens prenem com la justícia, entre cometes, per les nostres mans, tirant retornant aquests rebuts enrere, no estem informant a l'empresa de que tenim aquest problema amb l'empresa. I l'empresa ens podrà dir, és que no m'heu avisat. Llavors, ets un deutor, ets un morós. I per tant, és més important comunicar que hi ha aquest problema i a partir de com vagi la reclamació veure què fem, que no pas retornar-lo abans.
0: Perquè després això també a nivell bancari té uns càrrecs, allò si retornes...
1: Depèn també de les condicions que hagis signat, depèn del teu banc i del banc de l'empresa. Però a nivell comptable ja no són els gastos extres, sinó que ara sóc deudor, però ara pago, però ara em tornen els diners. Bé, és complicat a l'hora també de mantenir un bon discurs de que hi ha una bona fe de part de la persona consumidora de que vol arreglar el problema. Si tu ja retornes aquests diners, ells te reclamen aquests diners, però no els hi vols tornar, però ja queda com un lío de números cap amunt, cap avall, ara més, ara menys, i números vermells, però ara ja no, ara sí. Llavors, és molt més complicat a l'hora de reclamar, però també com de la imatge de bona fe de vull solucionar els problemes.
0: I Laura, una qüestió. Estem parlant allò d'aquestes contractacions que fem en aquesta època de setembre, o que les hem fet a l'avançada i que ara ja no teníem presents, però imagino que ara, precisament, a Consum de la Diputació i a les oficines municipals, com ara Mollet del Vallès, Vallès, les reclamacions que esteu rebent aquest mes de setembre tenen molt a veure amb vacances, no?
1: Sí, clar, sempre. els vols, sobretot, són molt dels vols, maletes també que s'han perdut i de destinacions, sobretot això, i també molt de vehicles que s'han comprat expressament per vacances,

0: cotxes, vehicles que...
1: Que vam dir que no era la millor època, no era la millor recordo. Època,
0: exacte, o que havien passat per taller i per el que sigui ara ja no estan bé els vehicles, també en tenim molt. I al final tenen molt a veure en el vull descansar, vull desconnectar i ha passat alguna cosa de consum que no m'ha deixat del tot.
1: Per resumir, Laura, si haguessin de dir allò, idea global de allò, el setembre, tornar a la rutina, però a nivell de consumidors, com a drets?
0: Bueno, que la tornada a la rutina també al final és una tornada als contractes, a les despeses habituals, i que tot el que són extraescolars, gimnasos, subscripcions, són, poden semblar gestions senzilles, però sempre és molt important informar-se abans de contractar, conservar tota la documentació i revisar tot el que tenim contractat. Però també vull apel·lar, com sempre també, que m'heu sentit, el consum responsable. No consumim, o sigui, no contractem allò que no consumirem. Hem de ser conscients, hi ha nous propòsits, sí, però igual podem agafar classes sueltes, un gimnàs o un període de prova, no cal que contractem alguna cosa que després pot ser que no fem servir. Sempre hi haurà algun tipus, i si no és el lloc on volem anar, el del costat. I sempre hi haurà.
1: I ara, amb aquesta reflexió que està fent la Laura, jo penso també que aquesta és una època de l'any que hi ha moltes ofertes, allò de si t'apuntes la matrícula gratuïta o si vens allò amb algun... No? Que mirem també aquesta lletra petita, eh? Perquè de vegades allò ens deixem endur massa per l'oferta i no parem atenció, doncs que després hi ha aquesta permanència que comentàvem, no?
0: Exacte. És, si estem conformes ho signem, si no estem conformes no ho signem, però sobretot si ho entenem i sabem que estem conformes, ho signem. Si no ho entenem, no ho signem. El més important, com sempre, és veure el que tenim davant. Si no ho entenem, no és per nosaltres.
1: Està bé aquest missatge. A més, com comentava la Laura, si ho entenem, jo acabem signant, però després hi ha aquest període de reflexió que dius... M'he deixat endur per que sapigueu aquests 14 dies de desistiment, que no tens per què donar explicacions, no? Allò, no. Senzillament, vull dir, doncs, desfer, no?
0: Sí. Desisteixes
1: d'aquest contracte, retornes allò al que, no? Si és un objecte, si és un producte, doncs el retornes.
0: I tu has de facilitar l'empresa i sempre t'ho ha d'informar l'empresa de com exercir aquest dret.
1: Molt bé. Doncs Laura Bonet, com dèiem, tècnica de consum de la Diputació de Barcelona, gràcies per haver-nos acompanyat. Que bé, no? Començar el setembre, començar el curs radiofònic, dèiem allò a l'inici del curs escolar, curs polític, doncs també Ràdio Mollet està iniciant el seu curs radiofònic i ho fem també defensant els drets dels consumidors, també els deures, que també en tenim, però sobretot volem fer referència als drets i recordar, això sí, que Mollet del Vallès és un dels municipis que tenim allò oficina municipal d'informació al consumidor, que us podeu adreçar si teniu allò algun dubte i doncs ells intentaran resoldre-ho i si no doncs es posaran en contacte segurament amb els tècnics de la Diputació de Barcelona perquè també els donin un cop de mà. Fins la propera, Laura.
0: Fins la propera.
1: Ens veiem a l'octubre. Adéu-siau.

0: Els divendres, tal qual els dilluns, mantenim en el Posat les Piles la informació esportiva. Els divendres serà el jove molletà, l'Àlex Pérez, qui s'encarregarà d'aquesta secció, qui s'encarrega, vaja, ja porta uns mesos amb nosaltres i en aquesta temporada doncs també ho serà. De fet, l'Àlex ens ha avançat que havia vist per xarxes que ja es començava a moure el tema de la marxa cicloturista Pellegrini i precisament avui sostindrà conversa amb el president del Club Ciclista Planellador a banda de fer-nos 5 cèntims del que seran els partits que s'hauran d'enfrontar aquest cap de setmana als equips molletans. Així que parem atenció. Molt bon dia, Àlex.
1: Bon dia, Emma. Abans de començar amb la prèvia esports d'aquest cap de setmana, aquesta setmana hem tingut la sort de poder entrevistar en Vicenç, president del Club Ciclista Planellador. L'escoltem.
2: Bon dia a tothom. Avui estem amb Vicenç Madaula, president del Club de Ciclisme Planellador, per parlar sobre l'edició número 36 del Memorial Pellegrini. Què tal, Vicenç? Com estàs?
3: Bé, bon dia, bon dia.
2: Doncs aquest diumenge 4 d'octubre és l'edició número 36 del Memorial Pellegrini. Quantes persones n'hi han apuntades?
3: Bé, doncs aquest any participació sembla ser que de moment no va com les altres edicions, però bueno, ha baixat, però bé, estem potser la meitat del que hauríem d'estar normalment, però estem encara a temps per poder solucionar una mica.
2: Hi ha gent que repeteix de l'any passat?
3: Sí, sí, de fet hi ha molts grups que venen perquè els agrada el recorregut, l'ambient, i bueno, i venen i repeteixen i t'ho diuen.
2: Quanta gent jove més o menys hi ha apuntada?
3: Home, gent jove, et podria dir que inclús hi ha algun menor de 12 o 14 anys que volen venir i que ens ho han fet saber, i llavors hi ha l'opció de que un menor, omplint els pares el certificat de conformitat, puguin venir, o sigui, hi ha bastanta, no sabria dir-te el número, però n'hi ha.
2: És una activitat que es fa molt en família, que van famílies, van pares, mares, fills, per fer-la tots junts?
3: Home, de fet sí que n'hi ha, eh? N'hi ha que venen perquè al ser una marxa controlada, que no és des del primer moment a velocitat màxima, sinó que tenim un cotxe que regula la velocitat, doncs és ideal perquè pugui venir una família. Sí, sí, tant que n'hi ha.
2: Quina és la ruta que es farà aquest any?
3: La ruta és la mateixa que fem cada any, que és la tradicional. No sé si vols que te l'expliqui o la coneixeu.
2: Sí, sí, sí, la pots explicar.
3: Bueno, es tracta de dues rutes. Una que surt des de Mollet, bueno, perdó, les dues surten des de Mollet i es va per Gallecs fins a agafar la carretera antiga de Sabadell, i d'allà trenquem fins a la Salut, pugem de la Salut, baixem per Sentmenat i ja anem fins a Castellà. I un cop passem Castellà, fem un regrupament allà, les dues marxes juntes. Llavors, la marxa més llarga és la que surt des de Castellà i puja, perdó, de Sant Llorenç, i puja direcció Granera i baixa per Castellterçol fins a Caldes, on es trobarem. I la marxa curta, també és d'on fem el regrupament, partim les dues marxes i fem la marxa curta, que surt des de Sant Llorenç, va fins al recorregut de Gallifa i va parar també a Sant Feliu de Codines, i a Caldes ens trobem les dues. I ja d'allà marxem tots junts cap a Mollet.
2: Com sol ser l'ambient en aquest tipus d'activitats?
3: Jo diria que un ambient festiu i lúdic. És una marxa, ja et dic, que es podria considerar bastant familiar.
2: També m'agradaria que ens expliquessis una mica com seria el dia, a part de les rutes, què es fa abans i després de la cursa, si ja es fa alguna cosa.
3: Bueno, alguna cosa, no ho sé, que voldries que expliqués. Podria dir-te bueno, que necessitem molts voluntaris per moure tot això, i gràcies a Déu en tenim, i és la força que ens dona per poder seguir endavant. Fer alguna cosa, doncs publicitar-ho tot el que puguem, és el que fem, i arribar al màxim de gent perquè vingui més gent a la marxa, no ho sé. En quant a celebracions, només et podria dir que no en fem, sinó a l'arribar tenim una mica de picoteig i bueno, hi ha l'entrega de premis, hi ha un speaker que amenitza una mica la feina i bueno, i doncs anima.
2: alguna persona que es vulgui apuntar a la cursa, encara està a temps?
3: Sí, sí, tenim inscripció encara fins al divendres a la setmana que ve, a través de la web del Club Ciclista.
2: Què li diries a aquesta persona que es vol apuntar? O a alguna persona que no ho sap, està dubtant?
3: Bueno, jo li diria sincerament que si vol venir a gaudir i disfrutar d'una marxa diferent de les que fan la resta de la gent i venir a una marxa tradicional com les de sempre, que no s'ho pensi, que tens dos recorreguts per escollir i que pots venir, que allà estem, que pots inscriure-te encara i que estàs a temps.
2: A part del Memorial Pellegrí Pi, quins altres plans teniu de cara als pròxims mesos?
3: Bueno, sempre fem una sortida anual de club per socis i aquest any doncs hem anat a Burgos i hem fet un recorregut més curt i un més llarg i bueno, és una mica l'atractiu que la gent vol i el demana, i a part doncs també fem les sortides de cap de setmana de club, que totes estan regulades pel club, i alguna que altra doncs especial dintre de la temporada. Això és el que solem fer anualment.
2: I ja per finalitzar, si una persona tingués por d'agafar la bicicleta, però li agradaria anar-se amb vosaltres, ja que veu que hi ha un bon ambient, què li diries perquè intentés perdre aquesta por i fos amb vosaltres a qualsevol activitat?
3: Doncs que vulgui venir, que se li tregui les ganes, que des del club l'animem a que vingui i que estarem amb ell perquè agafi aquesta confiança en si mateix i pugui venir, que no es quedarà sol, que fem reagrupaments i no deixem ningú mai tirat i que si no està al nivell ja l'agafarà. Que no es preocupi per això, que tothom pot venir i adaptar-se.
2: Vale, doncs moltes gràcies per estar avui amb nosaltres i molta sort de cara a aquest diumenge 4 d'octubre.
3: D'acord, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Després d'escoltar les paraules d'en Vicenç, comencem amb la prèvia d'esports d'aquest cap de setmana. I comencem parlant de futbol. Parlem del Mollet, que després d'aconseguir els primers 3 punts aquest passat dissabte front l'Atlètic Masnou, aquest dissabte a 17:15 visitarà el camp de la Garriga, amb l'objectiu de sumar 3 punts més i seguir en una dinàmica positiva. En declaracions a Ràdio Mollet, l'entrenador de l'equip, Ángel Soto, va dir que volen ser protagonistes amb la pilota, tot i ser un camp complicat.
4: Lo afrontamos pues siendo nosotros, porque al final queremos ser protagonistas en nuestra idea del juego y queremos ser protagonistas con balón. Sé que nos costará, porque es un campo complicado, pero bueno, nosotros, como he dicho en otras entrevistas y todo, tenemos que quedar primeros. No nos vale con meternos en la promoción. Con el equipo que tenemos aquí tenemos que quedar primeros y hay que ir a encarar el partido ganando.
2: Seguim amb la Molletense, que aquest passat dissabte s'estrenava a Primera Catalana i ho va fer amb una victòria per 2-1 front a la Seu d'Urgell. Aquest diumenge, a les 12:45, visitarà el camp de natació Terrassa, on voldrà treure els 3 punts. El grup 10 de la Quarta Catalana, el filial del Mollet, aquest dissabte a les 6 rebrà a casa el Sant Fos, un Mollet que vol sumar els primers 3 punts de la temporada després de que el seu partit es suspenguessi a la primera jornada de Lliga. El filial de la Molletense aquest dissabte a 6:45 visitarà el camp de Santa Eulàlia a la Ronçana per sumar els primers 3 punts, després de que la setmana passada no va poder passar de l'empat front al Montmeló B. Sense anar-nos de la categoria, canviem de grup i ens anem al grup 9 per parlar de la Lourdes, que no va començar la temporada amb bon peu, ja que aquest dissabte passat va perdre per 2-0 al camp del Palau Tordera. Aquest diumenge, a les 6 de la tarda, rebrà la visita de l'Olímpic La Garriga B per tratar de sumar els primers 3 punts de la temporada. Ara ja passem a parlar del bàsquet i comencem amb el Sant Gervasi masculí, que disputarà la primera jornada aquest diumenge a les 7 de la tarda al camp de l'Esparreguera B, un partit on el Sant Gervasi buscarà la primera victòria de la temporada. Seguim amb el Sant Gervasi femení, que aquest diumenge a 4:45 rebrà la visita del Tarragona Bàsquet. El Sant Gervasi, que també buscarà sumar la seva primera victòria aquesta temporada. El hoquei, el primer equip masculí del Mollet, aquest dissabte a les 4 de la tarda visitarà el camp del Safric per disputar la jornada número 1 de la segona catalana masculina, on intentarà aconseguir la primera victòria. El primer equip femení de hoquei
1: del Mollet aquest dissabte a 4:45 visitarà el camp del hoquei Sant Just a la primera jornada de la segona catalana femenina, on el seu objectiu serà aconseguir la primera victòria. El tenista o la Mollet aquest cap de setmana disputarà la primera jornada del grup 2 de la tercera divisió masculina de tenis taula i ho farà visitant el camp del club tenis taula Baix de Torroella aquest dissabte a 4:00 PM. Tant el club bàsquet Mollet com el futbol sala del Mollet començaran la lliga la setmana vinent, així que aquesta setmana els hi tocarà descansar i carregar piles per poder estar al màxim per disputar els partits del cap de setmana vinent.

0: Aquesta setmana estem donant la benvinguda a totes aquelles persones, col·laboradors que tenim en el Posa't les Piles, i aquest és el cas de la Rosa Sánchez, que és una de les nostres dues veterinàries de referència. La setmana vinent saludarem a la Cèlia. Benvinguda, Rosa, com estem?
1: Hola, molt bé, encantada.
0: De tornada.
1: Sí, i encantada d'estar aquí amb vosaltres.
0: I nosaltres també. La Rosa, recordeu que és la responsable de Manescàlia Veterinaris, que es troba al barri de Can Borrell, concretament al carrer Gallecs número 62, i que el telèfon de contacte és el 93 570 30 27. Repetim, número de telèfon 93 570 30 27. A banda, tenen pàgina web, estan presents a xarxes socials, vull dir que teniu moltes maneres de contactar amb ells o amb elles, perquè crec que és bàsicament, no?, equip femení.
1: Equip femení.
0: Rosa, els que sou seguidors del Gats i Gossos en aquest espai sabeu que moltes vegades ens sorprenen allò, les similituds que tenim, allò, els gats i gossos amb els humans. I en aquesta línia li varen proposar a la Rosa que per tornar, no?, la tornada a l'escola, que ja fa unes setmanes que s'ha produït, doncs de ben segur que tots els que teniu infants us trobeu allò, ai, doncs ara té que si els polls, que si no sé què, no?, allò, i tot de... hem de posar-nos a to, no? El cas és que li dèiem a la Rosa, no sé si amb les mascotes també han sortit fora, segurament hem gaudit més a l'aire lliure, i potser és moment de revisar que no hi hagi cap paràsit.
1: Sí, però potser aquí no hi ha tanta similitud, no? Jo penso que amb els nens, el tema dels polls, doncs tenim aquest rebot perquè estan tots junts, i un que tingui ja, pam, pam, pam, tot, sí, tota la resta. Amb els gossos també pot passar, perquè si tu no has fet una bona prevenció i estan en un lloc amb molts gossos o bueno, amb molt contacte, doncs clar, és molt fàcil que els paràsits també es passin. Clar, els gossos tenen més el que són puces, les paparres, que això no cal, amb les paparres no cal un contacte amb altres animals, de fet és més el tema de que a l'estiu potser passegem més pel bosc o per la muntanya i hi ha més probabilitat d'agafar-ne.
0: I llavors jo deia, no sé si és el moment, deies, bé, suposo que és una cosa que hem de fer sempre, no? Allò, doncs, anar revisant, no? Mirar, doncs, el nostre gos, la nostra gata, no? I mirar, sí, escolta, sí, està tot correcte, no? Sobretot allò, exacte, quan respallem, no?
1: Sí, de fet, el que recomanem sobretot és prevenció i anar posant antiparasitaris de forma regular per evitar que l'agafin. Perquè un cop tenim puces, per exemple, llavors és més difícil d'eliminar-les. Llavors la idea és prevenció i que aquesta puça, si puja, es mori. Perquè la puça no sempre està a sobre del gos, igual que, o del gat. Igual que els nens i que els polls estan allà, els gossos no. La puça puja a l'animal, pica i baixa al terra. El terra fa els seus, posa els ous, sí, els ous es transformen en larves, les larves en adult i tornen a pujar. Una puça pot posar-te un munt d'ous.
0: Ja, quin horror.
1: No? Sí, sí, sí. Llavors, clar, un cop l'han agafat i no hem aconseguit matar-la, hem d'actuar també a l'ambient, perquè si no, doncs és molt, sí, més difícil d'actuar. Llavors, clar, potser que nosaltres no veiem puça a sobre, a vegades és difícil de veure-les, perquè primer que corren molt, amb un gossos o gats de pelatge blanc és més fàcil, però amb els que són foscos és més complicat, perquè té aquest color així fosquet. I potser que no la veiem, però que sí que ha tingut, i que van pujant i van baixant. I llavors, sí que, com deia a l'inici, és molt important la prevenció.
0: I la prevenció per on passa? No sé si ja estava pensant allò, això, sabons, no?
1: Això és, abans es feien amb sabons, els passes que els sabons fan un efecte molt puntual, molta curta durada. Llavors el que fem és, o bé hi ha molts tipus de tractaments ara mateix, es pot donar amb pipeta, que és un líquid que es fica a la pell de l'animal, es pot donar amb comprimits, ara amb gossos tenim una injectable que dura tot un any per puça i per paparra. Trobo que la veritat és que és molt còmoda, és molt pràctica, és molt segura perquè ajustem molt la dosi a cada pacient i és una pau mental perquè no has d'estar pensant de donar-li la pastilla o la pipeta cada 3 mesos. És realment una novetat de fa pocs anys que és molt interessant.
0: I ara que comentaves allò el tema les paparres, crec que no, o sí, no sé, però les puces també ens podem contagiar nosaltres?
1: O és a la inversa? Les paparres, efectivament, ens poden enganxar, i de fet hi ha molta gent ingressada a l'estat espanyol per malalties que transmeten les paparres. La puça es pot picar. El que passa és que normalment li agrada més la temperatura corporal de l'animal perquè és més alta que la nostra. Llavors, si pot triar, triarà el nostre gos o el nostre gat. Però, clar, si el gos ha pujat o el gat ha pujat al sofà, el sofà ha baixat la puça, la puça ha fet allà els sous i nosaltres, després no està l'animalet, i nosaltres ens posem allà, doncs
0: ens picarà
1: a nosaltres.
0: Molt bé, doncs sobretot puces, el que sempre diem,
1: les puces també transmeten
0: malalties,
1: sobretot paràsits intestinals. Els dipilidium, que és un tipus de paràsit, així com un granet d'arròs, moltes vegades està transmès per les puces.
0: En tot cas, és allò, visualment és difícil de veure, però les podem identificar, tant paparres com puces.
1: No, les paparres sí, perquè les paparres no corren tant, s'enganxen, vull dir, és molt fàcil de veure-les. La puça és més complicada, es pot veure, veiem puces.
0: Ja.
1: De vegades el que es veu, que la gent pensa que és la puça, és la cagada de la puça, que són com uns puntets negres, perquè quan menja sang, després els puntets
0: Sí.
1: Són com puntets negres. Llavors, això és més fàcil de veure perquè això sí que està sempre a sobre, perquè es queda ja enganxat, no? La puça es mou molt. Si hi ha moltes, doncs clar, es veuen. Però si hi ha poquetes, de vegades costa de veure-les.
0: Ara que comentaves allò que ara hi ha aquesta, no?, aquest injectable que doncs, té una durabilitat de pràcticament un any, no?
1: Un any, sí.
0: I deies, bé, és una novetat que bastant recent, però que molt efectiva. Ara m'ha vingut al cap allò, ja fa uns quants anys, que parlàvem d'una altra novetat, que era el tema de la leishmània, i em comentaves que, recordem, nosaltres diem que és un mosquit, no és ben bé, no?, un mosquit, però perquè ens entenguem, no?
1: Sí.
0: I que hi havia, ara, en aquesta època, hi ha com una mena de repunt?
1: Sí. Ai, no ho estic. Sí. Bueno, els estudis diuen que el sempre hi ha, i clar, amb el canvi climàtic, que també hem parlat més d'una vegada, tot això pot variar, perquè els paràsits, les puces, les paparres, els mosquits, no depenen del mes amb el que estem, sinó de la temperatura, la humitat i tot això, tot el que, del clima. Però sí que els estudis diuen que hi ha un pic alt del mosquit, bueno, del flebotomo, al març-abril, i un altre ara al setembre-octubre. Per tant, és molt important durant tot l'any fer prevenció i evitar que ens piquin evitar el màxim de picades de mosquits, però ara amb més insistència, perquè ara a vegades, bueno, et relaxes una mica més perquè ja ha passat l'estiu, però és molt important continuar.
0: Ho dèiem perquè això, doncs, perquè fa ja uns quants anyets comentàvem que hi havia, no?, i és la vacuna de la leishmània, i que doncs s'ha demostrat que és molt efectiva com a mesura preventiva, no?
1: Sí, però
0: clar,
1: tenim tres pilars a la leishmània, Un, molt important, que fins i tot la vacuna ho diu, és evitar que piquin els mosquits. La leishmània es transmet, un mosquit pica amb un animal malalt, llavors aquest mosquit torna a picar amb un sa, i és quan es transmet. Llavors, si evitem la picada dels mosquits, o quants menys mosquits ens piquen, doncs menys números tenim a aquesta loteria, que és una loteria xunga, però que és allà. També recomanem posar antiparasitaris als que ja tenen la leishmània, perquè és una manera d'evitar que la transmissió a altres animals. Uh-huh. Llavors, això és molt important. Una altra és la detecció precoç d'aquesta malaltia. Un cop a l'any fem una analítica, perquè si ho detectem abans de que l'animal tingui cap sintomatologia, el pronòstic i el tractament és molt millor. Perquè els tractaments no han canviat molt, però sí que el pronòstic sí que ha canviat, perquè els agafem molt, molt, molt abans. Uh-huh. I la tercera, el tercer pilar, no?, d'aquesta prevenció, d'aquesta cura d'aquesta malaltia, és la vacuna. Perquè el que fem és tenir preparats els nostres animals perquè si arriben a contagiar-se, tinguin les defenses preparades per lluitar contra ella de manera natural.
0: Escolta'm una cosa, Rosa, per acabar, deies, la millor manera és evitar que et piquin. Clar, això de vegades és molt difícil, sí, sí. Sobretot si surts a l'aire lliure. Ah. Estic pensant als gossos, igual els gats ho tenen millor per, mm-hmm. per això, no? Perquè estan a casa. No sé si hi ha una franja horària que aquest mosquit, bueno, aquest vector, aquest flebotoma, no sí. pulula tant per l'ambient.
1: Sí, normalment apareixen més a la vesprada. Uh-huh. Però clar, és difícil, eh? Al final és utilitzar productes per evitar el màxim de contagi. Els animals que viuen a l'exterior, doncs clar, tenen més probabilitat, no? Uh-huh. Però clar, també per altra banda dius, home, no el puc treure al migdia perquè fa molta calor i ens agafa un cop de calor. Per tant, hem d'intentar ser molt rigorosos amb la prevenció de les picades del mosquit i és posar productes repel·lents, productes per bueno, ja algú pot escapar-se. Sí.
0: Sí. Ja sabeu que en el Gats i Gossos parlem això doncs, de salut pública, que és precisament un dels pilars, no?, de l'àmbit dels professionals de la veterinària i que, per tant, parlem molt de prevenir. La millor manera per tenir doncs, cura de les nostres mascotes. Ho deixem aquí, Rosa, com sempre. Ens retrobarem d'aquí 15 dies.
1: Molt bé.
0: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Adéu. Adéu.

0: Davant del departament, dificulta teixir un acord de país en matèria d'ensenyament, atès que el Parlament en va demanar la destitució.
1: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
0: I Esquerra Republicana ha reclamat un contracte de país en educació que sigui estable i ha avisat que la crisi no es podrà resoldre només des del Palau de la Generalitat. Així ho ha defensat el portaveu adjunt del grup parlamentari Jordi Albert, que ha admès que la proposta que un grup d'experts capitanegi el departament durant 12 anys segueix sobre la taula.
2: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
0: Detingut un home per intentar endur-se dos menors durant les festes de Santa Tecla a Tarragona. Els fets van passar dimecres cap a les 9 del vespre a la plaça Verdaguer. Uns pares van requerir la Guàrdia Urbana perquè hi havia un home a la zona que es volia endur dos menors. L'home de 37 anys va ser enxampat per uns veïns que el van retenir fins que van arribar els agents i van poder evitar el segrest. I l'empresari Helena Guardans Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre de Liceu. Guardans és la primera dona en el càrrec i substitueix Salvador Alemany. El nomenament de Guardans ha estat decidit pel patronat de la Fundació. L'empresària està vinculada amb el grup teatre des de fa 2 anys, quan va ser escollida presidenta del Consell de Mecenatge. El seu antecessor, Salvador Alemany, ha assolit la condició de patró d'honor d'aquesta fundació. També tenim temps per l'actualitat esportiva. Girona amb baixes obre la jornada de segona divisió. El conjunt gironí rep l'Albacete, cué de la categoria Montilivi, amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Gil i Justin no podran jugar. El partit serà a 9:15 del vespre. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Núvol de fum. Un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
5: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
4: Núvol de fum. A Ràdio Mollet.
6: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 5:15 de la tarda a Ràdio Mollet.
7: A les portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa el defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
8: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
7: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
9: A les portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit i redifusió dissabte a la mateixa hora.
10: Cocodril Club.
11: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet, 96.3 FM.
12: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
13: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste
10: de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui en aquest espai del calaix que tenim en el Posa't les Piles ens volem fer ressò d'un projecte que just fa un any us varen parlar també d'aquest mateix projecte en aquests mateixos micròfons. Sí, sí, és així. Volem parlar del projecte gallec Salvatec de la Terra, que de fet es presentava a la tardor del 2025 i ens acompanya doncs, el cineasta granollerí, la persona que està realitzant un documental. I direu un documental, sí, sí, ara ens farem una miqueta de memòria que de què consisteix aquest projecte. És l'Agustí Corominas, que li agraïm moltíssim que estigui avui aquí als micròfons de Ràdio Mollet. Benvingut, Agustí.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
0: L'hem convidat perquè dèiem, escolta'm, just fa un any anem a saber què ha passat en tot aquest any, no? En quina situació esteu.
1: Clar.
0: Vosaltres, l'any passat, en aquests micròfons ens acompanyava també la Marina Dunyach, que des d'aquí la saludem, li fem arribar allò una abraçada i una encaixada ben forta. Ens comentàveu, també teníem a l'Agustí, que en aquell moment intervenia telefònicament, d'aquest projecte que impulsa la Comissió en Defensa de Gallecs. Projecte de recuperar la història, però també el present i el futur.
1: Sí, el que acabes de dir és molt important, no? O sigui, Gallecs porta 50 anys de lluita i, per tant, té una experiència i té un bagatge de defensa del territori molt gran, però no ens quedem aquí, sinó que a la vegada Gallecs té una perspectiva de futur, no? I llavors el documental vol veure tant, recollir tant les experiències que hi ha hagut de lluita com tota la perspectiva i el treball que s'està fent per mirar de cara al futur, de cara a quin model territorial volem pel nostre país, no?
0: Qui planteja tirar endavant aquest projecte? Perquè jo li comentava a l'Agustí, et van anar a buscar, m'has explicat que has estat allò molt vinculat sempre, no?, amb gallecs, i aquesta necessitat de... Això, de parlar de present i de futur, però sobretot també de recuperar la història, perquè hi haurà joves que ara diran... I de quina història m'estan parlant de gallecs, no? Fins i tot, malauradament, hi ha persones que ja no hi són, amb nosaltres, que podien haver explicat molt d'aquesta lluita que comentes, no?
1: Clar, és una història que, a part de ser històrica, és molt actual, no?, per allò que dèiem. Perquè la vida que hi ha hagut a gallecs, el treball que hi ha hagut per part de la comissió i d'altra gent, ha sigut, sobretot, un debat que està ara sobre la taula. O sigui, és a dir... No n'hi ha... Pensar que la lluita gallecs era una lluita de fa 50 anys, que va començar amb tot el tema de les expropiacions, etc, i que és una gent gran, que no sé què, és fals. O sigui, això és veritat, però que continua, i que el debat del model territorial és present totalment, no?
0: I a més, ara que estan, abans ho comentàvem, amb el tema de les regularitzacions, no? És a dir, perquè tothom se situï a gallecs, doncs es planteja fa 50 anys, sempre es posa el símil, no?, de fer un ciutat-badia, doncs aquest era el projecte urbanístic previst per gallecs. La mobilització de la societat, no?, aconsegueix paralitzar, no?, aquest procés.
1: Sí.
0: Però, clar, hi ha gent que ha estat durant aquests 50 anys, no?, vivint, treballant la terra, i comentàvem ara ja el tema de la regularització, que ja tocava, no?
1: Clar, aquest és el moment en el que estem, no?, i és el moment en el qual ens sembla important fer el documental, però darrere el documental hi ha moltes més històries. O sigui, no només és el documental en si el que nosaltres pretenem, sinó que el documental serveixi com una eina per un costat per explicar el que ha sigut, el que és i les possibilitats de gallecs de cara al futur, però també que el documental serveixi per obrir un debat sobre el model territorial que volem pel país, no? Aquest és un tema clau. O sigui, gallecs és un mirall de temps, no?, d'anys, d'un model territorial diferent de l'imposat per les grans interessos de, tant de multinacionals de l'alimentació com d'interessos, diguem-ne, d'unes actuacions de l'administració molt a partir d'interessos dels grans poders. I llavors, enfront d'això, hi ha els interessos de la gent que hi vivia i que hi viu, que volen fer una agricultura respectuosa amb la terra, que volen fer una agricultura pròpia de proximitat i una manera de viure lligada a l'entorn i a la terra, no? Clar, en aquest moment és un debat totalment present. O sigui, el que ha passat i passa a gallecs és un debat dels debats actuals més apassionants, no?
0: Agustí, quan us plantegeu aquest documental, tu fas com una mena de quatre estacions de Vivaldi. No?
1: No només. No només, està bé això. A veure, nosaltres vam estar tota una sèrie de mesos trobant-nos a Gallecs, la gent de la comissió, que va ser molt maco perquè va ser un treball molt de d'exposar les inquietuds, les històries, què volíem, què desitjàvem, què sentíem, no? I va ser un treball durant uns mesos senzillament de trobar-nos i exposar tot això. A partir d'aquí vam anar veient com es podia anar perfilant el documental. Llavors, a partir de tota aquesta experiència en la col·lectiva que vam estar vivint, doncs vam veure que una bona manera d'articular el documental seria fer un seguiment de la vida de Gallecs durant les quatre estacions de l'any, tardor, hivern, primavera i estiu, i entorn d'aquest marc, perquè si parlàvem de la Terra, si parlàvem de defensa de la Terra, què millor marc que el que ens ofereix la Terra durant les estacions, no? Aquest era un marc, diguem-ne, lògic, no? A part que estèticament era molt ric, aquest en Gallecs. Però aquest marc és un marc en el qual parlem de la història i parlem del futur. Per tant, enmig de les estacions apareixen la gent que està lluitant, les històries de la lluita, i enmig de les estacions també apareixen els projectes de futur. O sigui, és a dir, que en aquest marc, diguem-ne, respectuós amb el cicle del Sol i amb el cicle de la Terra, doncs és on es situa tot.
0: Quantes persones heu entrevistat aproximadament?
1: Ui.
0: Quantes persones han passat, per davant de càmera?
1: No ho sé, però ben bé una vintena, ben bé. I de diferents tipus, gent que ens explica la història que hi ha hagut, gent dels moments actuals, per exemple, el que està fent la ciutat de veïns, per exemple, altres temes, per exemple, la gent de la que han estat en altres moments, que no són de la comissió, però que han estat en altres moments també defensant el model de Gallecs, i gent jove, que això també és un altre tema molt, molt interessant, que estan treballant per una agricultura diferent, no? I llavors també el documental plantejat així ens ofereix una gran diversitat generacional. O sigui, hi ha des dels històrics lluitadors fins la gent que en aquest moment està fent projectes en agroecologia i en defensa de la terra, no?
0: A nosaltres, ens agrada ser molt sincers amb els nostres oients i us hem de comentar que just vam veure que el proper mes d'octubre, des del Casal, d'aquí de Mollet del Vallès, ens van comunicar que es tirava endavant un barcami per finançar aquest projecte de Gallecs al batec de la terra.
1: Sí.
0: I, de fet, nosaltres hem entrat a la pàgina web, hem vist allò que teniu entitats adherides, com ara l'Associació de Veïns de Gallecs, també la de Santa Rosa, crec que està adherida, sí. Hi ha diferents associacions, persones a títol individual, que l'Agustí ens comentava, això s'ha d'actualitzar, perquè tenim moltes més que les que figuren ara a la pàgina web. Institucions no heu anat a buscar allò, el suport d'ajuntaments, no.
1: De moment no.
0: No.
1: O sigui, a veure, hi ha hagut una cosa molt maca, que ha sigut aquest treball que comentava a nivell col·laboratiu. I un treball col·laboratiu amb una gent, diguem-ne, que personalment és molt rica, doncs aporta molt, no? I llavors hem volgut mantenir una independència en el tema de la realització. I això ha sigut possible gràcies al suport de molta gent. Si no, no hagués pogut ser. O sigui, no ha sigut allò una empresa que té un projecte amb uns papers i que va buscar i demana a la porta no sé quantos. No, hem volgut tirar endavant ja. I com? Pues amb la col·laboració de molta gent. I això és una riquesa preciosa, no? És maquíssim treballar així. Ara que tenim el treball, diguem-ne, ara a l'octubre acabem el rodatge i acabem, esperem que surti per la primavera, el documental acabat, doncs ara és el moment de dir, miri, tot això està així. El Verkami no és un Verkami que en fem, ara volem fer, sinó està rodatge fet. Per tant, aquí hi ha tot el material ja fet. Per tant, busquem ara un recolzament econòmic més ampli perquè d'aquesta manera pues, poder treballar la postproducció. La postproducció en els documentals és molt important. És clau.
0: Ma, llavors, és que m'has dit que teniu unes pintores, no?
1: Sí, tenim unes pintores.
0: Això s'ha de passar a les estissores, malauradament.
1: I llavors, per fer bé tot aquest treball de postproducció, ens aniríem bé un suport a nivell de recursos. I per això tirem endavant el Verkami. També per continuar amb aquesta voluntat col·lectiva que estem treballant des d'un primer moment, no? Uh-huh. I aquesta és la voluntat. Vull dir, aquí hi ha hagut el casal de Mollet, que fantàstica l'aportació que està fent, i que es farà una mica perquè necessitava una entitat una mica paraigua pel tema del Verkami, i el casal de Mollet, vaja, fantàstic, perquè s'ha ofert i ho farem a través d'ells, no?
0: És a dir, que a partir del mes d'octubre començarà...
1: El 2 de novembre començarà.
0: El 2 de novembre.
1: El 2 de novembre, sí.
0: I heu posat una xifra, necessitem, això que es posa sempre,
1: sí,
0: no?
1: Necessitem sí.
0: arribar...
1: Sí, de mínim necessitem, he posat un mínim d'uns 15.000 euros, hem de pensar que tot el tema d'impostos, etc, etc, etc, això s'anirà a un 30% menys. Però no quedem tancats aquí, perquè també el projecte és més ampli que el documental. Llavors, el projecte és un projecte que també volem fer un llibre, que també volem fer una base documental perquè la gent tingui accés a tot aquests materials en els arxius, i si tenim més diners, doncs podem fer més coses, no?
0: L'Agustí, nosaltres que comentàvem, clar, es va presentar i es va dir es farà un documental, un llibre, el llibre ha quedat una miqueta aturat, però no ha abandonat, sinó...
1: Exacte.
0: És a dir, la idea hi és, sí. Però ara us heu centrat en el documental.
1: Sí, ens hem centrat en el documental perquè... és molt intens, o sigui, fer un documental és, sobretot d'aquests tipus, no és agafar una camareta i anar a quatre coses, vull dir, és un treball que demana...
0: Explica'ns com ha anat aquest rodatge, perquè, clar, hem dit allò que heu volgut recollir les quatre estacions de l'any, no? Que canvien, doncs, les tonalitats de gallecs, també els productes que trobem a gallecs, però no sé si has anat allò matí, tarda, vespre... No.
1: Mira, la sort que tenim a gallecs per fer un documental, això ja... quan vam començar a treballar, es veia molt clar. És que és un espai molt concret. O sigui, hi ha documentals, per exemple, que has d'anar al Pirineu i després has d'anar al Delta de l'Ebre. Vull dir que... O, per exemple, alguns documentals que he fet de memòria històrica, hem tingut que anar a Toulouse o a Sals o on sigui, no? Clar, aquí l'avantatge que tenim era que era un espai molt concret. Això facilitava molt el treball, no? I facilitava molt anar-hi en qualsevol moment. I llavors hem seguit bastant el millor moment del ritme de l'any. Aquí hem tingut un ajut molt important d'un noi de Valls que treballa amb drons, filmacions en dron, que ens ha ajudat i que ha vingut. I llavors tenim unes filmacions en dron també de com varia Gallecs a cada estació de l'any, no? I això també li dona un mar i una estètica molt, molt interessant, no?
0: Nosaltres tenim Gallecs a tocar i tenim allò una imatge, però Gallecs és prou extens. Vull dir, hi ha uns 8 municipis, no?
1: Sí, o... 7, en segons.
0: 7-8 municipis, no? No sé si us heu centrat en una part concreta de Gallecs, la més propera aquí a Mollet, o us heu bellugat una miqueta
1: no,
0: allò per tot el que és?
1: Depèn, o sigui, per la part històrica és molt important les imatges d'arxiu. Les imatges d'arxiu n'hi ha de tot tipus, no? Tant de tipus de documentació com de tipus més fílmic, com hi ha imatges, déu-n'hi-do, imatges d'arxiu que hi ha, no? I llavors la part històrica era una mica igual a on la col·locàvem, perquè lo important sempre que hi hagués un referent de gallecs. I llavors per la part més actual sí que ens hem bellugat per tot el... diríem des del, jo diria el Gallecs per sobre la carretera de Sabadell, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, tot aquell Gallecs, també hi ha diverses experiències d'allà, el Gallecs d'aquí més proper a Mollet. Per exemple, vam estar entrevistant el que porta el servei de l'Hospital i Salut, el metge que porta, i ens va

0: 20 hores de gravació. La idea és també fer un arxiu que la gent també pugui consultar, no?
1: Sí, exacte.
0: Més o menys, quina durada t'has plantejat?
1: A veure, el fet de fer-ho lliurement, el tema de la durada també és més lliure. O sigui, és a dir, si treballes, per exemple, he fet diverses coses per TV3 o per Televisió Espanyola, inclús pel satèl·lit passat, i allà marca molt les durades, no? És igual com els diaris que et diuen. L'article que no ha de passar de 500 paraules, no? O de 700, no? Nosaltres, en principi, no tenim aquest límit, però també és veritat que el públic està acostumat a unes durades, no? I llavors, doncs, jo crec que la durada estàndard per aquest tipus documental haurà de girar a l'entorn de 50 minuts, una hora màxim. Crec que serà la durada estàndard.
0: Comentaves perquè... el tema de TV3, també és un tema que teniu allò en el calaix.
1: Sí, sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Teniu converses,
1: sí,
0: no
1: sí.
0: Hi ha res tancat.
1: No, està tot obert, vull dir, no, en absolut, no hi ha res tancat. Jo crec que hi ha la voluntat bastant per les dues parts de col·laborar, però nosaltres hem volgut anar ja amb algú fet. O sigui, no volíem anar amb tres papers i dir, miri, volem fer això, ah, sí. No, fem. Hem fet, estem tot el rodatge acabat, per tant, com col·laborem, no? I així és com hem volgut. Estem anant a tot arreu, no?
0: La idea, ho dic allò perquè si mireu, doncs trobareu informacions, no?, que apunten que seria a finals d'aquest any, però l'Agustí ens ha dit no, la idea és a finals d'aquest curs, és a dir, doncs abans que comenci l'estiu, però a finals de la primavera de 2027 poder presentar aquest documental. Mm-hmm. I a més, no només presentar-ho en un espai, sinó m'imagino que la intenció és voltar-ho pel territori, generar debat, comentaves, no? El que volem és generar debat sobre el model territorial.
1: Exacte. I si us fixeu, si entreu en Obert Camp i encara no està...
0: Dos de novembre,
1: apunteu-ho i col·laboreu amb aquest treball col·lectiu que estem tirant.
0: Es pot col·laborar jo amb quantitats menudes
1: i
0: més grans.
1: I si us animeu més gran, millor.
0: Això.
1: Bueno, el que et deia és que el mateix Obert Camp, veureu que està en diferents idiomes. O sigui, està fet en català, està fet en castellà, està fet en anglès, i sí, probablement en francès també, però no recordo si està en francès o no. O sigui, això ja vol dir la voluntat del propi documental, no? I la idea és de que, evidentment, que porti un debat aquí, però que porti un debat més enllà de Catalunya, de cara a quins models territorials volem.
0: Nosaltres hi contem que la presentació serà a Mollet o a Gallecs.
1: Home, això segur.
0: És a dir, aquests dos llocs, és a dir, el Casal i Gallecs, no, doncs imaginem que sí, que seran espais...
1: Que serà el primer lloc de tots, segur.
0: Que és el que més t'està allò... Has comentat sobretot la implicació de la gent, no? Uh-huh. Suposo que és la riquesa que t'estàs enduent d'aquestes filmacions, d'aquest treball, uh-huh, d'aquesta reflexió conjunta, uh-huh, no? Perquè, clar, no és només agafar la imatge, després ha d'haver-hi allò un fil conductor, no un narrador.
1: I tant, clar. I tant. Bueno, dues coses, no? El primer que deies, que segur, o sigui, és a dir, per mi estan sent uns anys riquíssims, no? Tant el contacte i el treball durant mesos que hem fet amb la Comissió de Defensa, que m'he trobat una gent esplèndida, com el treball amb tot el contacte amb la gent de Gallecs, no? Ha sigut poder seure, poder parlar. També ha sigut molt important aquest pla de rodatge llarg, en el qual no hi ha presses, i en el qual podem dir, quin dia et va bé? Tal dia, ah, no, però vine a la tarda que estarem més tranquils. Vale, doncs vens a la tarda i no tens pressa, no? O sigui, aquest pla de rodatge molt lligat als propis ritmes de Gallecs, per mi és un tema clau, no en aquest, sinó en tots els documentals. O sigui, i esclar, això fuig una mica del procediment industrial, no?, de l'audiovisual, no?, que va molt a saco en els temps i tot això.
0: Hem dit això, que recull la història, però també el present i el futur, i sobretot volíem fer, doncs, èmfasis en aquest futur, perquè jo li comentava a l'Agustí, igual hi ha gent jove que diu, escolta'm, si m'has de parlar de la història, ja sabem, no?, doncs... però no, parleu també això de futur, has dit també que hi ha gent jove va implicada en el projecte.
1: Sí, sí, ja ho crec. Sí, sí, hi ha gent de totes les edats. Sí, hi ha gent de totes les edats, des de una noia de 20 i pico d'anys que fa temps que estan fent un treball de ramaderia agroecològica i que faran aquí la plantació per fer els seus pinsos agroecològics per no entrar en la dinàmica de l'agricultura industrial dels pinsos, fins a gent jove que vol continuar treballant-hi, o sigui, hi ha ara que tenim pràcticament acabat el rodatge, és molt maco aquest ventall d'edats, no?

0: Agustí, amb el consorci, n'heu tingut allò, doncs, imagino, contacte, sí. No sé si bona relació...
1: Oh, relació excel·lent, no?
0: No, que passa ho dic que... perquè des del consorci sempre, ara que parlaves de l'agricultura ecològica, ens parlen això, doncs, com de la universitat venen també, no?
1: Sí, això també és un tema que reflectim. Hi ha gent de la universitat que ve a fer experiències i estudis i també estan en el documental. I amb el consorci hi ha hagut una relació... com no podia ser d'una altra manera, molt bona. El passa que també sabíem que el consorci estava en un procés delicat d'adjudicació i no hem volgut comprometre massa el seu paper perquè es pogués mantenir més neutral, no? I llavors, ja et dic, excel·lent la relació, però no hem volgut entrar per no comprometre'ls amb ells d'una manera o altra, no?
0: En tot cas, anem a finalitzant. Reserveu allò, doncs, d'una banda, la data, allò que es diu, reserveu la data. La data concreta no la tenim, però a finals de la primavera del 2027, doncs, segurament es farà aquesta presentació d'aquest documental. Exacte. I l'altra data que heu de reservar, el calendari, és el 2 de novembre, per poder participar d'aquest Verkami, que dona aixopluc al casal d'aquí de Mollet del Vallès, per poder fer realitat, doncs, tot el que és aquesta postproducció d'aquest rodatge de més de 20 hores del Batec de Gallecs. Agustí Coromines, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i per aquesta conversa. Que vagi molt bé.
1: Igualment.
0: Adéu-siau. Adéu. Estarem en contacte.
1: Això.

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui i, de fet, hem superat la setmana. Esperem que us hagi agradat, que ens feu costat i que dilluns de la setmana vinent ens tornem a trobar aquí a la sintonia de Ràdio Mollet a les 9 en punt, en directe, reemissió íntegra del programa a partir de les 3 de la tarda. També us recordem sempre pàgina web radiomollet.com, perquè allà trobareu els podcasts de tots els programes de producció pròpia d'aquesta emissora, entre ells el Posa't les Piles. Tingueu un bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: Bona tarda, són 2:15, us parla Carla Ramos. Els castellers de Mollet seran presents aquest diumenge a la primera jornada del concurs de castells que se celebrarà a la plaça del Castell de Torredembarra. Els castellers de Mollet portaran a plaça 3 construccions, un 3 de 7 amb agulla, un 5 de 7 i un 7 de 7. Des de la colla es mostren satisfets de poder tornar a ser presents al concurs un any més. Estan contents de poder tornar-hi a participar, ja que per ells sempre és una cita molt especial i tota una festa poder representar la ciutat a Torredembarra. Són declaracions de Rocío Morón, cap de colla de castellers de Mollet.
1: És una actuació molt, molt gran, diferent. No estem acostumats a actuar amb tantes colles alhora, però bueno, amb l'ambició de poder estrenar aquest 7 de 7, que és un castell molt gros, és un castell molt ample, és un castell que necessita molta, molta, molta gent per poder tancar-lo i amb les ganes, no, de que tothom vingui, tothom s'animi, s'apropi als assajos, és molt important per poder portar-lo diumenge. Amb moltes ganes i molta il·lusió també de gaudir de l'experiència, de gaudir del dia, de tota la gent que no va venir a l'ETAP i que es fica aquest any a donar-nos un cop de mà, doncs se n'adoni de l'importància i el sentiment que es fa castells i tothom estigui, doncs, com a casa, no? I molt a gust.
0: La colla té posades les mires a carregar i descarregar el 7 de 7, una construcció que històricament els ha sortit força bé, tot i la seva amplada i l'elevat nombre de gent necessària per vestir-lo. I per altra banda us informem que continuen les jornades solidàries a Mollet del Vallès. Aquest dijous el Centre Cultural La Marineta ha acollit una xerrada sobre els vincles postcolonials entre Cuba i el Sàhara. La iniciativa organitzada per les entitats Mollet amb Cuba i l'associació Tipsima Mollet Sàhara ha comptat amb la participació de l'antropòloga cubana Claudia González i el doctor saharaui mulletà Abderrahman Mohamed. La trobada ha servit per aprofundir en els llaços que uneixen Cuba i el Sàhara, dues realitats marcades pel passat colonial espanyol. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Tots els dimecres a les 6 tens una cita amb No dubtis entrar, un programa de salut mental a Ràdio Mollet. No dubtis entrar. Cada dimecres a les 6 i cada dissabte a les 7.
1: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
2: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.

mai deixarem d'explorar. I al final de la nostra recerca arribarem allà on vàrem començar i així, potser, coneixerem per primer cop el lloc on estem. Aquesta frase de T.S. Eliot us defineix a tots i a totes, amants del misteri. Benvinguts i benvingudes allà on comencen les preguntes. Passeu, traieu-vos les sabatilles i entreu al nostre arxiu. L'expedient ja és obert. Fantasmes, cases abandonades, ovnis, túnels secrets, obres atrapades en un bucle temporal de durada desconeguda. Els misteris de Mollet us esperen. Som-hi. Bona nit. Us parla el vigilant de Pruneres. Bé, bona nit no, perquè són 4:45 de la tarda. Us explico. Quan vaig acceptar participar en aquest espai, se'm va assegurar que el programa s'emetria de matinada, i aquesta no és una qüestió menor. La nit és el territori natural de les ombres, dels secrets, de les presències que només es manifesten quan la majoria dorm. És a la nit quan les certeses es debiliten, quan els sorolls semblen tenir un altre origen i quan determinades preguntes que durant el dia resulten ridícules comencen, inexplicablement, a adquirir sentit. Però no. Resulta que a la nit s'ha d'emetre no sé ben bé què d'un programa de country. En un primer moment vaig pensar que es tractava d'una simple decisió de graella, una d'aquelles arbitrarietats que sovint s'expliquen en paraules com programació, criteris d'emissió o Encarna Sánchez. Però, com acostuma a passar, quan un comença a gratar una mica sota la superfície, les coses deixen de ser tan senzilles. He estat investigant i el que he trobat és, com a mínim, inquietant. No us podeu imaginar fins a quin punt arriba el poder del lobby del country al Vallès. Parlem d'una xarxa d'influències extraordinàriament ben estructurada, amb ramificacions que, pel que he pogut esbrinar, podrien arribar fins a les més altes esferes de Ràdio Mollet. Homes i dones aparentment normals, ciutadans respectables, persones que potser us creueu cada dia pel bon preu, sense sospitar que, quan arriba el cap de setmana, poden estar escoltant No rompas más mi pobre corazón. No puc donar noms, encara no. Seria irresponsable assenyalar determinades persones sense haver pogut completar la investigació, però sí que puc dir-vos que hi ha coincidències, massa coincidències, canvis d'horari inexplicables, franges nocturnes misteriosament ocupades, programadors que eviten respondre a preguntes directes i, sobretot, una presència normalment elevada de banjos en determinats punts de la graella. Casualitat? Potser. Però els que fa temps que observem els moviments que tenen lloc a les ombres, sabem que la paraula casualitat sovint no és més que una manera còmoda de deixar de fer preguntes. També existeix una altra possibilitat, però potser el country no és el problema. Potser algú ha considerat que aquest programa era més fàcil de controlar a plena llum del dia. Potser algú prefereix que parlem d'allò inexplicable a 4:45 de la tarda, mentre la gent torna de treballar, recull nens de l'escola o pensa què farà per sopar. Potser algú confia que, sota el sol, els misteris semblin menys misteriosos. I així, senzillament, silenciar-me. Per què? Doncs perquè durant les properes setmanes parlarem de coses que, durant massa temps, han quedat fora de la conversa pública. Fenòmens estranys, testimonis ignorats, documents que no haurien d'existir. Successos que han tingut lloc a les nostres contrades i que, per alguna raó, ningú ha considerat convenient explicar. No puc dir-vos res més, de moment. Només us demano que recordeu una cosa. Quan algú intenta apartar una veu de la nit, potser no és perquè tingui por de la foscor. Potser és perquè té por del que aquesta veu
està a punt d'explicar.

0: Com us he dit abans, el nom pel qual em coneixereu és el Vigilant de Pruneres. No puc revelar-vos la meva identitat real, ni tampoc el lloc exacte des d'on us parlo. No seria en cap cas prudent. Fa temps que sé que els meus moviments són observats amb una atenció que va molt més enllà del que es podria considerar casual. Estic fortament vigilat i no us amagaré que en determinats moments he arribat a témer seriosament per la meva integritat. Però hi ha silencis que, quan s'allarguen massa, acaben convertint-se en una forma de complicitat i jo ja no estic disposat a continuar callant. La necessitat de fer-vos arribar la veritat és, en aquest punt, més forta que la por, perquè el que està en joc no és només la meva seguretat, ni tan sols la credibilitat d'aquest programa. El que està en joc és la percepció que tenim del lloc on vivim, de les institucions que ens governen i, en última instància, de la realitat mateixa que se'ns presenta com a indiscutible. I per què ara, preguntareu? Doncs fa unes setmanes varen arribar a les meves mans una sèrie de documents classificats procedents de l'Ajuntament de Mollet. Documents que, segons consta en diversos segells, anotacions i referències internes, mai no haurien d'haver abandonat determinats circuits administratius. No puc explicar-vos encara de quina manera els he obtingut ni qui ha assumit el risc de fer-me'ls arribar. Només puc dir-vos que la seva existència confirma, amb una precisió inquietant, moltes de les sospites que alguns hem mantingut durant anys. Informes, comunicacions internes, expedients incomplets, anotacions manuscrites, fulls arrencats, registres que remeten a altres registres, que remeten a altres registres, que remeten a altres registres, que aparentment no existeixen. Una xarxa documental fragmentada, deliberadament opaca, que dibuixa una realitat molt diferent de la que ens han volgut mostrar. Perquè potser el problema no és allò que no sabem. Potser el problema és tot allò que creiem saber. Perquè algú, en algun moment, va decidir que aquella havia de ser la versió oficial. Hi ha forces que operen lluny de la nostra mirada. Interessos que no apareixen als plens municipals. Decisions que no deixen rastre a les actes públiques. I poders fàctics que actuen des d'espais als quals el ciutadà ordinari no té accés, ni vosaltres ni jo. Forces que modelen el relat, que decideixen què és una coincidència i què mereix ser investigat, què es publica i què queda enterrat sota capes de burocràcia, arxius i silencis. Ens han ensenyat a pensar que allò que veiem és tot allò que existeix, que una llum al cel és només una llum, que una desaparició és només una absència, que un túnel és només un clot, que un document extraviat és només un error administratiu, que determinats esdeveniments no tenen relació entre ells. Però quan un comença a unir els punts, la geometria resultant és difícil d'ignorar. Per això, setmana rere setmana, aniré obrint aquests expedients davant vostre. Amb prudència, amb rigor, i assumint les conseqüències que això em pugui comportar personalment. Us mostraré allò que he pogut verificar, allò que encara planteja interrogants i, sobretot, allò que des de determinats despatxos preferirien que continués tancat dins d'una carpeta. No us demano que em cregueu. De fet, seria irresponsable fer-ho. Us demano una cosa molt més incòmoda. Que dubteu del que us expliquen, del que no us expliquen i, sobretot, de tot allò que durant massa temps heu considerat normal. Perquè hi ha secrets que no desapareixen. Només esperen que algú obri l'expedient. Així que, sense més preàmbuls, us parlaré del primer expedient. L'avistament ovni a Gallecs. 23 de novembre de 1994. Dimecres. Una nit freda a Gallecs. Els camps reposen sota la foscor i a aquella hora ben poca cosa fa pensar que hagi de passar res fora de l'habitual. Però aquella nit diverses persones asseguren haver vist alguna cosa al cel. Una llum. No una llum fugaç. No un estel que travessa l'horitzó ni els fars llunyans d'un avió. Una llum intensa, clarament visible sobre els camps de Gallecs. Segons els testimonis, l'objecte, si és que podem anomenar-lo així, es mantenia suspès al cel, pràcticament immòbil, sense una trajectòria clara, sense comportar-se com cap aeronau convencional. Alguns l'observen durant prou temps per adonar-se que allò no sembla moure's com un avió. Altres coincideixen en la intensitat de la llum i en l'estranyesa de la seva posició. I aleshores arriba la pregunta inevitable. Què era aquella llum? Un fenomen atmosfèric? Una aeronau vista en unes condicions poc habituals? O alguna cosa que, 30 anys després, encara no sabem explicar? O potser sí que podrem, perquè tinc una sorpresa per a vosaltres. Aquesta nit no estic fent el programa.
1: Què dius ara de nit, tu, si són les 5 de la tarda, ximplet?
0: Calla, que t'estic presentant.
1: Ah, sí, perdona.
0: Avui ens acompanya l'únic testimoni viu d'aquella nit. Tenim aquí en Manelic, pagès i mulletenc de tota la vida.
1: Què passa, Florenci?
0: Florenci, no, home, no, home, no. Florenci, diu. No hi ha cap Florenci aquí. Recordes el que hem parlat, oi? El meu nom és el Vigilant de Pruneres.
1: Ai, sí, sí, ja m'has dit això. Escolta, ai, no, la teva mare, que m'ha obert la porta molt guapa, que està soltera.
0: Manelic.
1: Què?
0: Som en antena.
1: Coi, ja ho sé, ja m'has dit.
0: Doncs no pots anar donant pistes de la meva identitat.
1: Ah, Florenci, home, si a tu no conec ningú, et coneixem més a mi que tu. I no t'he vist sortir mai a aquest soterrani. A la teva mare sí que l'he vist per això. Molt guapa, eh?
0: Que no em dic Florenci.
1: D'acord, el Vigilant.
0: Gràcies.
1: Escolta, la teva mare sap que fas això aquí tancat al soterrani de casa seva? Això de parlar de naus especials?
0: Manelic.
1: Ja callo.
0: Gràcies. Abans de començar, m'has dit que volies preguntar una cosa.
1: Sí, escolta un moment. L'alcaldessa escolta aquest programa?
0: Doncs no ho sé, és el primer programa. Però suposo que voldrà estar a l'aguait d'allò que es destapa.
1: El pot escoltar?
0: És una emissora pública, en principi ens pot escoltar tothom.
1: Ah.
0: Per què?
1: No, una cosa que m'agradaria comentar després del tema dels pagesos.
0: Manelic.
1: No, però res, home, tu fes. Pregunta.
0: D'acord. Doncs anem al 23 de novembre de 1994.
1: Escolta, el vermut quan arriba?
0: Quin vermut?
1: Com que quin vermut?
0: No sé de què em parles.
1: A mi se'm va dir que si venia aquí hi hauria un vermut i unes escopinyes. I fuet!
0: Això qui t'ho va dir?
1: Coi, tu!
0: No, escolta'm, jo vaig dir que ja prendríem alguna cosa. Però quan acabi el programa...
1: Ja està, porto ara un vermut, unes escopinyes.
0: En acabar.
1: Escolta, les podria portar a tu mare. Guapa, Està soltera.
0: 23 de novembre de 1994.
1: Sí, dimecres.
0: On eres?
1: A Gallecs.
0: A quina zona?
1: Colla, al camp, a la terra, treballant.
0: No, sí, això ja ho sé, ja m'ho imagino, però on? On
1: doncs allà, a les terres aquestes, cara del consorci, volen que ho fem tot ecològic, per collons.
0: No, Manelic, no comencem.
1: Jo només ho deixo.
0: Hem vingut a parlar de l'OVNI.
1: Sí, l'OVNI, però ja que parlem de Gallecs, pues s'ha de dir d'on no, dic jo.
0: Mira, no és el moment ara mateix.
1: Home, i tant que sí, quan és el moment? Perquè ara sembla que si no fas l'agricultura ecològica, ja ets un criminal. I això on surt? Perquè el PEI no ho diu pas, que s'ha de fer tot ecològic.
0: Manelic.
1: No ho diu.
0: Que no ho diu.
1: No, hi vaig, ja vaig. Però no ho diu.
0: L'OVNI, Manelic.
1: Què he dit?
0: Gràcies.
1: Ja està.
0: Entesos. Ha quedat dit.
1: Sí.
0: Seguim. Eres a Gallecs.
1: Correcte.
0: Era de nit. I què hi vas veure?
1: Una llum.
0: Una llum.
1: Una llum grossa.
0: Al cel.
1: Home, si fos a terra no seria un OVNI. Seria el meu tractor, això en dir... Tio, mira si fa anys que en dura. Indestructible. I verd.
0: Podria haver aterrat.
1: No avancem esdeveniments.
0: Ah, que va aterrar.
1: Jo no ho he dit pas, això. Què dius ara, tu?
0: Acabes de dir que no avancem esdeveniments.
1: Jo no he dit pas, això. Quan ho he dit jo, això?
0: D'acord. I I com era aquella llum?
1: Blanca, molt blanca. I feia com així.
0: Així com? Aquest és el soroll.
1: Sí.
0: Abans m'havies dit que no feia soroll.
1: Potser era jo amb el tractor. Fa molt de temps, allò ja.
0: Mira, Manelic, necessito que intentis recordar què va passar de veritat.
1: Que jo ho recordo perfectament, per qui em presto ara. Jo estava allà treballant tranquil·lament, com hem treballat tota la vida, abans que vinguessin els quatre despatxos a dir-nos com hem de plantar l'ordi.
0: No.
1: I va veure la llum.
0: Ah, això sí. Molt bé. I què va fer la llum?
1: Es va quedar quieta.
0: Quant de temps?
1: 3 o 4 minuts.
0: I després?
1: Després va baixar.
0: Va baixar?
1: Sí.
0: Això no m'ho havies pas explicat.
1: Això no m'ho havies pas preguntat encara.
0: On va baixar?
1: Darrere d'un matolls, allà.
0: I tu què vas fer?
1: Què vols que fer jo?
0: No ho sé. Tenies por?
1: Que he de tenir por, home, jo sóc de Mollet. He anat a reunir-se amb el consorci.
0: Manelic.
1: Un home m'hi va espantar.
0: I t'hi vas acostar?
1: Sí.
0: Sol?
1: Clar.
0: I què hi vas trobar?
1: Hi vaig trobar una nau.
0: Una nau extraterrestre?
1: Home, jo què sé, matrícula de Tarragona no em portava pas.
0: Descriu-me-la.
1: Era rodona.
0: Metàl·lica?
1: Sí.
0: Gran?
1: Era un poc gaire, com aquesta habitació. Escolta, aquests pòsters de dibuixos d'arenes japoneses, d'on te'ls treus, tu?
0: Manelic, hi havia algú a la nau?
1: Sí.
0: Manelic, m'estàs dient que vas veure un ésser extraterrestre?
1: Ai, jo què sé d'on era, pas, no li vaig pas demanar el DNI.
0: I com era?
1: Era baixet.
0: Baixet?
1: Sí, el cap així gros, els ulls grossos també, el coll llarguet.
0: Gris?
1: No, era marronós.
0: Marronós?
1: Sí, un marrugat.
0: I llavors, Manelic, què va fer?
1: Es va fer
0: l'extraterrestre.
1: Es va amagar.
0: De tu?
1: No, entre uns matolls, unes plantes.
0: Quines plantes?
1: No recordo.
0: Però si tu ets pagès.
1: I què?
0: Doncs que em sembla estrany que recordis l'aspecte exacte d'un extraterrestre de fa 30 anys i no recordis entre quin cultiu s'hi va amagar.
1: Era blat de morbo.
0: Això ho acabes de decir ara.
1: Blat de morbo era.
0: T'ho estàs inventant.
1: Blat de morbo.
0: I després què?
1: Va sortir i estava espantat, el pobre.
0: I com ho saps, tu, això?
1: Coi, se li veia.
0: Se li veia a la cara extraterrestre.
1: Ah, que coses que són universals. La fisonomia.
0: I et vas comunicar amb ell?
1: Una mica.
0: Ah, que parlava?
1: No gaire.
0: Què et va dir?
1: Casa.
0: Què?
1: Casa. Volia tornar a casa. És normal.
0: Manelic.
1: Què?
0: Continua.
1: No se'm va fer entendre que havia de parlar amb els seus. La seva família. Com? Amb un aparell volia parlar.
0: Però quin aparell?
1: Una mena de telèfon.
0: Una mena de telèfon?
1: Sí.
0: Que havia construït ell?
1: Ja, mira, sí, com ho saps, tu, això, eh?
0: I amb què?
1: Amb coses.
0: Quines coses?
1: Per ratlla, un paraigua, una ràdio, coses que vam trobar per allà tirades.
0: Manelic.
1: Què fas, ara?
0: Que m'estàs explicant l'argument de E.T.
1: No sé què jo, no sé què parles.
0: La pel·lícula E.T. l'extraterrestre de Spielberg.
1: No sé què m'estàs dient.
0: Un extraterrestre baixet s'amaga, vol tornar a casa i construeix un telèfon amb ferralla.
1: Això diu?
0: A què?
1: Potser l'Spielberg també aquest era per gallecs aquella nit.
0: Escolta'm, la pel·lícula és de 1982.
1: No, encara més estrany, no?
0: Què és més estrany?
1: No, perquè ja ho sabien.
0: Qui?
1: Ells.
0: Però qui són ells?
1: Els que ho saben.
0: Això que dius no té cap mena de sentit.
1: Ja ho deia el gegant aquell, que els mussols no són el que semblen, eh?
0: Però què dius tu ara de gegants i mussols? Però si tu m'estàs explicant una pel·lícula.
1: Quina pel·lícula? Aquest...
0: És literalment l'argument d'E.T.
1: Jo aquesta pel·lícula no l'he vist pas, eh? Què dius ara?
0: Segur?
1: És un tros.
0: Ah.
1: Un Nadal.
0: Clar.
1: Però amb poca estona, eh?
0: Fins on?
1: Fins que marxa l'àlien a la bicicleta.
0: Aquest és el final.
1: No què sé, no em devia agradar aquella pel·li, perquè normalment em quedo sopa abans no s'acabin. No les fan com abans les pel·lícules, les dels Pajares i les Tesses.
0: Intentem tornar aquella nit, sense Spielberg, sense telèfons extraterrestres. Tu vas veure alguna cosa real?
1: Sí.
0: Què?
1: Una llum.
0: Perfecte, quedem-nos amb la llum. I què va passar després?
1: Que va desaparèixer la llum.
0: Com?
1: De cop. Fiu!
0: Verticalment?
1: No, cap allà.
0: Cap a on?
1: Cap als terrenys que ara l'Incasol ha agafat i ha fet aquells 23 lots que ha fet.
0: No.
1: Com que no? Que em diu
0: com
1: mentider.
0: Que no aprofitis la trajectòria de l'Omni per tornar al concurs de terres.
1: Jo només et dic dient cap on va anar.
0: I casualment va anar cap als lots.
1: Home, casualment, no sé.
0: Manelic.
1: 1.324 parcel·les.
0: No.
1: Redibuixades en 23 lots.
0: No.
1: Rectangulars i triangulars. Manelic. Que això ho ha de saber la gent, que no ho
0: la
1: sap.
0: La gent està escoltant un programa sobre ovnis.
1: Però és que aprofitin per saber les coses que passen a casa seva, eh?
0: Escolta'm, no pots venir aquí amb una història d'un extraterrestre copiada d'ET només perquè vols queixar-te del consorci.
1: És que no només era el consorci.
0: No.
1: També hi ha l'Incasol.
0: Mira, escolta'm, no vull saber-ho.
1: Són 193 hectàrees, fora de subhasta.
0: Manelic.
1: Un 33,5%.
0: A veure, una cosa, com és possible que no recordis en quin camp eres el 1994, però recordis els decimals?
1: Perquè hi ha coses importants, més importants que els ovnis, Florenci.
0: Vigilant.
1: Això, ja et diré una cosa més.
0: La veritat, no sé si vull sentir-la.
1: Aquell ésser.
0: Quin ésser? El DT?
1: Una colla que jo vaig veure.
0: Què passa amb ell?
1: Que no era ecològic. Ho dic perquè quedi clar.
0: Però com pots saber si un extraterrestre era ecològic?
1: Pues la manera de mirar és una cosa que s'aprèn de pagès.
0: No.
1: Aquell era un ésser que respectava la pagesia tradicional.
0: Per favor, no.
1: I em va assenyalar el camp.
0: No, Manelic, per Déu.
1: I em va dir...
0: Manelic, t'ho adverteixo.
1: Menys dogmes.
0: No, prou.
1: I més pagesia.
0: Au, va, home, si aquest és el lema de la tracturada.
1: Mai tu, si anaven avançats aquests...
0: M'estàs dient que un extraterrestre l'any 1994 va inventar l'eslògan d'una protesta agrària que es va dur a terme 30 anys després.
1: Jo només explico el que vaig veure.
0: No, tu m'estàs explicant el que et convé.
1: Escolta, jo he vingut aquí perquè em va dir que volia saber la veritat.
0: Sí.
1: No, la veritat és que no es pot gestionar gallecs des d'un despatx com si fos el Monopoli.
0: Escolta'm, però això ja no té res a veure amb l'Omni.
1: I qui ho decideix, això?
0: Jo, és el meu programa.
1: Ah, molt bé, molt democràtic, tu, eh?
0: Mira, escolta'm, estic intentant reconstruir un fenomen paranormal.
1: I jo estic intentant que no fotin fora la gent que porta dècades treballant aquestes terres.
0: Però això no, per fer això no cal inventar-se extraterrestres.
1: Coi, que sé, tu m'has convidat aquí, eh?
0: Perquè constes com a testimoni als arxius.
1: Mira qui sóc, he vingut aquí, estic aquí.
0: Però has vingut per un vermut i unes escopinyes.
1: Que per cert encara no he vist.
0: Ja les tindràs.
1: Escolta'm, la teva mare quan arriba?
0: La meva mare no portarà les escopines.
1: Tu, escolta, no cal posar-se així, eh, tampoc.
0: Mira, necessito una última resposta. Una. I vull que em diguis la veritat.
1: Dispara!
0: La nit del 23 de novembre de 1994 vas veure un objecte volant no identificat sobre gallecs?
1: No sé.
0: Manelic.
1: Jo vaig veure una llum.
0: D'acord.
1: I podria ser un ovni.
0: Sí.
1: També podria ser un avió.
0: Sí.
1: O podria ser un tractor, jo què sé.
0: Però un tractor no vola.
1: Depèn de com estigui el camí.
0: Escolta'm, ho deixarem
1: que
0: aquí.
1: Que per cert, està fet una merda. I l'Ajuntament hauria...
0: Ho deixarem aquí, si us plau.
1: Això del camí també és cosa de l'Ajuntament.
0: Manelic.
1: Alcaldessa, mira, si ens estàs escoltant...
0: Prou.
1: Que nosaltres no demanem res de l'altre món.
0: Prou.
1: Mai m'he dit prou. Escolta'm, i les escopinyes quan...

0: Bé, doncs fins aquí l'expedient Mollet d'avui. Gràcies per escoltar-me i donar una oportunitat a la veritat. Avui hem tornat a comprovar que, de vegades, allò que sembla impossible només necessita una mica de temps, una mica de silenci, i algú ha disposat a mirar allà on els altres no volen mirar. La setmana vinent continuarem investigant aparicions, fenòmens inexplicables, ovnis, túnels secrets, cases abandonades i obres atrapades en bucles temporals de durada desconeguda. Perquè el misteri no és saber si hi ha alguna cosa més enllà. Potser el misteri és entendre per què ens entestem tant a pensar que ja ho coneixem tot. Potser la realitat és molt més fràgil del que sembla. Potser, sota la superfície d'allò quotidià, hi ha una altra realitat esperant que algú l'observi. Una realitat feta de senyals, coincidències, absències, llums que ningú sap explicar. I potser, al final, la pregunta no és si la veritat és aquí fora. Potser la pregunta és si estem preparats per descobrir...
1: Florenci, que diu la mare que baixis a l'esclat i compris una ampolla de Cinzano.
0: Bona nit... Bona tarda a tothom.
1: Escolta, i agafa també una llauna d'escopinyes, però agafa-la de les grosses, eh? Ah, no siguis rata, home, que ja es coneixem.
2: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
3: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El ple de la Paria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com el burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC i els grups municipals de Junts i Vox. El nou text substitueix l'anterior ordenança de 2007. L'equip del govern municipal ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix les llibertats. Ha defensat l'expedient la regidora de Seguretat, Cristina Morón.
2: Quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
1: I la mesa del Congrés tractarà la reunió de dimarts que ve l'incident d'un procediment sancionador a Ana Vázquez, la diputada del PP, que va exhibir un esprai de gas pebre dins l'hemicicle. Fons de la Cambra Baixa apunten que la sanció pot anar fins a la suspensió temporal com a diputada, segons el que estableix el reglament. L'ús d'aquest esprai de gas pebre per part d'un assessor del PP després de la intervenció de Vázquez va provocar que 12 persones fossin ateses pels serveis mèdics. El Congrés també va haver de desallotjar diverses zones per la presència del gas tòxic. I la Seu d'Urgell ha inaugurat aquest divendres una màquina de Rex Catering que distribueix els excedents d'aliments recuperats dels menjadors escolars que gestiona i usa l'empresa pública del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La màquina expenedora gratuïta està ubicada al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la capital urgellenca i té com a objectiu últim lluitar contra el malbaratament alimentari i facilitar l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Aquest servei ja té un pressupost d'11.000 euros. I presó provisional amb fiança de 80.000 euros per la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere. La dona de 65 anys va ser detinguda dimecres al matí pels Mossos a Madrid. El jutge manté la causa oberta per un delicte d'homicidi. Els fets van passar a Baqueira el passat 26 de desembre. I l'associació Alba de Tàrrega ha inaugurat aquest matí a Taula amb Picasso, una exposició creada pels artistes de la Divergent, el projecte d'art de l'entitat a partir de l'obra i les tècniques de Pablo Picasso. La mostra ha comptat amb tres plats originals de Picasso cedits temporalment per la Galeria El Mayoral, que conviuen amb una connexió de 23 plats de ceràmica creats pels artistes de la Divergent.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
5: El POU.
6: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement.
5: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:45 del migdia, al 96.3 de la FM. Al POU.
7: CQ, CQ, Voces Amigas. Cada jueves a las 7 de la tarde, 30 minutos de tecnología, información y consejos. Una iniciativa de Radio Club Ochentero de Mollet.
8: Soy Pera García y te espero en tu programa de radio. CQ, CQ, Voces Amigas.
9: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: El programa L'edat del pavo començarà la nova temporada el pròxim divendres 2 d'octubre. Avui, Ràdio Mollet recupera el darrer programa de la temporada 2025-2026.
1: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
2: Si la música és l'aliment de l'amor, seguiu tocant. William Shakespeare.

0: Molt bona tarda a tothom, això és Ràdio Mollet i nosaltres som l'edat del pavo. Bona tarda, noies. Com esteu? Com porteu aquesta última setmana?
1: Molt bé, molt bé. Amb moltes ganes.
2: Bueno, aquí estem, ens hem deixat el pen, però em sembla que ho solucionarem una mica.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, doncs, com ja sabem tots, avui és l'últim programa de la temporada.
2: Doncs sí, que ràpid que passa el temps.
0: Quina pena que em fa, el curs s'acaba. A part, la Sierra, l'Aleix i jo, és l'últim any que estem al SEM.
1: A veure, Joana, pensa una mica.
0: Aviam, com que pensi?
2: Joana, la veritat, que no saps de què parla la... Bueno, la Joana aquí en aquest cas, de debò.
0: No, no, de veritat, què passa, què passa?
2: Well, tun, tun, tun, tun. Bueno, arpeixi, arpeixi.
1: Joana, tant et val estar trista, perquè l'any que ve t'espera la tortura, la desgràcia de la humanitat, un pou sense fons, la teva mort.
0: A veure, Joana, em podràs explicar què passa l'any que ve exactament?
2: A veure, Joana, l'any que ve tenim la nostra mort escrita.
1: Exacte, l'any que ve us espera...
0: Què? Què m'espera l'any que ve? Vinga, no em facis esperar, que em poso els nervis.
1: El batxillerat!
2: Pam, pam, pam!
1: Joana, prepareu-vos per passar els dos pitjors anys de la vostra vida. 40 persones revolucionades i amb les hormones pels aires, fotudes en una classe de 20 metres quadrats i amb un olor de porc mort. Prepara't per les lectures eternes del PowerPoint dels profes i les classes interminables. Prepareu-vos, us ho recomano.
0: A veure, Joana, crec que no és per tant, que segur que no és res.
1: Mira, mira, t'he portat uns testimonis i... perquè ho vegis. Que passi l'aire, si us plau. A veure, Aida, explica'ns quina és la teva experiència amb el batxillerat.
2: Bueno, aquesta... Això... És horrible. Em van baixar 3 punts en ortografia i em va quedar l'examen en nombres negatius. A part, el professor de matemàtiques em va fer sortir a explicar la classe mentre ells anava amb la de català, segons ahir, a fer fotocòpies. Sisplau, necessito un psicòleg.
1: Bueno, doncs, Joana, aquí ho has vist. Ja em diràs l'any que ve a veure què et sembla.
2: Ha, ha, ha, ha. Bueno, noies, ha estat meravellosa a l'advertència mort i tal, però es crec que hem de passar amb les seccions. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam.
3: Ja?
2: Sí, ja.
3: Ah, vale, vale.
4: Ja. Serà tot molt manual.
3: Ah, vale, vale. Benvinguts i benvingudes a la secció...
0: No, no, no.
3: Benvinguts i benvingudes a la secció de la teva història.
0: Vale, vale.
2: Bueno.
1: Què ha canviat?
2: Bueno, i de qui ens parlaràs avui, Genís?
3: Doncs avui us parlaré de l'Alicia, el Pablo i el Nahuel.
2: Bon
1: trio,
2: combo.
1: Trio,
0: bon combo, diu.
3: Hi ha més, però si no és que sabia tota la història.
2: Ja. Una cosa, tu, sempre a les teves seccions sempre apareix el Nahuel.
3: És que...
2: Sí, això, avui parlarem del Carlos, doncs el Carlos es va oblidar una fotocòpia i el Nahuel, saps?
3: És que són els liantes, tipo. Bé, ens situem a unes... dues setmanes de que acabi l'escola. I al Pablo i al Nahuel encara els hi faltava un examen, el de català amb la Lídia. Però ells ja estaven farts de tant estudiar. I al Pablo se li va acudir una idea, robar els exàmens de català, per així no haver d'estudiar. Un cop el Pablo li va explicar la seva idea al Nahuel, es va decidir apuntar d'una, sense pensar-ho. I a més, va millorar aquest pla, de manera que quan robessin els exàmens es començarien a vendre per tota l'escola. Un cop el Pablo i el Nahuel ja havien aconseguit robar els exàmens, es van començar a vendre a 5 euros cadascun. Aquesta notícia es va difondre tant per tota l'escola fins al punt que van aconseguir vendre en 50, és a dir, van guanyar 250 euros. Però aquesta notícia es va difondre tant que va arribar a les oïdes de l'Alicia, la directora. Un cop l'Alicia s'assabenta d'això, decideix dir-los que baixin al seu despatx. Què fas? A. Els hi treus tots els diners i els inverteixes en l'escola. B. Els envies el que queda a curs a l'IES Gallecs.
2: A l'IES Gallecs.
0: Però per què?
2: Bueno, jo què sé. Això ho ha escrit el Genís.
0: Vale, va, a l'IES Gallecs.
3: Finalment, l'Alicia decideix enviar-los el que queda a curs a l'IES Gallecs. El dia següent, el Pablo i el Nahuel van començar a la seva nova escola. Els dies semblaven anar bé, fins que van arribar a la primera classe de socials, on el professor era el Dani. El Pablo i el Nahuel, quan el van veure, es van posar molt contents, ja que en la seva estança al CEM va ser el seu professor preferit. Un cop la classe ja havia començat, el Pablo li va preguntar al Dani que per quants diners es deixaria tallar la barba i el cabell. El que ell va dir que si algú li donava 200 euros en els pròxims 10 segons, es deixaria tallar-se. Casualment, el Nahuel tenia els 250 euros que havia aconseguit amb els exàmens. Què fas? A. Li dones els diners al Dani. B. Decides no mal gastar els diners en allò.
1: Li dones els diners al Dani. Sí.
3: Finalment, el Nahuel decideix donar-li els diners al Dani perquè es deixi tallar els cabells. Un cop el Pablo i el Nahuel han començat a tallar els cabells, el Pablo, en comptes de tallar-li amb les tisores, agafa un encenedor i un desodorant i comença a tallar els cabells amb una espècie de llançaflames.
1: Hòstia.
3: Però el Pablo perd el control i sense voler acaba incendiant la seva classe. Un cop la directora de l'IE, segona del que ha passat, acomiada el Dani i torna el Pablo i el Nahuel al CEM. Quan l'Alicia s'adona que l'han tornat a liar, ja no sap què més fer. Què fas? A més, resposta lliure.
1: Vinga. Què fas amb ells?
5: Els hi donem el graduat ja de quart d'ESO i que marxin del col·le.
1: o sense graduat.
3: És al final, eh? Sí. Heu acabat al final.
1: Ah, l'acabem nosaltres. Vale. Pues... no sé, eh? Està complicat.
5: I jo els foto de quart i que s'enfirin.
1: Que estiguin com, o sigui, com d'esclaus de feines, així, en plan, fem okay, fotocòpies. Com,
5: el Pere ho va fer una vegada, que es portava els alumnes a quart d'ESO i no estaven en la classe.
3: El Pau, el Pau.
1: Sí. Fora conyes, al meu institut, els nens de l'ESO, que no sé què fan, els castiguen anant a batxillerat. Sí. Llavors es passen tot un dia a la meva classe. Sí.
6: Ah. Passa.
1: Està bé, està bé.
6: I cada dia n'hi ha un nen diferent, o sigui, tenim com un integrant a la meva classe.
1: Sí, sí, sí.
7: Sí, sí. Sí, sí.
8: Companys meus de bàsquet, algun m'ha explicat. Companys.
5: Qui és bons companys
8: d'aquí? I diu, aprendo más en batxillerato que
1: no poden res. Bueno, pues això, els expulsem, ja està.
3: Sí?
1: Sí.
3: Bé, doncs fins aquí aquesta secció i ens retrobem la temporada que ve. Adeu. ¿Qué estás haciendo?

0: Bueno, gracias a todos.
1: ¿Qué? La música, así con tú y
0: ¡Wow! Hola a todos y a todas. Yo soy el Germà Bum Bum y estem aquí amb un nou programa de Recordem Història. I, wow, mare meva, extraordinàriament, el meu germà Bum Bum no està.
2: No, s'està patant a sushi.
0: No, no s'està patant a sushi, ja.
3: On està el Bum Bum?
0: Ja no. Ens han abandonat. Ara està al lavabo.
2: Però no, però on està? Seriosament, on està?
3: On està?
0: Molt bona pregunta. Ni, ja no ho sabem. Estarà al lavabo.
3: Però quantes setmanes fa que el Pablo no ve?
0: Dos.
4: Perquè el Pere era càstig.
0: Sí, el...
3: S'ha anat a veure el papa
0: sí,
3: de Roma.
0: Sí, també. També, també.
2: Ah, també fue?
0: No, que
2: okay. Ah, vale.
0: Doncs, bueno, avui parlarem sobre el papa León.
2: Ah, vale.
0: Que, anda, justo, eh? Que és una de les notícies més destacades després que l'Atlètic de Madrid rebutgi l'oferta de 150 milions per Julián Álvarez.
3: Que l'Atlètic de Madrid posa kiwi, kiwi, kiwi al seu...
0: sí, sí, a Twitter, a Twitter. Bueno, el papa actualment està fent un viatge apostòlic i no fa molt va vindre a Barcelona.
2: Què és un viatge apostòlic?
0: Un world tour.
3: De papas.
0: Però del papa.
3: Claro.
0: Un world tour. Bueno, el 9 de juny va estar 7 hores en la catedral de Barcelona. I el 10 de juny va estar 9 hores i mitges en diversos llocs. I això és una barbaritat. És una barbaritat,
3: eh? Està vellet, el senyor, no? Bueno, quants anys té el senyor?
0: 70.
3: 70 anys.
0: Aquest any, a setembre, 71.
3: Oh, que ben informat, eh?
0: Algú d'aquí ho va veure a la missa del papa?
2: Jo vaig anar a Montjuïc.
3: El...
2: Us juro.
3: Ho va veure per la tele, el meu cosí de 3 anys.
2: Jo vaig anar amb els meus pares.
5: Que
2: el vas
5: veure?
2: Sí. Vaig veure que feia el 6-7 en mi
3: cara. Sí, el va fer,
2: el va fer. El papa fa el 6-7.
3: El papa fa el 6-7. Mare meva.
5: Sí, sí.
3: Tenir un nen
5: a les mans
3: i va
5: fer així.
0: Sí, sí.
2: I el papa.
0: 6-7.
2: Sí. Jo vaig veure la missa de Madrid un matí perquè m'avorria.
0: Ei, ei, ei.
6: Que ridícula, de verdad.
2: Ah, la cosa que
3: és del Real Madrid, em sembla.
0: Sí,
2: el que cantava el Antonio.
0: Bueno, i que no se m'oblidi, aquest és el papa número 267.
2: 6-7.
0: Sí.
2: Què dius? Què dius?
0: Sí, un lloro, lloro. Bueno, una dada curiosa que...
3: La Recordem Història, on està?
0: Bueno, història, aquest és el papa 6-7.
3: Moltes bombes pel papa mòbil, no?
0: I una dada curiosa que abans ha dit la Ciel, que aquest papa és del Real Madrid. Fins i tot no. El Real Madrid anomenen soci d'honor al papa Lleó.
7: Diu que defensa els pobres. Vamos,
2: sí.
0: Que sí, que sí, és soci.
8: Defensa els lladres.
0: És soci del Madrid.
7: Vaya vallita.
0: Bueno, i també ara que em dono compte que el meu germà Bum Bum no està, bueno, aquest és l'últim programa de la temporada, no?
2: Sí.
0: I això, avui, no. Ahir va dir Pablo aquesta frase. Aquesta temporada ha portat moltes coses divertides, com desastroses, però per desastros estic jo. Pablo 2026. Això em va dir ahir.
2: Ah, vull dir.
0: Perquè després que el Pere li foti una bronca que... Buah.
2: Sí, perquè el desastre és més cert que el programa, eh?
0: Uf, no ho sé, amb el quartet... I, bueno, bueno...
2: El quartet de plàstica.
0: De plàstica, sí.
2: Què va passar exactament, o no es pot dir?
0: No ho sé, jo no ho sé.
4: Es van entrar i el Pere va veure i es van caure ja.
2: Al Campins o al Reyes?
4: Al Reyes.
2: Al Reyes.
0: Al Campins, sí.
4: I...
3: Però això què té de recordar història?
4: Ja...
2: Recordem anècdotes.
4: Hi ha una cadira tirada.
2: Història.
0: Sí, una cadira... Una cadira... Pintura. I, bueno... Nosaltres som el Racó Curiós i tornem l'edició vinent amb més, però no millor, perquè és impossible. Ah!

0: Bona tarda a tots i a totes.
1: Som al Lluc de Mere una setmana més a...
0: Qui té raó?
1: Ja que és l'estiu i el final de curs es troben ja bastant a prop...
0: Hem decidit fer el debat vinculat a les vacances.
1: Bé, què és millor? Les vacances amb comoditat i tranquil·litat...
0: O les vacances amb adrenalina i bastant mogudes.
1: Comencem.
0: Anem pel més important, els records. Viure les vacances amb una mica més d'entusiasme sempre genera records que duran pràcticament per tota la vida.
1: Perdona, Mary, però això no és el més important de les vacances. El més important és la reducció d'estrès, acumulant durant tot el temps que no has pogut descansar. Descanses de veritat.
0: Aha, però surtes així de la zona de confort. Guanyes confiança, t'arrisques. Això el teu sofà fent la migdiada crec que no passa, eh?
1: Zona de confort? Esclar, perquè anar a trencar-te una cama és el més emocionant que hi ha. Mary, està més tranquil·la per mateix recuperar energies tant mentals com físiques de manera més efectiva.
0: A veure, Lluc, pots permetir-te descobrir nous llocs i experiències d'una manera més profunda?
1: Ja, d'aquesta manera és més segur i menys esgotador. Evites riscos innecessaris.
0: Combates la rutina i aporta sensació de llibertat.
1: T'ajuda a gaudir del present sense pressions ni horaris exigents.
0: Afavoreix el creixement personal per afrontar reptes i situacions no esperades.
1: Millora el benestar general, fent la tornada de la rutina més fàcil.
0: Jo crec que avui ja hem dit tots els nostres arguments.
1: Esclar que sí.
0: Vinga, ha arribat l'hora de votar.
1: Un moment, aquest cop no votarà només els presentadors. Volem tenir en compte... Perdó.
0: Volem tenir en compte l'opinió de tots els que esteu aquí dins.
1: Ara sí, vinga, voteu.
0: Sí, qui té raó?
2: No sé.
0: Ah, voleu, entonces.
3: És que no, una mica bé fer les dues coses.
1: La música?
3: Sí, entonces, sí.
1: La música?
0: Deixa-la, deixa-la de fons.
4: És que és per compensar.
0: Clar,
4: és... Comoditat.
0: Heu de votar tots.
3: No, pas, jo prefereixo escollir. Adrenalina.
0: Vale, un vot.
2: És que tot el dia a casa t'avorreixes al
3: final. Exacte.
2: Jo m'avorreixo.
3: És que amb dos. O sea, les dues opcions...
0: Pues,
1: però també...
0: Pots... Si hauries d'escollir un extrem, quin?
1: Però també pots anar...
2: És que no es pot escollir. És que
1: també, també pots anar a la piscina o saps? No cal que et quedis tot el dia a casa.
0: Ja, o sigui, però coses tranquil·les.
3: T'acabeixes avorrint.
1: De chill.
3: T'avorres.
0: Sí.
3: Doncs
0: sí.
3: Pues la teva.
0: Va, jo també, la de la Mary.
4: A veure... Jo voto al Lluc.
0: 3 contra 2. Vale, Alaitz, tu què opines? La del Lluc.
3: Vale,
0: Pere.
5: Jo, però... El Gucho Han, que és com...
0: El Gucho.
5: Quedar-se a casa és la millor lluita contra el capitalisme.
0: El Gucho. Vale. Les altres persones que estan al terra, què voteu? Vale. He ganado ya, ¿no?
3: Sí.
1: No, però... Falta el Genís i la Joan.
0: Vale. No, la Joana ja ha votat.
3: Ja ha votat.
5: El Genís està mirant cromos.
0: Ahí abajo, ¿quién?
4: El Genís, comoditat de mirar cromos.
0: Genís, què has votat?
4: Però comoditat de mirar cromos.
0: Quina? Ja he perdut el compte.
3: Has guanyat tu perquè n'hi ha més gent que ha votat.
0: Vale, pues he ganado yo.
1: No.
0: Sí. És que ho sabia, és molt millor anar així a l'estiu, la veritat.
1: Un moment, però el Pere vale más.
0: No, el Pere no pinta. No, pues ahora el Pere no pinta.
4: Va, vinga, va.
0: I a més, em porto el darrer programa.
1: Un altre cop serà. Suposo, en fi, ha sigut com que una de 15.
0: Doncs fins aquí ha estat el nostre Qui té raó d'avui.
1: El darrer per ara. Ens trobem al proper curs amb un nou debat.
0: Adéu! Adéu.

0: Bueno, i si la llegim? Com fèiem al principi?
1: És una mica... La llegeixes tu o jo? Bueno, però... Tinkai, Chikop, Samkrak, Kopong, Mok, Dol, Heau.
2: Jaeu o
0: Jaeu? M'encanta perquè ens inventem les paraules.
2: A veure, cert, digue-la tu.
0: Gai, Shop, Samrak, Kompong, Mok, Dol, Aeu.
3: Ara quan la veus
2: impressionant.
4: No
2: sé. A veure, Laitz, què penses que és? A veure, no arrosseguis el micro.
5: La meva aposta de la setmana passada, jo tiro que és tailandès.
0: Tailandès?
5: O porrai.
0: Jo crec que és vietnamita o de Cambodja.
2: Tu has llegit el guió, Sir?
0: És com el bien rojo.
2: Jo no dic res.
4: La osea.
2: Jo no sé, no tinc ni idea. Com ha de ser llatí?
6: Ja sé, ja
2: no sé. No sé, no sé.
7: Ok, doncs l'idioma és el jammer.
4: Jammer, Cambodja.
7: I ara què creieu que significa?
2: Diu, jaeu, jo crec que és adeu. Llavors, jo crec que...
0: gaudiu de les vacances d'estiu.
2: Que tingueu molt bones vacances, adeu, o alguna cosa així.
6: O fins al dia que ve, adeu, o alguna cosa així.
7: Doncs significa, les vacances ja arriben.
2: Ah, doncs pues no. Pues jo per últim... jaeu, m'he pensat que adeu.
4: Ja arriba, jaeu.
7: I per últim, on creieu que es parla?
0: Jo seguirem la meva aposta, sud-est asiàtic.
6: Cambodja.
7: Doncs...
2: Ah, no, jo no dic res.
7: Oh, bueno. Doncs es parla Cambodja.
0: Sud-est asiàtic.
2: Molt bé, sí, molt bé.
7: Però també a comunitats de països veïns.
8: El parlen unes 17 milions de persones aproximadament i pertany a la família austroasiàtica.
7: Utilitza l'alfabet jammer, un dels alfabets més llargs del món, amb 74 lletres principals, 33 consonants, 24 vocals dependents, 12 vocals independents, no em pregunteu què significa, i per últim, alguns signes addicionals.
8: És una de les llengües més antigues del sud-est asiàtic. Es fa servir ja fa més de 1000 anys i està molt relacionada amb l'antic imperi Khmer.
7: L'imperi Khmer va ser una de les civilitzacions més poderoses d'Àsia entre els segles 9
2: sí,
7: i 15.
2: Sí.
7: I van construir els espectaculars temples d'Angkor Wat, un dels monuments més impressionants del món.
8: Aquest monument és tan important per ells que Cambodja és un dels pocs països del món que té un monument a la seva bandera nacional.
7: A diferència del català o del castellà, el jammer normalment no utilitza espais entre totes les paraules, sinó que els espais serveixen per separar frases o idees.
8: Doncs aquí acaba la nostra secció, però abans de fer la despedida ens agradaria despedir-nos de tots vosaltres perquè qui sap qui ja no serà aquí l'any que ve.
7: Volem agradir-vos per incloure-nos aquest any a aquesta meravellosa minifamília que s'ha muntat aquí i sobretot disfruteu de les vacances que us les mereixeu.
6: Això.
7: Ara sí?
8: Recordeu que cada llengua és una finestra oberta a una nova manera de veure el món.
7: I que cada llengua que es perd és una finestra que es tanca per sempre.
9: Lia, sin hao.
8: I bones...

0: Bon dia a tothom i benvinguts al nostre espai de debat.
1: Avui parlarem d'una opinió controvertida. Les xarxes socials fan més mal que bé. És una opinió impopular per a molts joves, ja que formen part del nostre dia a dia.
0: Per defensar aquesta idea, tenim els nostres presentadors.
1: Comencem. Asier, per què creus que les xarxes socials fan més mal que bé?
2: Bé, perquè generen dependència, comparacions constants i molta pressió social. Molta gent passa hores mirant vídeos aparentment perfectes i acaba sentint-se pitjor amb ell o ella mateixa.
0: Joana, què n'opines?
3: Jo estic d'acord amb l'Asier, perquè les xarxes socials... No estic d'acord amb l'Asier. No, mal, l'Asier. Les xarxes socials són una molt bona eina. O sigui, gràcies a elles podem doncs, comunicar-nos, informar-nos...

0: i conèixer persones amb interessos similars als nostres. El problema, Asier, no són les xarxes, sinó com les utilitzem.
1: Asier, què respondries a això?
2: Que és cert que tenen aspectes positius, però els algoritmes estan dissenyats perquè hi passem el màxim temps possible. Això afecta la concentració, el descans i fins i tot la salut mental.
0: Ja, però també han permès donar veu a coses socials, compartir coneixement i mantenir el contacte amb persones que viuen lluny. Sense xarxes, moltes iniciatives no haurien tingut tanta difusió, Asier.
3: Molt interessant. Ara, una pregunta per tots tres. Creieu que els joves haurien de limitar-ne l'ús?
4: Sí, no cal eliminar-les, però sí establir límits, igual que amb qualsevol altra activitat.
0: Jo també crec en els límits, però això no significa que siguin perjudicals per definició. Utilitzar-les amb responsabilitat poden aportar molts beneficis.
1: Sembla que, tot i les diferències, hi ha un punt en comú, la importància de fer-ne ús conscient.
3: Exacte, les xarxes socials tenen avantatges i inconvenients, i el debat continua obert.
1: Ara toca que els nostres oients decideixin què en pensen. Les xarxes socials fan més mal que bé.
3: Doncs, com ens sobra bastant temps, tenim una altra opinió. Què creieu? Que el cicle és millor que el batxillerat?
0: Uf, no em preguntis això. Això, sincerament, no crec que sigui una popular opinió, perquè això és decisió de cadascú.
4: Exacte. No hi ha res millor que...
5: La popular opinió que jo volia proposar és... S'hauria d'entrar al guió el dia que toca o no?
0: Aquest guió l'heu fet vosaltres?
3: No, però nosaltres l'hem entregat.
5: Ah, sí? El meu correu?
3: El tens entregat perquè em vaig fixar que tu i la Joana, els dos, teníeu el nostre guió des de l'any passat perquè us el vaig compartir.
4: Què?
5: Ah, vale, que feu servir el mateix guió des de l'any passat.
3: Clar, sí.
4: Com?
0: El mateix document.
3: Exacte, el mateix document, simplement canviem allà el guió i... el tenen compartit. I com que no em van dir res, jo vaig pensar que ja ho sabrien. O que el Pere els hi havia dit alguna
4: cosa. A veure, no és el més normal fer-ho, la veritat.
3: No vaig pensar, els hi torno a enviar.
5: Però una pregunta, sabeu quan ocupen un document de Drive? Quan ocupa?
0: Bueno, és igual.
6: kilobytes.
5: 250
6: kilobytes.
5: 400.
3: S'estalvien
5: un bit.
3: D'aquesta manera ho tenim més per la mà i així sempre sabem el nom.
5: Clar, clar, es nota que sou friendlies amb l'ecosistema i aquestes
4: exacte.
5: Coses.
4: Exacte. O un poco ratita.
0: Ara estàvem parlant de dual cicle i batxillerat.
6: Com és que l'heu llegit així com si fos un robot?
4: No sé. Home, bé, ja ni ens pregunta la nostra opinió, ens la donen donada.
0: Ja. És que jo sincerament no pensava això de la xarxa social.
6: De
0: conya,
6: no?
0: Però bueno...
6: Sí, és molt interessant.
0: Sí, sí, sí. Com penses,
6: Joan?
0: Ai, jo, bueno...
4: No peguen.
0: Bueno...
4: No hi ha res.
0: M'he quedat en blanc.
3: Sí, no? Doncs gràcies per escoltar-nos i fins al proper debat.
0: I fins la propera temporada, però així que ara sí, doncs nosaltres només ens queda dir-vos que us deixem, doncs, amb les notícies.
7: Dos quarts, notícies.

0: Bona tarda, són 2:15, us parla Carla Ramos. Els animals de companyia aprenen aquest dissabte al Parc de Can Molà, Red Solidària Proanimal, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Mollet i altres entitats de la ciutat i la comarca, han organitzat la 5a Festa Animal, una jornada plena d'activitats, sensibilització i també d'adopcions. Precisament a les 12:30 arribarà un dels moments més destacats de la jornada, perquè els animals que busquen una nova llar prendran protagonisme amb una passarel·la d'adopció. I en esports us informem que demà dissabte arriba una de les caminades més participades de la ciutat. El Club Muntanyenc Mollet ha organitzat per dissabte la 24a caminada nocturna a Gallecs, una cita que aplega més d'un miler de caminants any rere any. Des del Club Muntanyenc Mollet s'han marcat com a objectiu arribar als 1.100 participants de l'any passat, tot i que en Josep Soler, membre de l'entitat, ha comentat que sempre s'afegeixen unes 800 persones més sense inscripció.
1: Ara fa uns quants anys que controlem, tenim un punt on controlem la gent que porta el nostre braçalet, el que està inscrit, i el que no. I més o menys anem a la frec. Passen 1.000 persones que han participants i unes 700 a 900 persones més que van per lliure. Que no acaben tot el recorregut, que no el faran tot, però passen en aquell moment, en aquest punt de control que tenim nosaltres.
0: Com és habitual, la marxa seguirà un recorregut circular que començarà al Parc de les Pruneres i pujarà fins l'espai de Gallecs, on s'entrarà per la rotonda del carrer Francesc Layret amb el carrer de Nicaragua. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Hermandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Una puerta abierta a la cultura y las costumbres del pueblo gallego.
0: Galiza no Vallès.
1: Un programa onde falado en galego. Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde.
2: Núvol de fum. Un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
3: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
2: Núvol de fum. A Ràdio Mollet.

Parlem de cuina. Programa de cuina participat per Marina Dunyach, Susana Lara i Laia Oller. Cada setmana ens aproparan propostes, receptes i consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Dilluns a 2:15 del migdia i redifusió dissabte a 2:15 del matí.

Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

0: Bé, la veritat és que quan escolto aquesta cançó, llegeixo el guió i miro on sóc, la veritat és que només em venen al cap records d'aquest programa. Records de 4 anys meravellosos on he compaginat l'ESO amb un programa fantàstic, que és l'edat del Pau. I ara jo m'havia preparat unes paraules que haurien sigut millor si no m'hagués oblidat el meu pendrive, però ara el que us diré... Disculpeu-me, companys, que us robi uns instants d'atenció, que jo voldria anunciar-vos detalls, noves notícies de la nostra professió. Dubteu de com expressar mons sentiments, si a missatges, discursos o més pensaments. És difícil explicar-vos amb paraules, sons o mots que cauen i s'aixequen, caient en petits clots. Narrar-vos a vosaltres, apreciats companys de vocació, que marxo del programa explicats als meus temors. No temeu però res de cor, estrenyeu les ànimes, feu els vostres cors ben forts. Rebutgeu llàgrimes, acomiadeu vells i desgraciats temors. No lamenteu si no escolteu meves paraules. No us dic contes, ximpleries extretes d'antigues auques, no. Just demano amb el cor en un puny que em porteu l'esperit del programa un cop més lluny. Vull dormitar amb gran tranquil·litat, agafar el coixí i dormitar sense pietat, amb consciència ben tranquil·la, ben segura, que he deixat un llegat que dura i dura. Permeteu que les meves passades dels tristos peus trepitgin orgullosos el dussol del seu feu, que miri cap enrere amb bondat i que vagi un futur amb claredat. Canteu, veieu, feu créixer l'orgull, recull tu i tu el que us he deixat, així que el cap pel cel, mirant a través del transparent vel. Mira els núvols de dalt endolcits com la mel, ensucrats i envoltats d'un amor Rosbel, i veurem tots joiosos i plegats on deixem les ràdios germanats. Ara marxo a terres llunyanes de discòrdia, deixant enrere moments de gran concòrdia. He forjat grans relacions, valors plens, no de falsedat, sinó veritable i crua amistat. Sigueu forts i no pas febles, seguidors i bons deixebles. Ara camino pas a pas, vaig traient el nas, cap a sota la taula. S'ha acabat de la meva història aquesta bonica faula.
1: Olé! Que bonica, sí.
0: Bueno, i això és tot de mitja part.

0: tothom i benvinguts a un nou programa. Avui parlarem d'un dels casos criminals més famosos i misteriosos de la història, Jack l'Esbudellador.
1: Més de 100 anys després dels fets, encara no se sap amb certesa qui era aquesta persona, fet que ha convertit el cas en una de les grans incògnites de la criminologia.
0: Els crims van tenir lloc l'any 1888 al barri de Whitechapel, a la ciutat de Londres.
1: Diverses dones van ser assassinades en circumstàncies similars i la premsa de l'època va començar a referir-se a l'autor amb el nom de Jack l'Esbudellador.
0: La investigació va ser molt complicada. Les tècniques policials eren limitades i no existien les eines científiques que avui en dia s'utilitzen per resoldre casos criminals.
1: Per aquest motiu, la identitat del responsable mai no es va confirmar oficialment.
0: Al llarg d'aquests anys han aparegut nombroses teories sobre qui podria haver estat el criminal.
1: Algunes hipòtesis assenyalen metges, comerciants o altres habitants de la zona, però cap teoria ha estat demostrada de manera definitiva.
0: El cas també mostra el paper que van tenir a la premsa. Els diaris van publicar moltes informacions i especulacions que van contribuir a crear la llegenda voltant del personatge.
1: De fet, moltes de les històries que es coneixen avui combinen fets reals amb rumors i interpretacions posteriors.
0: Més enllà del misteri, és important recordar que darrere d'aquest cas hi havia víctimes reals i famílies afectades pels fets.
1: Estudiar casos històrics com aquest ajuda a entendre com han evolucionat les investigacions criminals, la medicina forense i el treball policial.
0: També ens recorda la importància de contrastar la informació i distingir entre els fets demostrats i les especulacions.
1: I amb aquesta reflexió arribem al final del programa.
0: Gràcies per escoltar-nos.
1: Fins al pròxim programa. Adeu.

0: Bona tarda, presentadora. Avui la nostra secció serà una mica diferent i més especial del normal. Ui, no s'ho parla.
1: Sí, avui no us volem donar tabarra amb l'institut, els exàmens, les vagues...
2: I és perquè us hem de donar una notícia molt important.
3: Desgraciadament, avui serà el nostre últim programa com a pavos.
0: Però no creieu que és una cosa dolenta o trista?
1: Clar que no, i per això volem recordar tota la nostra trajectòria aquí a la ràdio.
2: Volem començar recordant el primer dia, un 14 d'octubre de 2022, quan anàvem a segon de l'ESO, amb molts nervis, il·lusió, i vam fer el nostre primer programa.
3: El nostre debut va ser amb les seccions dels llibres i pel·lícules i de les bessones.
0: I la veritat és que, tot i que sempre estàvem molt nervioses, un cop entràvem a l'estudi i amb l'ajuda dels presentadors, l'Una i el Ricard, tots els nervis marxaven.
1: D'aquell primer any tenim molt bons records. Va ser una mica desastre, la veritat.
2: Les baralles interminables per seure en les cadires, els jocs del mòbil, els programes interminables del Becari a Cien, però sobretot molts riures.
4: Un respecte que només duraven un quart d'hora.
0: Només.
3: També van haver molts moments d'atenció, com quan la Joana va tirar un got d'aigua essencial de terra i, doncs, va haver de tirar-se a sobre perquè el Pere no la renyés.
0: Però, vamos, que no va servir de gaire perquè al final sí que em va acabar renyant, però no per això, sinó per pintar tot el meu guió amb un dels seus rupallons.
5: Això fa molt, el Pere renyar perquè pintem amb
4: les mandales, no?
0: Les mandales. Jo volia fer una mandala. Però, bueno, si algú recorda alguna anècdota d'aquells, bueno, tipus, del principi que no haguem explicat, doncs ara és el moment per explicar-la.
4: Les sardanes. Jo crec que l'hem explicat massa vegades.
0: Jo recordo molt bé. Ens estàvem barallant a la sala que hi ha aquí al costat per ser a una cadira. I a la Siri i jo vam començar a donar voltes, tant que vam passar per sota d'una taula que hi ha amb una...
6: És un altre estudi, però petit.
0: I a la Sir va acabar tocant la taula, no sé...
4: Sí, un botó que hi havia allà.
0: Un botó, i va començar a sonar sardanes enmig del programa.
4: I clar, i estaven aquí els presentadors, van mirar allà i em van veure allà.
3: Jo vull recordar la de la Joana que m'ha explicat de l'aigua. És que me'n recordo com si fos avui. La Joana, sí. Tirant el got d'aigua, obre la porta al Pere
4: i
3: de cop la Joana tirant-se al terra.
0: No,
2: em vaig deixar el joc. Lo millor va ser la Sier, que estava morint per dintre perquè ho havia de dir,
0: És verdad.
5: No volia mentir, li vam dir, a Sier, no diguis res. I la Sier, que sí, que nadie espera, que no puc dir-li cap mentida.
0: Pobret, tio. Bueno, i és que els programes del Becari...
3: Uf, els programes del Becari...
2: Però bueno, van millorant.
0: I a més, ens passàvem molt amb ell, pobret.
2: Sí.
0: Portava de cop 4 gots d'aigua i 4 persones diferents. Sí.
2: Quina pena, tio.
6: Bueno, el Becari.
0: El Becari, total.
1: Bueno, crec que ja podem passar el nostre segon any a la ràdio, a tercer de l'ESO.
2: Va haver un gran canvi de seccions, perquè si no, la Joana i la Emma, doncs, haguessin acabat molt malament.
3: Ens vam apoderar de la primera part del programa i feien seccions, doncs, molt diverses.
0: Des de històries de veritat i fals, fets característics que passaven al dia d'aquell programa o entrevistes que mai eren entrevistes.
1: I un punt molt important era saltar-nos les horribles, llargues i cansades classes d'audiovisuals del Toni.
2: I també la nova incorporació als pavos, la Joana amb dues escenes.
3: Una cosa que recordo molt bé és quan el Ricard, el dia de l'aniversari del Pere, li va intentar estampar nata en tot el cap.
0: I la nata va acabar per tot arreu menys al seu cap.
1: Doncs jo recordo un dia que de cop i volta van aparèixer núvols del no-res i va ploure com mai.
2: Buah. Spoiler, cap ni un portava paraigües.
3: Us podeu imaginar com de xops vam acabar arribant a l'estudi.
0: Vam haver de començar a córrer, el Pere inclòs, perquè entre la pluja i que aquell dia vam sortir super tard de classe, arribàvem molt tard al programa.
1: Sí, la veritat és que va ser molt divertit.
3: A l'arribar... Vaya dia,
0: jo
3: vaya dia.
0: Gent amb bosses al cap, sí. Nosaltres allà, amb les motxilles...
3: Jo recordo estar per l'escola buscant paraigües, a veure si algú tenia algun paraigües per deixar-nos.
1: Brutal. Bueno, crec que ja podem... Ah, no, perdó. M'he colat.
4: La veritat és que va ser divertit.
1: Ja ho he dit. Ah, vale. Recordeu aquella època? Com descriuríeu aquell any en una sola paraula?
3: Jo què sé.
1: Intenso.
0: Intens. Jo dic caos, però caos el que m'agrada.
2: Caos bo.
0: Positiu.
2: Caos bo. Bueno, doncs passem a l'any passat.
3: Va ser el nostre primer any de presentadores. I tot i que ens vam separar de la Lucía, doncs ens feia molta il·lusió.
0: També vam viure algo molt trist, i és que el Ricard i l'Unai van deixar la ràdio.
7: Home, però per...
0: Topestoperos, tio, és que va arribar un punt que...
8: No era ni una secció d'ells,
4: eh? Sí, sí, van fer 3 setmanes jo el guió del Ricard.
0: Van en decadència i...
7: Però per compensar-ho van arribar tots els nostres companys actuals.
2: Bueno, compensar-ho no ho sé.
4: Si venien de visita, no? No us en recordeu que venien...
0: Ei, ei, ei, van rotar tots. Arribaven 30 nens i era com... Ah, què passa?
2: Bueno, començar-ho no sé. El que sí sé és que va començar una bonica tradició que es va escampar per tot el programa, els jocs de mitja part de la Joana.
3: Una altra cosa que recordo amb molt carinyo són els programes especials.
0: Sí, els de Halloween, Nadal, Sant Joan... No sé com ho feien, però sempre acabàvem tots a casa del Pere.
7: Durant l'any passat, tots els nostres companys i oients van viure amb nosaltres les nostres ratllades i penes... Ah, sí, penes per marxar del SEM i començar una nova etapa, tot i que sense tenir les idees gens clares.
2: També vam explicar amb punts i senyals el nostre superviatge de fi de curs a Grècia, tot i que hi ha coses que sempre es quedaran allà.
0: Pues sí. Així tu tens ganes del teu viatge.
7: Sí.
4: Sí, home, tinc ganes. És demà.
0: És demà. Uau, no esteu nerviosos?
7: No,
0: xile,
7: eh? És que, sí, tio. Jo estic xil perquè és que m'he d'aixecar a les 4:30 del matí.
0: Ai, ens vam aixecar més d'hora nosaltres.
7: Sí.
0: Ja, ah,
7: sí?
0: Però,
4: sí. Jo no estic tan preocupat per aixecar-me d'hora.
0: Clar que no.
4: Sí, és com un matí d'un dia d'alcohol, quasi.
2: No, ja. Bueno, va, i què em dieu dels dies que anàvem al Mercadona i el Pere ens convidava a xutxes?
4: Oh, quan van portar patates d'ou fregida aquí a l'estudi. Hòstia,
0: sí, també. Que peste, por favor.
3: Bueno, fins a rebentar, no. Fins que ella es va posar tan mal que vam decidir frenar una mica.
0: Però un poder amb manos.
7: Sí, sí, sí.
0: Jo dic, hòstia, que mato el Pere, que és culpa meva, tio, per la meva edició.
7: Però el tio no deixava de menjar, eh? Es sentava mal, però ahí comiendo.
0: Bueno, la veritat és que ha sigut un curs de molts canvis i això s'ha notat. Sí, aquest any jo crec que la paraula que decideix... Què?
7: Que el defineix?
0: Ah, és canvis.
3: Vam començar una mica perdudes i sense saber de què fer la secció. Però estàvem passant per un canvi tan gran que vam decidir doncs, fer la secció d'això mateix.
0: I en aquesta secció s'ha fet de tot. Explicar experiències, fer de pau conselleres, explicar històries d'amor... O, bueno, explicar tots els nostres problemes i, sobretot, queixes sobre Batxi.
2: Però, tot i que sigui diferent perquè ja no estem al col·le, sempre ens hem sentit com una mica a dins escoltant totes les xafarderies.
0: Sí, tio.
2: I els cotis sobre els mestres i els companys de l'escola.
7: Hem presenciat seccions que crec que mai es tornaran a escoltar, com la del Germans Bum Bum o la del Jani.
3: Sense oblidar-nos de les mil i una baralles que han tingut la Sara i l'Helena amb la seva secció.
0: I el bullying que ens han fet durant tot l'any perquè no es posaven com a presentadores.
3: Sí.
0: No passa res. Bueno, i doncs crec que amb aquest superresum de 4 anys molt bonics i inolvidables ens podem despedir.
7: Sí.

0: Bona tarda a tothom. Ja tornem a ser aquí a la nostra secció de música.
1: D'endevinar cançons només escoltant la intro i descobrir qui ha escollit la llista de cançons d'avui.
0: Però avui, com és l'últim programa de la temporada, en comptes de 6 cançons només d'una persona, són 6 cançons de 6 persones diferents, una per persona.
1: El format serà el mateix, cançó i curiositat. Però després d'aquesta, haureu de dir de qui creieu que és.
0: Comencem la primera.

0: Esta és la Olivia Rodrigo.
1: Sí, sí. Saps la cançó?
0: No, no sé com es diu.
1: Doncs és Vampire d'Olivia Rodrigo. Va néixer després que ella s'assegués sola al piano i transformés una situació personal que li va fer molta ràbia en la cançó.
2: La curiositat més xula és que el primer la va imaginar com una balada de piano, però el Daniel Nigro la va convertir en un tema més intens, amb una batalla forta i canvis de ritme.
1: A més, la lletra fa servir la imatge del vampir per parlar d'una relació tòxica que li xucla l'energia, amb referències com Bloodsucker i Famefucker.
2: I no és qualsevol senzill, va ser el primer avançament del disc God i va debutar directament al número 1 del Billboard Hot 100. Qui creieu que l'ha escollit?
3: Oh, el Nahuel.
2: Jo.
4: Ah.
1: Doncs aquesta cançó l'ha escollit la Sara. Passem amb la següent.
3: El que jo deia.

0: sabeu quina cançó és?
1: Sí, de Kitty.
2: Vale.
0: De Kitty és una cançó que va sortir com a avançament de l'últim tour del món i es va convertir en un èxit enorme des del primer moment.
3: Una curiositat és que el títol no té un significat real fix. En realitat, va néixer com una paraula misteriosa que va fer molt de soroll entre els fans.
0: També es va comentar que no podria estar relacionat amb un pub de San Juan a Puerto Rico, tot i que la seva història exacta va quedar envoltada de debat i especulacions.
3: I un detall molt potent, el videoclip amb imatges de platja i escenes sota l'aigua va ajudar a convertir la cançó en una de les més escoltades i reconeixibles de la col·laboració entre Bad Bunny i Jay Corte. Qui deia que ha escollit aquesta cançó?
4: El Nahuel.
3: No,
0: el seu company de secció.
3: Si ara és una cançó.
1: No m'he enterat.
4: Però si no, veia la ràdio, com que ha escollit?
0: Bueno, va, seguim ràpid. Doncs això, l'ha escollit el Pablo. És l'hora que continuem a la tercera.

0: Doncs saps quina cançó és?
1: No.
2: Yeah.
0: Aquesta és Red, és especial perquè Taylor Swift la va posar en aquest color per representar la intensitat de les emocions que va viure en aquella relació.
3: Una curiositat és que la cançó juga amb els colors per descriure els sentiments. Perdre algú és blu, enyorar-lo és dark gray i estimar-lo és red.
0: També destaca perquè el tema barreja country i soft rock, amb una producció que fa que soni més gran i dramàtica que moltes de les seves cançons d'aquella època.
3: I a més va acabar donant nom a tot un disc que es va compartir en un dels més importants de la seva carrera. Qui l'ha escollit?
1: L'Ari.
3: Sí,
0: sí, aquesta cançó l'he escollit jo. Anem a la quarta.

0: Sabeu quina és?
1: Sí.
2: El Billie Jean, no?
0: Sí.
3: D'aquí?
0: O no,
3: Michael
0: igual.
3: Jackson.
0: Bueno, sí.
3: Billie Jean és una de les cançons més famoses de Michael Jackson, perquè va ser clau per fer jazz.
1: Un disc històric.
3: Una curiositat molt coneguda és que la lletra parla d'una dona que afirma que el cantant és el pare del seu fill. I la història va sorgir a partir de situacions que Jackson va viure amb fans obsessives.
0: També és famosa per la seva línia de baix tan reconeixible, que fa que la cançó soni hipnòtica des del primer segon.
3: I un detall mític, el videoclip va ajudar a trencar barreres a MTV i va convertir Michael Jackson en una autèntica superestrella global.
2: La MTV.
3: Qui creieu que l'ha escollit?
2: El Lluc.
0: Sí, molt bé, sí, l'ha escollit el Lluc.
1: Oh, oh, oh!
0: Ja anem amb la penúltima. I'm a scat man.
3: Sabeu quina és?
0: Jo sé quina és, no la diré.
2: Bon dit.
0: És que el títol és...
1: Ah,
0: ibas
1: en serio?
0: Bueno,
1: la pregunta és, qui escolta això?
0: La cosa és que el títol original és de respecte cap a mi.
3: Doncs aquesta cançó, que és Scatman, va convertir un estil vocal molt antic, l'esca, en un èxit de dance pop dels anys 90.
0: Una curiositat és que la cançó no només era enganxosa, sinó que també portava un missatge molt potent sobre superar la tartamudesa i tenir una confiança en un mateix.
3: Scatman John va transformar la seva pròpia experiència personal en una cançó divertida, positiva i molt reconeixible des del primer escolta.
2: Però és la que diu l'escriure, yes.
0: No. Per això...
1: Aquesta l'he escollit jo, que ho sàpiga.
0: Vaja, no tallis!
3: No,
0: una festa musical. La cançó va acabar sent un himne d'autoestima amb una pulsada impossible de veritat. Qui creieu que l'ha escollit?
1: Jo.
0: El Nahuel.
2: El Genís.
3: Pues no. L'ha escollit l'Aran, que està aquí de temps.
0: Vamos. Última, va.
3: Doncs ara sí, anem amb l'última cançó de la temporada.

0: Jo ja sé com es diu.
1: Jo també.
0: Com es diu? Ni borratxo.
1: Molt bé. Ni borratxo de Quevedo?
2: No.
1: No.
2: Killer, killer.
1: Vale, qui l'ha escollit?
0: No, però...
1: Qui l'ha escollit? Vale, el Álvaro.
0: No.
3: No, ja ho hem dit.
4: No.
0: La Elena.
1: No,
3: la...
1: Has
3: d'escollir la Txell.
1: La Txell,
0: oh, molt
1: bé. Ja hem acabat l'última secció d'aquest any.
3: Doncs ara sí, ja hem acabat del tot.
1: Pues tot. Ens veiem l'any que ve amb una altra secció.
3: Gràcies per aquesta meravellosa temporada.
1: Adéu.

0: doncs ja estem al final de l'últim programa.
1: Bueno, a veure, dic Lucía, però què ens porteu avui a les 4?
2: Doncs avui
1: final?
2: Portem un discurs per concloure doncs, amb el nostre comiat.
3: Filla dels discursos.
0: I el direm molt ràpid. Avui fa exactament 3 anys, 6 mesos i 28 dies que vam començar aquesta aventura. El Pere ens va donar l'oportunitat de participar en aquest meravellós projecte i fins al dia d'avui doncs, hem gaudit escrivint i els guions i locutant aquí a la ràdio. Però com diria la meva mare, tot ho bo s'acaba. I nosaltres ens hem adonat que és l'hora de tancar aquesta etapa.
4: Volem agrair principalment al Pere per donar-nos aquesta oportunitat i deixar-nos gaudir d'aquesta experiència. Però també als nostres expavis, com la Paula...
0: Expavos.
4: Ah, vale, Lucía, perdó. La Paula, la Núria, el Nil, la Laia, el Ricard o l'Unai, ja que tots ens van inspirar, ensenyar i donar confiança per ser les locutores que hem arribat a ser.
5: Així i tot, tampoc ens podem oblidar dels nous pavos, que cadascun d'ells ens han portat algun acudit o gag amb el qual hem rigut. Aquests els volem dir-los primerament que són uns desastres amb potes i que algun dia us carregareu el Pere. Però alhora també volem dir-los que tots ells són únics.
2: Us aconselleu que aprofiteu aquest any al CEM i al programa, ja que per nosaltres ha estat un dels anys més profitosos de la nostra curta vida. D'una forma o d'una altra, totes les experiències de les quals hem pogut gaudir ens han ensenyat moltes coses i ens han ajudat a créixer com a persones.
0: Per això, nosaltres finalment només ens queda dir-vos...
4: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tots per aquests anys tan bojos i intensos, però alhora tan divertits i especials.
0: I després d'aquest trist comiat, només ens queda dir-vos que ens veiem l'any que ve al mateix lloc i a la mateixa hora. Oh, no, perquè no, la Cien no. També vol dir unes paraules.
1: Jo ja he dit unes paraules.
0: No, era l'Oriol, no estava.
6: Jo no estava, fes-me
1: un torno a dir un altre
0: cop. No, ara inventa't unes noves. Improvisa.
1: Bueno,
0: no cal que sigui un poema, aquesta
1: vegada. Sí, la veritat és que voldria donar les gràcies al Pere, com ho heu dit, per aquesta oportunitat. Us podreu imaginar que jo, quan vaig començar la ràdio, la veritat és que hauria d'anar a 6è de primària.
0: Era molt, sí.
1: És a dir, fa 4 anys i jo era molt petit. És a dir, tenia 11 anys o menys. I clar, era molt impactant veure el Nil i aquesta gent, que eren molt bons locutors, aquí parlant i de tot, i arribaves allà com el becari que era, sobre portant els cots d'aigua, i... haver pogut veure una transició en tots aquests 4 anys crec que ha sigut molt especial, no es pot veure en altres llocs i només donar gràcies a tothom que ha pogut col·laborar en aquest projecte i esperar que aquest projecte sigui avançat, que l'edat del pavo tingui molts més anys.
0: Porfa, no us la carregueu.
6: Porfa.
0: Sí. Jo crec que aquí la Laig
6: i l'Ari
0: sou el futur de la ràdio, així que aprofiteu.
3: La temporada haurem de fitxar gent a punta pala, perquè...
0: Sí, sí, sí.
3: Perquè...
0: Espero que el de primer la vostra una d'ESO vagi un fort.
1: Pablo i Nahuel presentadors.
0: No! No, no, no, no, no, no, no. Jo m'ofrezco. ¿Por qué te vas?
6: ¿Cómo cada noche desperté? Bé, ha sigut un programa una mica trist, eh?
0: Sí, sí, ara un poc caos.
6: És que... Al final us aneu com 5 persones.
2: Marxem molts, alhora.
0: 5.
6: L'altre dia vaig estar parlant amb la Joana sobre això de... Hòstia, les més grans serem tu i jo.
0: Bueno.
6: I no estarem ni al CEM.
0: No,
6: no, ja, però que és impactant que la Joana abans la segona era això, jo a tercer, i és com, ara la Naila m'ha promis a xivilat i serem les més grans, clar, jo.
1: Bueno. Dèiem.
0: No,
6: ja, però que és impactant. Que a mi m'impacta, jo sé una nena que des de primer li estava dient a Pere, Pere, quiero ir a la ràdio, Pere, vull anar a la ràdio.
1: Queda clar, una història de superació que ha arribat aquí a la ràdio.
0: Pere, sentes molt satisfet perquè has complert el somni d'una nena, ¿vale? Oh, ja pots morir en pau.
6: Que bonic.
0: Literal.
6: Pues la veritat que sí, tipo, quan a mi ha dit, no, ven a provar. Mira, jo vaig arribar a casa dient,
0: jo crec que ho ha dit perquè et
1: caig. És que preciós, no es podrien millorar aquestes paraules. Ens ha quedat clar el veritable missatge de l'edat del pavo, no? Bueno, i ara, com vam fer una vegada fa 4 anys, només ens queda dir una darrera paraula, que és...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern central, PSOE i Junts recuperen el diàleg perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret d'habitatge i no el tombin tal com va passar la darrera votació al Congrés, sumant els seus vots contraris a PP i Vox. En aquest sentit, i des dels comuns, s'insta l'executiu central a aprovar la nova normativa dimarts vinent. El portaveu parlamentari dels comuns, David Cid, s'ha mostrat convençut que el futur decret d'habitatge haurà d'incloure mesures anti desnonament per evitar casos com el de Mari Carmen a Madrid, però també d'altres igualment dramàtics com el suïcidi d'una veïna de l'Hospitalet. Cid ha advertit Junts que no pot fer costat al PP i Vox.
2: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, i per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu.
1: I Barcelona ha declarat la guerra als creuers d'Escala i, tal i com estava previst, ha aprovat en plenari l'encariment progressiu de la taxa turística fins als 24 euros. D'aquesta manera vol penalitzar que siguin els que menys temps passen i menys inverteixen a la ciutat, però, en canvi, fan més ús, un ús més intensiu de l'espai públic. El ple ha aprovat de forma també definitiva congelar 4 euros el recàrrec dels albergs. Totes dues mesures han prosperat amb els vots a favor de PSC, Junts per Barcelona i Esquerra Republicana i l'oposició dels comuns PP i Vox. I l'Ajuntament de Tortosa ha denunciat als Mossos el robatori del cablejat elèctric de coure que pertany a la xarxa d'enllumenat públic municipal en tres sectors diferents del nucli antic. Durant les nits del 19 i el 21 de setembre es van detectar les sustraccions que afecten 270 metres lineals. Això ha provocat la interrupció de subministrament elèctric de l'enllumenat públic i ha deixat la resta de la instal·lació en una situació d'exposició a possibles danys addicionals. Les zones afectades són el barri de Remolins i el centre històric. El consistori ho xifra en 5.200 euros. I la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere ha sortit en llibertat aquesta tarda després d'abonar la fiança de 80.000 euros fitxada pel jutge de Viella. Està acusada d'un delicte d'homicidi per la mort de l'arquitecte barceloní. El Gran Teatre de Liceu inaugura ara a les 6 de la tarda de la temporada amb la visió particular d'Aïda de l'artista iraniana Shirin Nechat, la soprano russa Anna Netrebko.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet, 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Molt bona tarda de divendres a tothom. Passen uns minuts de les 6 de la tarda i obrim, de bat a bat, les portes d'una nova temporada de l'Espai Sardana. Teníem moltes ganes de retrobar-nos amb tots vosaltres al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet, amb aquest programa fet per la Núria Figuera Duarte, per qui us parla, la Marina Saborido Figuera, i pel servei tècnic de l'emissora. I si avui divendres no ens podeu escoltar, cap problema, sintonitzeu-vos demà dissabte a les 10 del matí, perquè el repetim. Que la ràdio no pari de ballar.
2: I ja són 7 les temporades que portem en antena, intentant difondre la sardana. Avui comencem la 7ª, la 2026-2027. Per tant, amunt i endavant, tal i com va titular en Pere Fontàs i Puig aquesta sardana del 1975, composta per a melodia de tenora i fiscor, i que ens toca la Selvatana.

0: Amunt i endavant. Sardana amb energia, com la nostra en començar el programa i temporada. És d'en Pere Fontàs i Puig, de melodia de tenora i fiscor, que ens ha interpretat la Salvatana.
1: En els repertoris de ballades i aplecs trobem a faltar sardanes del compositor Xavier Forcada i Carreras. Bé, creiem que, com amb totes les coses de la vida, va per modes. Doncs d'ell hem triat 25 anys de colles, sardana de l'any 2006 i que està dedicada als 25 anys de concursos de colles de la població veïna de la Llagosta. Som-hi amb la Juvenívola de Sabadell.

0: la Juvenívola de Sabadell amb la sardana 25 anys de colles, del barceloní Xavier Forcada i Carreras.
1: Hi ha una sardana que a mi particularment em té enamorada. Gaudirem d'una gravació en directe d'aquesta composició obligada de cobla de l'any 1951, que es diu Pardals al Niu. La principal del Llobregat ens ofereix aquesta sardana d'en Francesc Camps i Comelles.

0: del granollerí Francesc Camps i Comelles és Pardals al niu. Aquesta sardana, que es programa força, és del 1951 i ens l'ha ofert la Principal del Llobregat amb una gravació en directe.
1: Aquest any no serà diferent, perquè nosaltres seguim apostant, com sempre, per a que cada edició soni, com a mínim, una composició en clau femenina, tot i haver-n'hi menys. En aquesta ocasió gaudirem de La dansa dels gegants, elegant i delicada sardana de la Montserrat Pujolà i Jiménez, de l'any 1955, que ens interpretarà la Juvenívola de Sabadell.

0: La Montserrat Pujolà i Jiménez, autora de La dansa dels gegants, i ens l'ha interpretat la Jovenívola de Sabadell.
1: I aquesta primera part l'acabem amb un inici. Ens expliquem. Ahir dijous 23 de setembre va començar la tardor. Per això gaudirem de la sardana d'en Conrad Saló i Ramell, de l'any 1979, i guanyadora del Premi de la Crítica i de la Sardana de l'Any, i que porta per nom l'Aplec de Tardor. Escoltem-la amb la principal de la Bisbal, i tot seguit una pausa. A continuació, més espai sardana.

0: Bona tarda, són 2:15, us parla Carla Ramos. Els castellers de Mollet seran presents aquest diumenge a la primera jornada del concurs de castells que se celebrarà a la plaça del Castell de Torredembarra. Els castellers de Mollet portaran a plaça 3 construccions, un 3 de 7 amb agulla, un 5 de 7 i un 7 de 7. Des de la colla es mostren satisfets de poder tornar a ser presents al concurs un any més. Estan contents de poder tornar-hi a participar, ja que per ells sempre és una cita molt especial i tota una festa poder representar la ciutat a Torredembarra. Són declaracions de Rocío Morón, cap de colla de castellers de Mollet.
1: És una actuació molt, molt gran, diferent. No estem acostumats a actuar amb tantes colles alhora, però bueno, amb l'ambició de poder estrenar aquest 7 de 7, que és un castell molt gros, és un castell molt ample, és un castell que necessita molta, molta, molta gent per poder tancar-lo i amb les ganes, no, de que tothom vingui, tothom s'animi, s'apropi als assajos, és molt important per poder portar-lo diumenge. Amb moltes ganes i molta il·lusió també de gaudir de l'experiència, de gaudir del dia, de tota la gent que no va venir a l'ETAP i que es fica aquest any a donar-nos un cop de mà, doncs se n'adoni de l'importància i el sentiment que es fa castells i tothom estigui, doncs, com a casa, no? I molt a gust.
0: La colla té posades les mires a carregar i descarregar el 7 de 7, una construcció que històricament els ha sortit força bé, tot i la seva amplada i l'elevat nombre de gent necessària per vestir-lo. I per altra banda us informem que continuen les jornades solidàries a Mollet del Vallès. Aquest dijous el Centre Cultural La Marineta ha acollit una xerrada sobre els vincles postcolonials entre Cuba i el Sàhara. La iniciativa organitzada per les entitats Mollet amb Cuba i l'associació Tipsima Mollet Sàhara ha comptat amb la participació de l'antropòloga cubana Claudia González i el doctor saharaui mulletà Abderrahman Mohamed. La trobada ha servit per aprofundir en els llaços que uneixen Cuba i el Sàhara, dues realitats marcades pel passat colonial espanyol. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
1: Molts d'ells a vegades escriuen poesia de 14 o 15 versos, doncs aleshores donar l'opció de recitar-ne, de poder-ne llegir dos.
2: Bàsicament el que et diu una mica l'OMS és que fiquem la ciutadania, que fiquem el ciutadà en el centre de les decisions.
3: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
0: Remissió de 3 a 2:15.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Ja som aquí de nou, a l'Espai Sardana. Continuem acompanyant-vos en aquesta emissió d'avui divendres 25 de setembre de 2026. Entre totes les activitats sardanistes a les que hem anat durant aquest estiu, una d'elles va ser l'aplec del Fes, el Segrià, a la Terra Ferma, on es va estrenar el Fes 5è aplec, d'en Frederic Guisset i Fontursi. La van poder enregistrar i l'estrena va anar a càrrec de la cobla, la principal del Llobregat.

0: Escoltàvem la principal del Llobregat en directe a l'Aplec del Fes, amb la sardana del compositor i músic francès, amb Frederic Guisset i Fontursi. El Fes, cinquè Aplec.
1: I aprofitant que us dèiem que hem anat a diverses activitats sardanistes aquest estiu, hem tingut temps de reflexionar i arribar a la conclusió que assistiria de ser per als músics i per a tothom, no solament per als músics, una bona festa. I això vol dir que tots els assistents hauríem de disposar d'ombra, per tal que no ens pugui donar cap cop de calor i fer les activitats en horaris adequats al nou clima, ja que cada vegada hi ha temperatures més altes arrel del canvi climàtic. És a dir, que tot plegat tingui condicions d'acord amb el món que estem deixant i sigui un tots a la festa ben agradable, tal com es titula aquesta alegre composició d'en Lluís Pujals i Carretero. Endavant amb la Salvatana.

0: acabem d'escoltar la sardana curta número 1 d'en Josep Serra i Bonal. És de l'any 1894 i la formació musical que escoltàvem és la Cobla de Cambra de Catalunya, sota la direcció d'en Jordi León.
1: Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes en format podcast a la pàgina web de Ràdio Mollet. I si, a més d'escoltar-nos, voleu veure ballar una sardana des d'una perspectiva de 360 graus, us convidem a buscar-nos a Facebook i Instagram d'Espai Sardana. Escolteu-nos, seguiu-nos i gaudiu de la sardana des de tots els angles.
0: Com a novetat d'aquesta temporada, hem de fer un canvi amb el contestador, i és que a partir d'ara només funcionarà per a les peticions el primer programa de cada mes, i les sardanes que ens demaneu les posarem a l'últim programa del mes en curs. Això vol dir que el proper 2 d'octubre ja ens podreu trucar.

0: sons que ens arriben de la mà d'en Jordi Paulí i Safont, que ens acaba de regalar aquest títol. Sitges, racó de calma, de l'any 1991, amb la cobla Bohèmia.
1: A continuació, l'Espai Sardana us ha seleccionat algunes de les activitats sardanistes per als pròxims dies.
2: Dissabte 26 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Sagrada Família de Barcelona, ballada amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. El 28è aplec de Rubí, a la plaça del Doctor Guardiet, a 6:15 de la tarda i a les 9 del vespre, amb les cobles Juvenívola de Sabadell, Ciutat de Girona i la Principal del Llobregat. Ens oferiran un berenar amb coca i mistela. El 3è aplec a la Canonja, a la comarca del Tarragonès, a la Rambla del 15 d'abril, a 6:45 de la tarda i a les 10 de la nit, amb la cobla Cossetània. Diumenge 27 de setembre. El 51è aplec a Sant Cugat del Vallès, a la plaça d'Octavià, a 12:45 i a 5:15, amb les cobles Mediterrània, Juvenívola de Sabadell, la Principal del Llobregat i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A les 12, ballada amb la cobla Baix Llobregat a la plaça de la Vila del Prat de Llobregat. Ballada a Calafell, també a les 12, al Port de Segur de Calafell, amb la Juvenívola de Sabadell. Ballada a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, a les 5 de la tarda, amb la cobla Marinada. Dimarts, 29 de setembre. Ballada a Molins de Rei, a les 12, amb la Principal del Llobregat, a la plaça de l'Església. Dijous, 1 d'octubre. A les 6 de la tarda, al Casino de Sant Andreu de la Barca, ballada amb la cobla Vila d'Olesa. A Palau Solità i Plegamans, ballada amb la cobla Mediterrània, a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila. Divendres 2 d'octubre, a les 8 del vespre, a l'Espai Polivalent La Vinya de Martorelles, concert amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, exhibició de punts lliures de la colla L'Espiga d'Or i sardana de Germanor. En acabar, la joventut sardanista de Martorelles, que aquest any celebra el seu 50è aniversari, ens oferirà un pica-pica i refrigeri per a tots els assistents.
0: Després de l'agenda, on us hem donat opcions per escollir on anar a ballar, sigui de la manera tradicional, fent la persiana, la barca, la moto, sigui com sigui, malgrat les crítiques, les quals en podeu veure algunes als vídeos que publiquem, si bé esborrem les maleducades, perquè al nostre Facebook i Instagram la maleducació no hi cap. Acabarem el repertori amb una composició del mestre Manel Saderri Puigferrer, Obligada de Tible, és del 1964, i el seu nom, Tortellanenca. Endavant amb la Principal de la Bisbal.

0: Magnífica sardana, com gairebé totes les del mestre Manel Saderri Puigferrer. El seu nom, Tortellanenca, és del 1964 i obligada de tible, i la interpretació de la cobla La Principal de la Bisbal.
1: Moltes gràcies per escoltar-nos i fer-nos companyia mútuament. Gràcies també al servei tècnic de l'emissora. I recordeu que demà dissabte a les 10 del matí podreu tornar a escoltar aquest programa. Passeu una feliç setmana i consumiu moltes, moltes sardanes.
0: Salut,
1: sardanes, i seguim!

0: Bienvenidos artistas de Radio Molle.
1: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bartiquí de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que seré el vostre barman i contem amb el suport tècnic del Sergio Guardeño. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com acostum a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi, disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten, que potser no totes són veritat, però sonen bé. Sigueu benvinguts a aquest bar que només obres els divendres de 7 a 8 del vespre, mentre que la resta de la setmana està tancat per descans del personal. Avui és divendres 25 de setembre i en setembre nova temporada de Bar Tiki, quarta temporada ja amb el bar obert. I com sempre, quan comencem, donar les gràcies a l'Emma Balea i l'equip de Ràdio Mollet per aguantar-me les neures i ajudar-me a obrir aquest bar cada setmana.

0: Avui puja a l'escenari del Bertí Kí la que segurament és la banda de rock més famosa de l'actualitat, els Foo Fighters. Esclar que em direu que no, que mira tal i mira qual. Aprenem-ho així. Un grup que és quasi un grup del segle XXI, que està en molt bona forma i que és capaç d'omplir estadis, pavellons esportius i festivals quan decideix girar. Si posem a jugar amb una altra lliga llegendes de primers dels 90 o dels 80 o anteriors, tipus Guns N' Roses, Metallica, AC/DC o Iron Maiden, doncs a la lliga dels Queens of the Stone Age, els Strokes, els Ghost o els Muse, al capdavant dels grups de rock transversals i moderadament contemporanis, segurament podem dir que els Foo Fighters són en aquesta posició, al capdamunt. I ningú no ho hagués dit quan el 1996 van sorgir com una via d'escapament, com un projecte personal d'un Dave Grohl traumatitzat pel suïcidi del Kurt Cobain. Va, anem a fer un repàs de la seva trajectòria. Comencem.
1: ¿Vas a tomar algo, chico?
2: Sí. Deme una Fanta.
1: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
2: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
1: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
0: Mira, quan el Dave Grohl va entrar a l'estudi per gravar les cançons del que seria el seu disc de debut, no estava començant una banda. O, com a mínim, no ho tenia gens clar. Feia pocs mesos que el Kurt Cobain s'havia suïcidat i Nirvana havia desaparegut. En Dave Grohl, òbviament, estava destrossat per la pèrdua del company i de l'amic i, sobretot, no sabia què fer amb tot el que tenia al cap. I aleshores va fer una cosa que avui sembla gairebé absurda. Va anar a un estudi i va gravar ell sol una cinta. Ell tocava la bateria, la guitarra, el baix i cantava. Sense músics convidats, sense banda, sense cap pla. Diu Wikipedia, i no sé com de fiable és la dada, però diu que en algun tema en Greg Dulli, dels grans Afghan Whigs, va posar-hi alguna guitarra. No sé si serà cert, però que mola molt. Tot plegat era 1995. Era una època en el que el fan de Nirvana mitjà, que estava orfe del seu grup favorit, necessitava de la seva metadona. Semblava que el projecte de Dave Grohl, i aleshores era només això, un projecte, no era ni tan sols era suficient. I en Chris Novoselic, bé, la seva història és més curiosa encara, com tota la vida del bo d'en Chris Novoselic. El 16 de maig de 1994, poc després de la mort de Cobain, en Chris Novoselic celebra el seu aniversari. La seva dona contracta una cantant veneçolana que actuava al carrer, una tal Eva Las Vegas. La idea era que aquesta tal Eva cantés Happy Birthday i marxés. Però es queda tota la festa cantant cançons tradicionals veneçolanes. En Novoselic queda fascinat amb la seva veu i li demana el telèfon. Inicialment no volia formar cap grup amb ella, pensava produir-li un disc. Però quan comencen a escriure junts, surt una primera cançó i se n'adonen que allò pot ser una banda. I déu-n'hi-do, si la fan, un engendre anomenat Sweet 75, que era una mena de rock alternatiu, però amb influències de punk, de música llatinoamericana i de cantautors. Un horror. Un horror que va arribar a ser distribuït per Geffen Records, la companyia de Nirvana, poca broma, i que potser va enganyar a uns quants milers de vídues de Nirvana. Però tornem als Foo Fighters. Una d'aquelles cançons d'aquella cinta, aquelles que van registrar tot xulet en David Grohl, a l'antic bateria de Nirvana, era This is a Call. I el que havia començat gairebé com una teràpia privada per acabar sent un disc, doncs bé, va passar abans arribant a Capitol Records, al segell. I a dins del segell, allà van veure que allò, que aquella cinta podia ser alguna cosa més. I Dave Grohl va haver de muntar una banda de veritat. El més curiós és que els Foo Fighters van néixer en realitat perquè en Dave Grohl no volia ser Dave Grohl el cantant. Ell era el bateria de Nirvana. Però després d'aquella tragèdia va descobrir que també podia liderar una banda i així, sense saber encara fins a on arribaria tot plegat, començava aquesta història. Personalment, ni recordava que aquest va ser el primer single, segurament perquè no se'n va fer videoclip. Un format que encara era molt important per a la música. Jo vaig conèixer l'existència dels Foo Fighters amb el segon single, el I'll Stick Around, que sí que se'n va fer videoclip. Però aquest és el primer. i el que, de fet, obre l'LP amb el que començava el camí que ens porta fins aquest vespre a Ràdio Mollet. Això és This Is a Call.

Això de Foo Fighter era un terme utilitzat pels pilots aliats durant la Segona Guerra Mundial per referir-se a unes estranyes llums o objectes que semblaven perseguir els seus avions. No sabien ben bé què eren i en aquell moment van circular tota mena d'explicacions. I el nom va quedar associat a aquests misteriosos objectes voladors i anys després el Dave Grohl el va recuperar. De fet, quan Grohl va gravar el primer disc, encara no existia realment, ja us he dit, una banda que es digués Foo Fighters. Ell havia registrat, doncs, pràcticament tot el disc, tot solet. Tocant bateria, guitarres baix, cantant. Necessitaven un nom per publicar aquest material i doncs va triar Foo Fighters. Després, quan el projecte es va convertir en una banda, doncs el nom, bé, ja s'havia quedat. La portada del primer disc sembla gairebé un objecte de ciència-ficció i apareix una pistola làser japonesa de la Segona Guerra Mundial, una Type 94 Nambu, fotografiada sobre un fons negre. La imatge doncs reforçava precisament aquesta idea dels Foo Fighters que tenien així com a moto. El misteri, la guerra, objectes estranys i una mica de ciència-ficció. Bé, i si el tema que sentíem, o que sentim de fet a fons, This Is a Call, ens presentava uns Foo Fighters encara una mica crus, el següent tema que posarem, Big Me, ens va ensenyar una cosa que molta gent no esperava de Dave Grohl, que també podia fer cançons pop. O potser no tan sorprenent, però bé, és clar, més enllà de Nirvana, el background de Dave Grohl era a Scream i d'altres bandes molt punk. Però hi ha una altra història al darrere. El videoclip de Big Me parodiava els anuncis de televisió de Mentos, dels Carmels Mentos, anuncis que jo diria que només es van passar a la televisió americana. I allà eren molt populars, aquells spots absolutament cursis, en els que tot acabava bé perquè algú s'havia menjat un caramel, però a casa nostra doncs no acabaven de sentir-nos identificats amb la conya aquella. Dave Grohl i els seus companys ara sí semblaven una banda i ho han portat tan lluny que el vídeo es va convertir en un dels més populars de l'MTV d'aquell moment. I això va tenir una conseqüència curiosa. Durant una temporada, doncs, el públic li demanava a David Grohl que fes el famós anunci de Mentos allà on anava. I potser aquí revelava una cosa que potser no era tan bona. Compta amb ser els graciosets de la classe. Però el més important de la cançó de Big Me és que ens ajuda a entendre una cosa. Els Foo Fighters no serien simplement la banda de l'exbateria de Nirvana fent rock dur. En David Grohl volia poder fer una cançó sorollosa, però també una cançó més pop. I això seria importantíssim en el futur, però abans encara havien de trobar el seu so. Anem a sentir aquest Big Me.

Que, per cert, aquells Foo Fighters van tocar a la Sala Celeste de Barcelona, el que ara s'ha matat, un 31 d'octubre de 1995. Però bé, ara ja eren una banda i s'enfrontaven al segon disc. Un segon disc que acostuma a ser un gran repte perquè, si bé en aquest cas podia ser diferent, ja que el primer LP no hi havia una munió de cançons que el grup havia desenvolupat durant anys, això és el que acostuma a passar. Tens una banda que té una trajectòria prèvia, té moltes cançons, molt treballades, però quan ha de fer el segon disc, ha de fer un segon disc en molt poc temps, i aquí és on arriba l'hòstia. En fi, el cas és que el segon disc, The Color and the Shape, és el títol del segon disc, que surt doncs no gaire després, i ens trobem en primer lloc sotracs a la formació. Durant la gravació d'aquest The Color and the Shape, el bateria de la banda, en William Goldsmith, va deixar el grup, perquè en Dave Grohl havia decidit tornar a enregistrar bona part de les bateries, en no estar satisfet amb els enregistraments d'en Goldsmith. Ja us dic que això va passar a començaments de 1997. Aleshores, qui va entrar va ser en Taylor Hawkins, un tio que venia a tocar com a bateria al grup d'acompanyament de l'Alanis Morissette. I ja sabem que va resultar un fitxatge molt i molt interessant. I uns mesos després, durant la gira del disc, en Pat Smear també va abandonar Foo Fighters. Recordem que Pat Smear, ell era un guitarrista mític del grup de punk The Germs i que va unir-se a Nirvana com a guitarrista de sessió i va fer pinya amb Dave Grohl. Al setembre de 1997, en un concert al Radio City Music Hall de Nova York, doncs en Pat Smear va anunciar la seva sortida i Franz Tolle, l'antic company de Dave Grohl al grup Scream, va passar a ocupar el seu lloc. Per tant, a finals de 1997, la formació de Foo Fighters havia quedat com a Dave Grohl, Nate Mendler al baix, Taylor Hawkins a la bateria i Franz Tolle a l'altra guitarra. Però anem amb més música. El primer single de Color and the Shape va ser Monkey Branch, també un rotllo més hard rock modern, que no pas diríem grunge, i veient un Dave Grohl amb un canvi de look més sofisticat. Però segurament va ser més afortunada l'elecció del segon senzill, Everlong, una cançó que segurament definia molt més la banda. Quan en Dave Grohl la va començar a escriure, els Foo Fighters estaven passant doncs això per un moment complicat. El grup s'havia convertit en una realitat doncs més gran del que ell havia imaginat, i al mateix temps la seva vida personal també estava canviant. En David Grohl va escriure aquesta Everlong doncs després d'una relació que s'acabava, però el que fa especial Everlong és que no sembla una cançó trista, és intensa, és gairebé eufòrica, i hi ha un detall fantàstic: aquella guitarra que sona pràcticament durant tota la cançó sembla senzilla, però està construïda amb una afinació particular que li dona aquell so tan característic. Podríem dir, doncs, que Everlong va convertir Foo Fighters, va convertir-los en una banda important. Però sobretot va demostrar que Dave Grohl havia trobat una fórmula que Nirvana mai no havia necessitat: fer rock immensament melòdic sense deixar de sonar contundent. I encara avui, quan algú diu Foo Fighters, probablement la primera cançó que li ve al cap és aquesta Everlong.

I ara ve una de les cançons que més fàcilment podem interpretar malament. My Hero, el tercer single del disc, aquest The Color and the Shape. Sembla una cançó dedicada a un heroi concret. Durant molts anys, molta gent, inclús molts fans, van pensar que Dave Grohl l'havia escrita pensant en Kurt Cobain. Com veiem, doncs, l'ombra de Cobain i de Nirvana era encara omnipresent. Tot plegat en feia només 3 anys el suïcidi del cantant, i teníem una munió de vídues a Kurt Cobain per tot el món. De fet, el que estava canviant era la música. L'era del rock alternatiu s'acabava. En aquell any ja Soundgarden era en història, Alice in Chains doncs també, tot i que no ho sabien. Smashing Pumpkins s'allunyaven del rock de guitarres. Pearl Jam baixaven el nivell dels seus discos i començava l'era del metall de xandall i bermudes i gorres de béisbol. Segurament el pop punk era la millor notícia. En fi, la foto era la que era. Però tornem a la cançó My Hero. David Grohl ho ha explicat diverses vegades. No parla d'una persona en concret. I definitivament no parla de Kurt Cobain. Parla de, diguem-ne, dels herois quotidians. Gent que no surt als llibres d'història, que no omple estadis, que no té superpoders. Els pares, els amics, aquella persona que fa una cosa extraordinària sense que ningú no li doni una medalla. I això encara té més sentit si recordem d'on venia en David Grohl, que havia estat bateria d'una de les bandes més importants del planeta i després de la mort de Cobain havia hagut de reconstruir completament la seva vida musical. Podia haver intentat mantenir-se dins el mite de Nirvana. En canvi, va començar de zero. I potser per això My Hero funciona tan bé, perquè és una cançó sobre persones normals que en moments determinats són capaces de fer coses extraordinàries. I aquella frase que sembla tan senzilla, "He's ordinary", és en realitat tota la cançó. Això és My Hero, Foo Fighters.

El 1999 els Foo Fighters ja havien passat de ser la banda de Dave Grohl, l'ex-bateria Nirvana, a tenir una identitat pròpia. Però en Grohl encara tenia un problema, que era demostrar que podia mantenir una banda durant els anys. El mateix 1999, el guitarrista Franz Stahl va ser acomiadat per diferències creatives. Els Foo Fighters van enregistrar el disc There Is Nothing Left to Lose com a trio. En aquest cas, eren un trio format per David Grohl, en Nate Mendel i en Taylor Hawkins. I després d'enregistrar el disc, doncs van incorporar en Chris Shiflett per a la gira. En Chris Shiflett venia d'una banda punk de No Use for a Name, i també havia participat als Me First and the Gimme Gimmes, que sonaven aquí a Kentucky fa unes setmanes. I aleshores arriba Learn to Fly, el primer single del disc d'aquest There Is Nothing Left to Lose. La cançó parla, en certa manera, de buscar una direcció, d'intentar trobar alguna cosa que et faci avançar, i és difícil no veure-hi una mica de la situació personal i professional d'en David Grohl. Però el que realment va convertir Learn to Fly en una bomba va ser el videoclip. És una paròdia de la pel·lícula Aterriza como puedas, i converteix els tres membres de la banda en absolutament tots els personatges imaginables, i fins i tot hi apareixen també en Jack Black i en Kyle Gass abans que Tenacious D fos encara una institució. El vídeo va ser un èxit enorme, i la cançó també. I us reconec que en aquest punt em vaig desconnectar de Foo Fighters. Learn to Fly és un bon single, però la resta del disc està clarament uns esglaons per sota. Però us reconec que el que em va desconnectar del grup va ser aquesta vertent més de fer el pallasso, de la brometa, de les disfresses. Segurament jo estava en una etapa de la meva vida de ser molt intensito, que voleu.

Bé, ja us he dit, amb els Foo Fighters on se'n va passar, això, que quan van arribar en aquest disc, amb aquest There is Nothing Left to Lose, em vaig desconnectar una mica del grup. Els havia seguit durant els primers anys, però a partir d'aquell moment em vaig deixar de prestar-los atenció. I curiosament, va ser precisament el disc que vindria després, el One by One, el que em va tornar a fer mirar cap als Foo Fighters. Però no només pel disc, perquè mentre jo estava una mica despistat amb el que feien els Foo Fighters, en Dave Grohl se'n va anar a tocar la bateria amb una altra banda que m'interessava moltíssim més en aquell moment, els Queens of the Stone Age. I aquí he de fer una confessió. Veure Dave Grohl tocant la bateria en Queens of the Stone Age em va tornar a recordar una cosa que potser havíem oblidat. En Dave Grohl és un bateria espectacular. En Queens of the Stone Age, en Dave Grohl va gravar Songs of the Deaf, el disc de 2002, que inclou, i després se'n va anar de gira amb ells, almenys durant alguns concerts. I la seva manera de tocar allà amb aquesta banda era una autèntica animalada, perquè Dave Grohl no intentava demostrar que era el bateria dels Foo Fighters, s'adaptava perfectament al so dels Queens. Un so, bé, doncs, contundent, brut, amb aquell punt gairebé tribal que necessita la música del Josh Homme. I veure el darrere de la bateria, després d'haver-lo vist convertit en frontman, doncs també tenia una mica de viatge en el temps. El que havia passat, però, és que mentre David Grohl era amb Queens of the Stone Age, els Foo Fighters havien deixat a mitges el seu propi nou disc. A finals de 2001 havien començat a gravar-lo, però David Grohl no estava gens convençut del resultat, fins al punt que van decidir parar les sessions. Després de la seva aventura en Queens of Stone Age, va tornar amb les piles carregades i va proposar una cosa bastant bèstia: tornar a gravar el disc pràcticament de zero. I ho van fer. Només van necessitar dues setmanes i el resultat va ser One by One, que té unes certes influències de Queens of the Stone Age, i això, família, mai no pot ser dolent. I allà hi havia All My Life, que és com una puntada de peu a la porta. Potser jo m'havia desconnectat una mica dels Foo Fighters, però aquell Dave Grohl que havia vist darrere la bateria dels Queens of the Stone Age em va tornar a despertar la curiositat i vaig tornar a mirar què estaven fent i resulta, ves per on, que encara tenien coses a dir. All My Life, Foo Fighters.

permeteu-me l'incís, quina banda va muntar en Josh Homme, aquells Queens of Stone Age que eren ell mateix, en David Kroll, en Mark Lanegan i el Nick Oliveri al baix. Això sonava com un canó, junt amb en Troy Van Leeuwen a la seva versió en directe. Que tant en Dave Grohl com en Mark Lanegan tenien la seva pròpia carrera, i quines carreres! Però mireu, la fantasia de fer d'aquells Queens of the Stone Age una banda que durés més temps sempre hi va ser. Però tornem a la carrera pròpia d'en Dave Grohl. El 2005, els Foo Fighters ja podien fer pràcticament el que volguessin i van decidir fer un disc doble. In Your Honor, que tenia el títol, era un disc doble i tenia un disc més rocker i un altre d'acústic. Una aposta bastant ambiciosa per una banda que ja omplia estadis. I al mig de tot això hi havia Best of You. Un altre cop ens trobem amb un disc que era mastodòntic, però amb un single meravellós. En David Grohl l'ha explicada com una cançó sobre resistir, sobre no deixar que els altres et trenquin. Però hi ha una història curiosa al voltant del tema. Best of You va arribar a ser una de les cançons més grans dels Foo Fighters i anys després, fins i tot en Prince, la va arribar a interpretar en directe. I això és important, perquè mostra fins a on de lluny havia arribat la banda. El que havia començat el 1995 amb un senyor gravant tots els instruments ell sol, era ja un grup capaç d'entrar en el repertori d'una llegenda com en Prince. I encara no havien arribat al seu millor moment. Va sentir Best of You, Foo Fighters.

Quan ja passen 10 anys de la formació del projecte, encara no banda per projecte de Foo Fighters, és el moment, jo situaria en aquest punt, el moment en què Foo Fighters es converteixen en la gran banda de rock popular, la que coneixem avui. Entre, això va ser doncs, entre 2005 i 2007, amb el disc In Your Honor, i sobretot amb el següent treball, Echo, Silence, Patience and Grace, de 2007, que seria el sisè disc d'estudi del grup. També ens retrobem amb un vell amic, en Pat Smear, que torna a la formació, torna a Foo Fighters, ja de forma definitiva. Val a dir que va haver-hi un llarg hiat de concerts dels Foo Fighters a casa nostra. Van visitar-nos a 1995, 1997 i 1999, sempre al mateix lloc, la Sala Celeste, i després del canvi de nom a Ras Matas, i ja no van tornar fins a 2015, i aleshores ja tocant al Palau Sant Jordi, el que segurament il·lustra el salt de popularitat que va viure el grup. Però anem amb més cançons. The Pretender, primer single, del Echo, Silence, Patience and Grace. Hi ha una cosa que els Foo Fighters han fet especialment bé durant tota la seva carrera. Començar la cançó com si no passés res i acabar-la com si hagués esclatat una bomba. The Pretender és probablement l'exemple perfecte d'aquesta fórmula. Comença gairebé continguda i després arriba aquell moment en el que tot entra. La bateria, les guitarres, els crits i els Foo Fighters que passen de 0 a 100. Però hi ha una altra raó per la qual aquesta The Pretender és tan important. Segurament és el moment en què els Foo Fighters deixen de ser només una gran banda alternativa dels 90 i es converteixen definitivament en una banda de rock d'estadis. Aquell és el so que els farà omplir festivals i també grans pavellons i grans recintes esportius durant les dècades següents. I és també una de les cançons que millor explica què és un concert de Foo Fighters. Començar amb calma, mirar el públic i després fer-ho soltar tot pels aires. Vam sentir per segona setmana consecutiva The Pretender.

Continuem amb aquest programa dedicat a la trajectòria del Bartigui quan ja passen 5 minuts a dos quarts i seguim ja amb aquesta segona part de la carrera dels Foo Fighters, quan ja els Foo Fighters ja són el gran grup, la gran banda. Passem al 2011, i a 2011 en Dave Grohl decidí fer una cosa que avui sembla gairebé revolucionària, que és enregistrar un disc com si fos el 1991. Això vol dir sense ordinadors, per convertir-ho tot en un... per evitar convertir tot en un superefecte. Sense producció digital excessiva, enregistrat amb cinta analògica en un garatge. El resultat va ser el disc Westing Light. I compte que aquí tenim també un petit homenatge al passat, i no només al passat dit així en general, sinó al passat d'en Dave Grohl, al passat de Nirvana. Perquè el disc, aquest Wasting Light, el produeix en Butch Vig, després d'haver treballat al grup gairebé sempre amb dos productors per tots els LPs, en Gil Norton i en Nick Raskulinets, van decidir canviar no amb un qualsevol, amb en Butch Vig, que és el mític productor del Nevermind i també d'altres discos molt importants de l'època de primers dels 90. Bé, com que l'equipament antic, vintage, que fet servir per enregistrar aquest Wasting Light no permetia corregir molts errors durant la postproducció, la banda es va passar 3 setmanes assajant les cançons intensament i en Butch Vig, doncs, hi va haver de tornar a aprendre tècniques d'edició, doncs, que evidentment havia fet servir, però estava en desús. El grup va decidir fer un gir cap a un so més pesant, més cru, en contrast amb els experiments musicals dels seus àlbums anteriors. I a més, el disc va comptar amb la participació d'en Chris Novoselic a la cançó I Should Have Known, i aleshores per la primera vegada es reunien tots els membres de Nirvana des de la dissolució del grup, després de la mort d'en Kurt Cobain, incloent-hi en Pat Smear, que havia acompanyat els Nirvana en directe durant els últims 6 mesos. Aleshores tenim el Chris Novoselic, en Dave Grohl, en Pat Smear, i a l'altra banda de la zona d'enregistrament, en Butch Vig. I aleshores ens trobem un tema com Walk, que és probablement la cançó que millor resumeix aquell moment. I ens retrobem amb un altre videoclip d'aquests per recordar-se'n. David Grohl interpreta un home que surt del cotxe després d'un accident de trànsit i comença a caminar, i pel camí es troba tota mena de personatges i la situació acaba convertint-se en una persecució absurda. És en realitat una picada d'ullet a la pel·lícula Un dia de fúria, la pel·lícula de Michael Douglas. I mentre el vídeo és una comèdia, la cançó en realitat té una càrrega molt més emocional. Walk és un tema que parla de tornar a començar, d'aprendre a caminar de nou. I això és exactament el que representava un disc com Wasting Light pels Foo Fighters, una banda que ja tenia més de 15 anys de carrera tornant a les seves arrels per demostrar que encara podia sonar immediata, física i perillosa.

Els darrers 25 anys, en Dave Grohl ha demostrat ser un tio hiperactiu, omnipresent, fins i tot una mica pesat. Les col·laboracions i projectes paral·lels han estat constants. Amb Anthony Iommi, al 2000, amb David Bowie, a 2002, amb Killing Joke, toca la bateria a tot un disc seu, era 2003. A 2004 fa una banda paral·lela de heavy metal de nom Robot, amb gent com Lemmy i Max Cavalera, amb Nine Inch Nails, amb Juliette Lewis. A 2009 forma part del trio Them Crooked Vultures, amb el Josh Homme i en John Paul Jones, el Led Zeppelin, en qui publicava disc i se'n va de gira, poca broma. En Queens of Stone Age, un altre cop, a 2013. Fins i tot també a 2013 dirigeix el documental Sound City sobre els famosos estudis on es va gravar Nevermind. En fi, en David Grohl és un tio que mai no s'atura. També s'ha convertit d'alguna manera en el, diguem-ho així, el simpàtic oficial del rock. Sempre estan allà per fer-hi una entrevista, per explicar una anècdota, per fer un acudit, per fer un comentari agradable. En fi, el que deia, una certa omnipresència per la part més bona i també per la part una miqueta més dolenta. I també publica discos amb Foo Fighters, 3 anys després del Wasting Light, del que parlàvem anteriorment i que encara sona de fons amb aquest single, aquest Walk, doncs publica el disc Sonic Highways. Aquest Sonic Highways no seria el millor disc de Foo Fighters, però té una sorpresa com el tema Outside. Per mi, Outside és una de les cançons més interessants de Sonic Highways perquè resumeix molt bé la idea del disc, que és una cançó que neix d'un lloc concret i de la gent que hi ha al voltant d'aquell lloc. A més, la van gravar l'abril de 2014 al mític Rancho de la Luna, que és un petit estudi al desert de Joshua Tree, a Califòrnia. És enmig del no-re, però és l'epicentre de l'Stoner Rock i derivats. Era la parada de Los Angeles dins del projecte Sonic Highways, que era un projecte on enregistraven cançons a diferents ciutats. I en aquest cas, l'ambient del desert doncs, va influir molt a la gravació. Però la gran història és en Joe Walsh, el guitarrista dels Eagles, que va aparèixer per tocar un solo de la cançó, un solo fantàstic, llarguíssim. I el resultat és espectacular, perquè durant uns instants els Foo Fighters abandonen el seu rock habitual i sembla que la cançó s'endinsi en aquell rock californià dels anys 70. Hi ha una frase del bateria Taylor Hawkins que és perfecta per explicar tot plegat. Ell venia a dir que, bé, si tens en Joe Walsh al teu disc, no li pots donar 4 compassos de solo. Li has de donar 40 i enviar-lo al desert.

I arribem a l'any 2017, quan els Foo Fighters ja han aconseguit una cosa que poques bandes de rock poden dir. Portar més de 20 anys omplint estadis sense haver deixat de ser una banda de guitarres. En fi, que van amb la polla fora. L'àlbum va... l'àlbum nou va debutar en el, amb el número 1 de la llista Billboard. I la segona vegada que la banda aconseguia aquesta fita, després d'haver-ho fet anteriorment amb Wasting Light, el 2011. L'àlbum nou, que també jo estic parlant d'àlbum nou i no he dit el títol, l'àlbum nou que se'n diu Concrete and Gold, que era l'àlbum de 2017, en fi, doncs debuta directament al número 1. Aquest disc, doncs, compta amb col·laboracions de Paul McCartney a la cançó Sunday Rain, on en Paul McCartney toca la bateria, com d'aquí, i també d'en Justin Timberlake a la cançó Make It Right, fent els cors. És el signe dels temps, suposo. Els grups, els artistes, ja no fan res solets, sempre hi ha col·laboracions, i de vegades aquestes són de lo més inverosímils. En aquest àlbum apareix per primera vegada el teclista Rami Jaffe com a membre oficial de la banda, consolidant el format més a prop de la E Street Band del segle XXI que del grunge. I aleshores apareix una cançó, un single com Run, el primer single d'aquest disc, aquest Concrete and Gold. La cançó comença amb Dave Grohl gairebé xixuejant, i durant una estona sembla que estiguem escoltant una balada estranya, fins que arriba el canvi. La bateria entra en força, en David Grohl comença a cridar i la cançó es converteix doncs, en una barbaritat. És gairebé una caricatura dels Foo Fighters feta pels mateixos Foo Fighters. Uns Foo Fighters, doncs, que us dic, poden tenir 25 anys de carrera, però no tenen cap intenció de comportar-se com el que diríem una banda veterana. Ells volen cridar, fer soroll i, sobretot, volen continuar tocant. Anem a sentir com sonava aquest Run, Foo Fighters.

I ara haurem de fer un salt perquè, bé, som a la recta final i se'ns menja una mica el temps. I fem un salt a 2021, any en què publiquen un altre treball, Medicine at Midnight. Però els aconteixements van ser implacables. Hi ha un moment en la història dels Foo Fighters en què la història, la història es trenca, perquè fins aquell moment estàvem parlant d'una banda que semblava indestructible. Una d'aquelles bandes que, encara que canviessin els temps, els discos, les modes o les generacions, sempre hi eren. I de sobte, el 25 de març de 2022, arriba una notícia que costa fins i tot de creure. En Taylor Hawkins ha mort amb només 50 anys. Taylor Hawkins, que havia entrat als Foo Fighters el 1997, quan encara no feia ni 2 anys que existien com a grup. I el curiós és que Dave Grohl, ja era la bateria més famosa al món, que havia decidit deixar la bateria per convertir-se en cantant i guitarrista, i aleshores arriba aquest paio, en Taylor Hawkins, amb aquella pista, aquella pinta d'estrella del rock californià, amb aquella energia descomunal, i una manera de tocar que semblava dir-li a David Grohl: tu tranquil, que ja m'encarrego jo de la bateria. Era una posició francament difícil, i si no, que li diguin en William Goldsmith, ja ho hem parlat al principi del programa. I en Taylor Hawkins se'n va encarregar doncs, durant gairebé 25 anys, però Hawkins va acabar sent molt més que un músic contractat. Ell era una de les cares del grup, era una peça fonamental del seu so, i sobretot era el còmplice perfecte de Dave Grohl. Els dos tenien aquella relació gairebé de germans, es picaven, reien, discutien, s'insultaven afectuosament, i quan arribava el moment de tocar semblava que s'entenguessin sense parlar. I això es veia especialment en directe. En Dave Grohl era el líder, era el cantant, era el que parlava amb el públic, però en Taylor Hawkins era aquell paio que estava darrere seu fent cara de arboràs. I quan li tocava cantar, perquè també cantava, descobries que aquell bateria podia posar-se davant i defensar perfectament una cançó. La seva mort va arribar mentre els Foo Fighters estaven de gira per Sud-amèrica. Aquella mateixa nit havien de tocar a Bogotà. I de sobte, el que semblava una gira més es va convertir en l'últim concert en Taylor Hawkins. I mireu, jo no m'hi puc estar de dir-ho, no arribo a comprendre com en ple segle XXI això li pot passar a un senyor amb 50 anys, amb una família, que toca el grup de rock més important del món. Vull dir, és clar que va ser terrible la mort d'un tio com, per exemple, l'Scott Weiland, que va morir als 48 anys, però tots sabíem que l'Scott era una bala perduda, que portava molts anys amb problemes, que fins i tot va deixar passar el tren dels Velvet Revolver. Puc entendre també amb un xaval jove que de sobte es troba amb l'èxit, però també amb els vicis. Però d'un senyor ja amb una edat, amb tots els quartos del món, acaba així, doncs mireu, em costa. Però bé, els Foo Fighters van organitzar 2 concerts homenatge a Londres i a Los Angeles amb una quantitat absurda d'amics i músics: Paul McCartney, Brian May, Roger Taylor, Josh Homme, Liam Gallagher, Joan Jett, Miley Cyrus, Stuart Copeland i, evidentment, els mateixos Foo Fighters. Però després quedava la pregunta impossible: què fas amb una banda quan et falta una de les persones que la definien? Dave Grohl va decidir continuar, i el disc que en va sortir és probablement el més dolorós de tota la història de Foo Fighters, i el títol doncs diu molt: But Here We Are. És un disc sobre la pèrdua, però també sobre continuar caminant quan no tens gaire clar cap a on. I això és el que fa especialment colpidora la cançó que escoltarem ara, perquè Rescued, que comença amb una frase que sembla escrita per algú que encara no s'ha acostumat a la idea que aquella persona ja no hi és. It happened so fast. Va passar molt de pressa.

Però aquesta història té una coda. I si pensàveu que després de Rescued només podríem posar a punt final a l'alat dels Foo Fighters, doncs és per on. Resulta que no. Després de la mort de Taylor Hawkins, els Foo Fighters tenien un problema que semblava gairebé impossible de solucionar. Qui podia seure darrere d'aquella bateria? Perquè no estàvem buscant simplement un bateria molt bo, estàvem buscant algú que ocupés el lloc de Taylor Hawkins, una persona que portava gairebé 25 anys dins del grup i que s'havia convertit en una de les seves cares més estimades. I van escollir en Josh Frisch. Ja sabem que Josh Frisch no era precisament desconegut. Josh Frisch havia tocat en Guns N' Roses, amb Nine Inch Nails, amb A Perfect Circle, amb el seu grup de sempre, amb The Vandals, amb The Offspring i un llarg etcètera. I a més, ell ja havia participat en els dos concerts d'homenatge al Taylor Hawkins, en el concert que vam fer a Londres i a Los Angeles en aquell 2022. El maig de 2025, els Foo Fighters el van trucar i el van comunicar que havien decidit anar a una altra direcció amb el bateria. És a dir, el van fitxar, va treballar amb ells durant 2-3 anys, però tot d'una li van dir que no, que prescindien dels seus serveis. I aquí ve la part estranya. No li van donar cap explicació concreta. Josh Frisch va dir que estava sorprès i decebut, tot i que també va assegurar que havia gaudit molt dels 2 anys amb el grup. Així que Josh Frisch va tenir una missió impossible: arribar després de Taylor Hawkins, ajudar els Foo Fighters a continuar com semblava, que potser no podrien fer-ho, i marxar abans que ningú tingués temps d'acostumar-se a veure'l com el nou bateria. I això ens porta fins al bateria actual, Ilan Rubin, però aquesta ja és una altra història. El nou disc que han publicat, i que l'han publicat precisament aquest any 2026, du per títol Your Favorite Toy. I en lloc de buscar una nova reinvenció, doncs els Foo Fighters han fet gairebé el contrari. Fer-lo de sempre, fer el que saben fer. I si he de triar una cançó, doncs em quedo amb aquesta, amb la qual tancarem la nostra epopeia Foo Fighters d'aquest vespre aquí a Ràdio Mollet. Això és Of All People.

0: I amb el que és ja no història sinó present dels Foo Fighters, marxem. Vosaltres gaudiu, deixeu-vos endur una mica, que no se les tornarem.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve a la mateixa batora i pel mateix bat canal.
0: I, com sempre dic, un plaer passar una altra tarda de divendres amb tots vosaltres. Recordeu que aquest programa es pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet i també a la plataforma de podcast iVox. Teniu el link a les xarxes socials, al Bartiki, @BartikiRM, a Instagram, a X, a tot arreu. Recomaneu, feu like i aquestes coses, perquè ara sí arriba l'hora de baixar la persiana i de tancar el Bartiki. Salutacions a qui us parla, Carlos Molina, i del Sergio Guardeño, tocant botons al control tècnic. I, sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Veus de Ciutat. Cada dimecres a 4:45 de la tarda. Repetició diumenge a 11:15 del matí. Veus de Ciutat. Les veus que mereixen ser escoltades.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia, corresponent a divendres 25 de setembre del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més destacades del dia d'avui. Els castellers de Mollet seran presents aquest diumenge al concurs de castells de Torredembarra. La colla té posades les mirades en descarregar un 7 de 7. L'assaig d'avui al vespre serà clau per determinar portar-lo a plaça. I l'Ajuntament de Mollet ha aprovat la convocatòria del 32è concurs de fotografia de Sant Vicenç. Es repartiran 1.150 euros en premis i la categoria especial d'aquest any estarà dedicada a la temàtica de la festa. I dissabte té lloc la cinquena festa animal. Es farà al Parc de Can Molai i comptarà amb una exhibició de l'equip d'emergència de gossos, una passarel·la d'adopció i la presència de diverses entitats molletanes. I també dissabte arriba una nova edició de la Caminada Nocturna de Gallecs. S'espera arribar als 1.100 participants que faran un recorregut d'11 quilòmetres que finalitzarà amb una botifarrada popular. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que són Josep Casasnovas, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Barea, i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: I els castellers de Mollet seran presents aquest diumenge 27 de setembre a la primera jornada del concurs de castells que se celebrarà a la plaça del Castell de Torredembarra. La colla molletana s'afegeix així a les 12 colles convidades a obrir el calendari del certamen bienal més important del món casteller, que continuarà els dies 3 i 4 d'octubre al Tarraco Arena, a la plaça de Tarragona. Els castellers de Mollet portaran a plaça tres construccions, un 3 de 7 amb agulla, un 5 de 7 i un 7 de 7. Des de la colla es mostren satisfets de poder tornar a ser presents al concurs un any més. Estan molt contents de poder tornar-hi a participar, ja que per ells sempre és una cita molt especial i tota una festa poder representar Mollet a Torredembarra. Són declaracions de Rocío Morón, cap de colla de castellers de Mollet.
2: És una actuació molt, molt gran, diferent, no estem acostumats a actuar amb tantes colles alhora, però bueno, amb l'ambició de poder estrenar aquest 7 de 7, que és un castell molt gros, és un castell molt ample, és un castell que necessita molta, molta, molta gent per poder tancar-lo, i amb les ganes, no, de que tothom vingui, tothom s'animi, s'apropi als assajos, és molt important per poder portar-lo diumenge, amb moltes ganes i molta il·lusió també de gaudir de l'experiència, de gaudir del dia, de tota la gent que no va venir a l'ETAP i que es fica aquest any a donar-nos un cop de mà, doncs se n'adoni de l'importància i del sentiment que es fa castells i tothom estigui, doncs, com a casa, no? I molt a gust.
1: L'objectiu principal de la jornada, però, passa per fer un castell molt concret. La colla té posades les mirades a carregar i descarregar el 7 de 7, una construcció que històricament els ha sortit força bé, tot i la seva amplada i l'elevat nombre de gent necessària per vestir-lo. Es tracta d'un castell que sempre l'han fet bé, però que és molt ample i necessita molta gent per tirar-lo endavant. Per això fan una crida a la ciutadania perquè els doni suport de cara al concurs d'aquest diumenge a Torredembarra. Qui vulgui ajudar-los pot venir als assajos que la colla farà aquest divendres de 8 a 10 del vespre al pati del Centre Cívic de l'Era.
2: L'objectiu d'aquesta setmana és poder ser molta gent a l'assaig. Clar, la prova neta, el castell net obert, el tenim molt maco, però clar, la dificultat és pujar-lo sobre la pinya i poder tancar-lo, no? I veure les sensacions del castell fins a quartes. Llavors, la dificultat, tancar aquest castell als assajos, com han fet crida tots aquests dies, que tots els socis i tota la gent vingui als assajos per poder anar a plaça havent tancat el castell previ a l'assaig, clar. Llavors divendres sí que el tancarem segur, veure sensacions, veure com el tenim, veure com respira i poder decidir després d'assaig si el podem portar a plaça amb total seguretat.
1: Per fer possible el desplaçament i vestiment dels castells, la colla mobilitzarà un contingent important de gent. En total seran unes 250 persones i necessitaran entre 3 i 4 autobusos per portar tota la colla fins a Torredembarra, ho explica Rocío Morón.
2: Més o menys hem calculat que anirem a l'ETAP, a Torredembarra, unes 240 persones. 2.40, 2.50 anirem. En principi, depenent dels bussos que ens vinguin, perquè estem acabant de tancar-ho, poder 3-4 bussos.
1: La cita de Torredembarra reunirà diumenge 12 colles, mentre que a l'etap de Tarragona n'hi actuaran fins a 30 més repartides entre dissabte i diumenge, fins a completar les 42 colles convidades segons el rànquing estrella d'aquesta temporada.
0: Mollet al dia, notícies.
1: L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha aprovat la convocatòria del 32è concurs de fotografia de Sant Vicenç 2027, que enguany repartirà 1.150 euros en premis. El certamen està obert a totes les persones aficionades a la fotografia que vulguin participar-hi i té com a objectiu fomentar la creació artística, la participació en activitats culturals i la difusió del patrimoni i de la identitat de la ciutat. El concurs comptarà amb les dues categories tradicionals, Mollet i Tema Lliure. En aquesta edició, la tercera categoria estarà dedicada a la temàtica de la festa. A la categoria Mollet s'atorgaran tres premis de 300, 200 i 150 euros, mentre que les categories Tema Lliure i la festa tindran un únic premi de 250 euros cadascuna. Tots els guardons inclouran també un diploma. La iniciativa vol promoure la fotografia com a expressió artística i cultural i reconèixer el talent de les persones participants. En el cas de la categoria Mollet, les imatges permetran també posar en valor diferents espais, paisatges i moments de la ciutat a través de la mirada dels fotògrafs. Les sol·licituds s'hauran de presentar preferentment en via telemàtica mitjançant un tràmit específic disponible a la seu electrònica de l'Ajuntament. Les persones hauran de signar una sol·licitud i adjuntar les fotografies d'acord amb els requisits establerts. Això es podrà fer entre l'1 i el 20 d'octubre. Unes sol·licituds que hauran d'anar signades per la persona i adjuntar les fotografies, com dèiem, segons aquestes bases establertes.

0: I continuen les jornades solidàries a Mollet del Vallès. Ahir dijous, el Centre Cultural La Marineta acollia una xerrada sobre els vincles postcolonials entre Cuba i el Sàhara. La iniciativa organitzada per les entitats Mollet en Cuba i l'associació Tipsiva Mollet Sàhara ha comptat amb la participació de l'antropòloga cubana Clàudia González i del doctor sahrawi molletà Abderrahman Mohamed Dag. La trobada ha servit per aprofundir en els llaços que uneixen Cuba i el Sàhara, dues realitats marcades pel passat colonial espanyol, uns vincles que amb el pas dels anys s'ha traduït en diferents formes de cooperació i solidaritat, especialment en àmbits com l'educació i la formació. Clàudia González ha defensat que Cuba ha mantingut una política de solidaritat i cooperació amb altres pobles.
1: Cuba nunca ha creado en su colaboración, en su cooperación, ningún tipo de desigualdades en el otro pueblo, ni nunca ha establecido lazos coloniales con ese otro pueblo, sino que nos reconocemos y al final se tejen redes de solidaridad que van y que vienen. Porque yo también quiero hablar de lo que los hijos de ese pueblo saharaui, castigado, también duramente golpeado por ese contexto colonialista, también hace por nuestro pueblo en momentos duros donde ellos se sienten en capacidad y en posibilidad de apoyarnos y ayudarnos. Entonces se crea en ese sentido un relacionamiento hermoso entre dos pueblos que luchan por salir adelante.
0: Una solidaritat que, segons l'antropòloga, també ha trobat a Catalunya un espai de complicitat. González ha destacat la implicació de la ciutadania catalana en qüestions internacionals i ha valorat positivament l'intercanvi entre les dues realitats.
1: Algo muy bonito que teje, que se teje en Cataluña, que es esta ciudadanía involucrada, ¿verdad?, con una realidad internacional que la interpela y de la cual forma parte. Entonces se crean, te digo, yo llevo aquí ya 5 años y se crean diálogos, conversaciones interesantes también con las personas de aquí, las personas que entonces escuchan y también como solidarios que tejen esas redes y que forman parte de esas redes que se tejen alrededor de lo que somos y lo que queremos ser como humanidad, entonces se tejen lazos.
0: Una jornada en què hi participava també Abderrahman Mohamed Dag, que ha portat a la jornada la seva experiència personal. Nascut al Sàhara i metge que exerceix a Mollet, ha explicat que els vincles amb Cuba han tingut un paper important en la transformació i formació de diverses generacions saharauis. El Sàhara Occidental va deixar de ser una colònia espanyola a mitjans dels anys 70. En aquest context, les beques i els programes de cooperació cubans van permetre a molts joves saharauis continuar els seus estudis a Cuba. Entre ells, ell mateix, Abderrahman Mohamed, qui va estudiar medicina i ha comentat que el que més el va sorprendre va ser l'educació tradicional.
2: El pueblo cubano, la humildad, la educación en sí, la forma de enseñar, de dar clases, todo está todavía a lo tradicional, entonces uno aprende practicando y mirando las cosas desde el principio.
0: La jornada ha servit així per posar en comú dues realitats unides per la història i per dècades de cooperació, una trobada que també ha reivindicat el valor de l'intercanvi cultural i educatiu com a eina per mantenir els vincles entre pobles.

0: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta des de la xarxa Lluís Mi Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta situació completament tranquil·la, estancada, bassa d'oli i més aviat asserenada. Només tenim algun nuvolet que va decorant el cel, el va pintant, emblanquinant el sol i poca cosa més. També algun núvol que hi havia aquest matí, un palet més gruixut cap a l'Ebre, que s'està dissolent. Per tant, la situació que és ben calmada, com dèiem. I una altra vegada aquesta temperatura que té molta capacitat per pujar i, de fet, aquesta tarda estarem parlant d'un ambient una altra vegada estiuenc. Gairebé a tot el país, entre els 27 i els 33 graus de màxima, i això a l'ombra. Per tant, un sol piconador, sensació de calor, temps de platja o, qui pugui, de piscina. Hem vist el cap de setmana, tampoc ha de variar gaire la situació. Alguns núvols matinals, fruit d'aquesta mateixa xafogó, que sobretot hi haurà a les comarques de Tarragona el dissabte, i el diumenge al matí sí que despertarem amb més núvols en general. Sempre núvols que no deixaran pluja, i una temperatura que el cap de setmana continuarà sent superior a l'habitual. Fins i tot les nits ja no seran tan fresques. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies a Luismi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdies, la farmàcia de l'estació del carrer Sant Ramon, número 55, al barri de l'estació de França. I els animals de companyia prenen aquest dissabte al parc de Can Molà. Red Solidària Proanimal, amb la col·laboració de l'Ajuntament i altres entitats de la ciutat i la comarca, han organitzat la cinquena Festa Animal, una jornada plena d'activitats, sensibilització i adopcions. La festa arrencarà a 11:15 amb la benvinguda i el pregó inaugural, que anirà a càrrec de Vanessa Cadena, subdirectora general de Protecció dels Drets dels Animals de la Generalitat de Catalunya. Un dels primers actes serà a les 11, una exhibició d'Eire. L'equip de resposta immediata en emergències, recerca i rastreig amb gossos portarà la tasca dels gossos que fan, en aquest cas, en els rescats. També hi haurà els gossos de teràpia i una passejada de gossos que acabarà amb una adopció. A 12:15, els animals busquen una nova llar i prendran protagonisme amb aquesta passarel·la d'adopció. Rosa Mayor ha dit que aquests actes els faran sense música pel benestar dels animals.
4: Tot el que és plan animals al matí, que no hi hagi soroll, no hi hagi música forta, perquè venen la passarel·la d'adopció de gossos, i moltes vegades són gossos que són porucs, que venen de males experiències, tenen por i el soroll els fa por. I, bueno, aquests suposo que estan més adaptats al soroll perquè vindran, pues, els del grup Eire, que és el grup de rescat de persones. Vindran a fer-nos una exhibició de com els gossos rescaten persones i... Bueno, pot ser molt interessant. I llavors a la tarda és més, com sempre, més gresca. Més per infants, més festa, més per, bueno, per tothom.
2: De fet, al matí l'aposta passa per l'adopció com unes qüestions destacades d'aquesta edició. Per aquest motiu, l'entitat, després de l'èxit de l'any passat, tornen a apostar per aquest format.
4: L'any passat va fer un tema de, pues, el que era, pues, les proteccions per gats i com era si era millor adoptar dos gats que un, més reflexat en els gats. Aquest any ho hem fet més general, pues, la importància que té l'adopció, no? Que és salvar vides. Però qui salva la vida? Tu salves la vida animal o l'animal te salva? I això va funcionar molt bé. Va funcionar molt bé, es va quedar moltíssima gent, es van quedar perquè ho fem justament abans de la passarel·la d'adopció, i et diria que l'any passat es van adoptar tots els gossos. I venien gossos sèniors, que és el més difícil.
2: La programació continuarà al migdia amb un taller d'acrobàcia a càrrec d'Isabel Farrés. També hi haurà una paella solidària que permetrà fer aquesta pausa per continuar amb d'altres activitats que es faran a la tarda, continuant també amb un segon taller d'acrobàcia d'Isabel Farrés, l'espectacle de bombolles de Pol Bombolles o l'actuació del grup de playback del barri de Lourdes o l'SQS Dance School, que posarà moviment a l'escenari fins a arribar al final de la programació. I els amants del flamenc tenen una cita també demà dissabte al Centre Cultural Andalús de Mollet, i és que l'entitat ha organitzat la Tertúlia Flamenca, una vetllada dedicada al cant i a l'art flamenc que reunirà diversos artistes al local de l'associació. En aquesta ocasió la tertúlia comptarà amb les actuacions de Juan de Úbeda, Rafael Fernández i José Miguel Hoyos, tres artistes amb una trajectòria consolidada dins del món del flamenc. La presidenta del Centre Cultural Andalús de Mollet, Charo García, ha destacat el nivell dels participants i ha explicat que l'entitat ha volgut comptar amb artistes consolidats.
5: Pues tenemos nuestra tertulia de septiembre, como ya es habitual, un clásico, donde en esta ocasión nos encontramos con esos flamencos más expertos de más edad, porque siempre hacemos dos, la de los jóvenes en marzo y la de ahora, pues a esos artistas ya consagrados, y vamos a contar con la presencia de Juan de Úbeda, con Rafael Fernández, acompañado a la guitarra de su hijo Alberto Fernández, con José Miguel Hoyos y a la guitarra David Jiménez, y presentado por Laia García, porque yo estoy invitado a otro evento y no podré estar presentándolo, pero ahí estarán pues los miembros de nuestra junta directiva en el salón de la entidad a las 9 de la noche.
2: L'activitat és gratuïta i està oberta a tothom. Charo García també ha animat a la ciutadania a gaudir del flamenc i ha assegurat que serà una vetllada amena.
5: Así que nada, que os esperamos a todos esos que les guste un poquito ese quejío, ese flamenco más puro, y que es una velada que no se hace nada pesada, porque en una horita, horita y media ya terminamos, o sea, no hacemos muy largo el acto, pero sí un poco de ese tomo de contacto de volver otra vez a difundir nuestra cultura y el flamenco como ya hacemos siempre.
2: Amb aquesta tertúlia flamenca, el Centre Cultural Andalús de Mollet continua apostant per la difusió de la cultura i l'art flamenc a la ciutat, una proposta oberta a tots els públics que convida a compartir una nit de música, tradició i afició pel flamenc.
1: Mollet al dia, els esports.
2: I aquest dissabte arriba una de les caminades més participades de la ciutat. El Club Muntanyenc Mollet ha organitzat per aquest dissabte la 24a Caminada Nocturna de Gallecs, una cita que plega més d'un miler de caminants any rere any. Des del Club Muntanyenc Mollet s'ha marcat com a objectiu arribar als 1.100 participants de l'any passat, tot i que en Josep Soler, membre de l'entitat, ha comentat que sempre s'afegeixen 800 persones més sense inscripció a la marxa.
6: Ara fa uns quants anys que controlem, tenim un punt on controlem la gent que porta el nostre braçalet, el que està inscrit, i el que no. I més o menys anem a la frec. Passen 1.000 persones que han participants i unes 700 a 900 persones més que van per lliure. Que no acaben tot el recorregut, que no el faran tot, però passen en aquell moment en aquest punt de control que tenim nosaltres.
2: Com és habitual, la marxa seguirà un recorregut circular que començarà al Parc de les Pruneres i pujarà fins a l'Espai de Gallecs, on s'entrarà per la rotonda del carrer Francesc Layret amb carrer Nicaragua. El recorregut d'11 quilòmetres creua tot l'espai rural de Gallecs de nit, i un any més la lluna plena acompanyarà els participants. Tot i això, Mercè Cervera, presidenta del Club Muntanyenc Mollet, i Josep Soler recomanen als caminaires portar una llum frontal.
7: Que hi haurà la lluna plena, però
6: sí, necessita llum. Sí, és millor, més que res, pels caminets. Estan bé les pistes, però tot i així, vull dir, sempre hi ha pues, una pedra de més o un xergall, però bueno, es pot portar la linterna. Havent-hi tanta gent, el que passa que encara amb moltes linternes la gent va badant, perquè parlen, van parlant, i mirant al costat, doncs pues, no miren al terra.
2: Si bé des de l'entitat posaran diversos avituallaments amb ampolles de plàstic pels participants, des del club recomanen dur l'aigua de casa per ajudar a reduir l'ús del plàstic. Aquesta 24a edició de la Caminada Nocturna tindrà un component especial, i és que s'emmarca dins del moviment excursionista català, que enguany celebra el seu 150è aniversari. Així ho ha comentat Mercè Cervera.
7: Això és una iniciativa del SEC, del Centre Excursionista de Catalunya, que va néixer el 1876 i coincideix amb això, amb aquest, amb el naixement de l'excursionisme català. Llavors, ells faran una sèrie d'actes i activitats per commemorar-ho, i ho van transmetre a través de la FEC i de la vegueria per veure si els clubs ens hi volíem adherir, no? Nosaltres vam pensar primer en la serralada, però ja no vam
6: ja
7: ser
6: no
7: temps.
6: Ja no temps. Ells no,
7: molt just.
6: No, eren ells que no tenien encara les coses
7: exacte,
6: preparades.
7: Exacte.
6: Eh?
7: I al final ho hem acabat posant aquí, a la Caminada Nocturna de Gallecs. Molt millor, perquè és molt multitudinària, molt arrelada al club i al poble, no? I consisteix en caminar, en conèixer el territori i en fer-ho plegats, que això és l'esperit de l'excursionisme, en definitiva.
2: En aquest sentit, es combinarà esport, natura i tradició, i el Club Muntanyenc espera tornar a omplir els camins de Gallecs aquest dissabte. De fet, es podrà inscriure a la cursa fins al mateix dia. Si ho feu, encara a dia d'avui, té un cost de 8 euros per socis i 12 als no socis. En canvi, al mateix dia de la cursa, 10 pels socis i 14 pels no socis. I la Molletense juga aquest diumenge a 13:45 del migdia fora de casa. Ho farà visitant el camp de la natació a Terrassa, on voldrà treure els 3 punts. A segona catalana, el club de futbol Mollet Unió Esportiva s'enfronta dissabte a 17:45 al camp de l'Olímpic La Garriga amb l'objectiu de sumar 3 punts més i seguir en una dinàmica positiva.

En temporada, el Sant Gervasi masculí farà amb aquesta primera ronda de Copa Catalunya el diumenge a les 7 de la tarda al camp de l'Esparreguera B. El bàsquet femení també a Copa Catalunya debuta a casa a les 5 de la tarda aquest diumenge contra el Tarragona. En hoquei també comença en temporada el primer equip masculí, que juga dissabte a les 4 de la tarda i visitarà el camp de l'Esfèric. Pel que fa al femení, juguen dissabte a les 5 de la tarda a la pista del club hoquei Arenys de Mar, que militen a Primera Catalana. Canviem d'esport i ho fem parlant del tenis taula, i és que el tenis taula Mollet 2002 juga aquest cap de setmana la primera jornada del grup 2 de la tercera divisió masculina de tenis taula i ho fa visitant el camp del club tenis taula Valls de Torroella dissabte a les 4 de la tarda.

I fins aquí l'informatiu. Abans de marxar, repassem titulars. Els castellers de Mollet seran presents aquest diumenge al concurs de castells de Torredembarra. I l'Ajuntament de Mollet ha aprovat la convocatòria del 32è concurs de fotografia de Sant Vicenç. I aquest dissabte té lloc la cinquena festa animal al Parc de Can Molà i al vespre arriba una nova edició de la Caminada Nocturna de Gallecs. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres ens hi retrobem el proper dilluns. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
2: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui fem números i parlarem del 900. Avui arribem als 900 tastets de llengua. 900 es defineix com a 9 vegades 100. Això vol dir que avui no celebrem un programa qualsevol. Avui arribem al programa 900. I no és poca cosa, perquè no hem fet pas el camí en un dia. 900 emissions són molts petits tastets, moltes històries, però sobretot són 900 oportunitats de compartir paraules i curiositats amb vosaltres. El número 900 és un nombre rodó, imponent, que fa respecte. En català, quan volem expressar abundància, sovint recorrem als nombres. No cal que siguin exactes. Quan diem que una persona té 1.000 coses al cap, ningú no agafa una calculadora. Quan assegurem que hem repetit una història 100 vegades, tampoc no estem comptant. Els números a la llengua són una manera de magnificar, d'exagerar o de destacar la importància d'allò que expliquem. Per això avui els 900 no són només

0: 900. Són una xifra que simbolitza constància. Ja ho diu el refrany, de mica en mica s'omple la pica. Una missió darrere l'altra i així fins al 900. I és que per arribar al programa 900, cal haver-ne superat 899 abans. Sembla una obvietat, però sovint oblidem que les grans gestes neixen sempre d'una suma de petites passes. La llengua ens ensenya que els números també expliquen emocions, i si avui haguéssim de buscar una expressió adequada, podríem dir que aquest programa ha passat per mil tràngols, ha viscut 9 vegades 100 alegries i encara conserva la il·lusió del primer dia. Potser per això el 900 ens sembla tan especial. No perquè sigui exactament 900, sinó perquè sona gran. Perquè aquest aniversari no és només de qui fa el programa, és també de qui l'escolta. Sense oients no hi hauria 900 programes. Gràcies per ser-hi i per molts anys. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catlladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.
1: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Portaveus municipals.
1: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui divendres, per tancar la setmana, ens acompanya Carme Olaré de Junts per Catalunya, Mollet, a qui saludem. Molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: Amb tu volem parlar de diversos temes que tenen o tindran lloc a la nostra ciutat, si més no, un apunt breu que li ha semblat una nova edició que va haver-hi aquest passat cap de setmana de la Fira d'Artesans, on el temps va acompanyar i vàrem veure això, doncs, com sempre, molta participació i molta gent que no es va voler perdre aquesta cita.
2: La veritat és que la fira va començar bé i va acabar bé. També cal dir que vam començar amb aquella exposició tan bonica que hi ha a la Marineta, d'aquelles puntes fetes, d'aquell entorn de la persona que ens feia arribar, no? Doncs d'aquestes propostes de recuperar aquests vells artesans, no? Que havien estat moltes vegades les nostres àvies. Aleshores vam començar en un bon moment, el temps es va acompanyar, totes les activitats van ser realment compartides per molts molletans i molletanes. Va estar de gom a gom totes les activitats que es van fer. Evidentment també hem de felicitar a l'organització, no?, de la mateixa fira, perquè els paradistes també tothom ha sortit molt content d'aquesta edició. Tornem al mateix, és una cosa que ja ha vingut per quedar-se. La Fira d'Artesans ja té el seu espai i té el seu moment, fins i tot parlàvem l'altre dia, no?, que ja sabem que després de la diada ve la Fira d'Artesans. Si podem afegir algun comentari, doncs podré diríem que hi havia tantes activitats i totes eren tan bones que va haver-hi un moment de solapament, sobretot el tema de diumenge, entre les sardanes i les habaneres, que vam tindre el temps just per anar corrents d'un lloc a un altre. Aleshores, bueno, aquelles cosetes que sempre cal pensar en millorar-les. Tot i amb això he de dir que tothom content, tots els ciutadans, doncs, se'ls veies gaudir perquè el temps ens acompanyava, perquè les activitats que es van fer també estaven molt ben pensades, tant per nens com per ser més gran, i tant de bo, doncs, l'any que ve no plogui i continuem amb la 43a edició de la Fira d'Artesans.
1: I després volem parlar, doncs, del proper dilluns, que té lloc al ple municipal. No sé si des del vostre partit porteu alguna moció al respecte o com l'encareu.
2: Sí, nosaltres ja sabeu que això ho hem parlat altres vegades, que estem amb el tema de la modificació del ROM per poder gestionar i fer les mocions directament sobre el que afecta a molletans i molletanes de la nostra ciutat, i ens basem sempre en aquests precs que a fi es podem fer amb resposta o sense, però podem elevar-los al ple, que parlarem de coses que el govern encara no ha complert, parlarem de coses que estem esperant respostes i valorarem, no?, doncs, aquesta actitud de sempre resolutiva de poder parlar de les coses, doncs ho farem en el ple. I parlarem, i us avanço, parlarem del tema dels ZUCs, de les zones d'ús compartit dels animals. Ja veu que hi vam estar parlant abans de l'estiu, semblava que tot això apuntava, doncs, a tindre-ho ja més o menys decidit, encara no hem rebut resposta i ho alçarem al ple per poder-ne parlar. Parlarem també del tema dels coloms a la ciutat, que també és una de les coses que preocupa i preocupa molt a la ciutadania, i d'altres temes, en aquest cas, doncs, amb menys importància, però també sí puntuals de casa nostra, no?, com és l'estat del manteniment de les obres que s'estan fent i tot el que, entre cometes, els perjudicis que això comporta en el dia a dia dels nostres vilatans. A partir d'aquí, el ple, ja sabeu, o sigui, farem una miqueta aquesta gestió del dia a dia municipal, però també ens quedem una mica curts, no?, per dir-ho així, amb les mocions, perquè al final, com que no podem entrar allò que ens agradaria, doncs, bueno, que van sent un pèl genèriques. Sí que és veritat que parlarem de l'1 d'octubre i parlarem de la gent gran, i jo crec que és, i ho fem cada ple de setembre, perquè és el dia de la gent gran, és el dia 1 d'octubre, i crec que cal de posar èmfasi que no només sigui un manifest, sinó que sigui una manera d'actuar envers, doncs, totes les propostes que ens fan des de la gent gran per poder, doncs, continuar amb aquesta trajectòria tan bona que tenen de fer aquestes coses per a la nostra ciutat, i hem acabat per tot Catalunya. A partir d'aquí també sabeu que parlarem del tema del servei en el CAP de l'atenció domiciliària dels CAPs de Mollet. Parlarem també del tema de l'habitatge, que també és un tema, doncs, el que diem, no?, repetitiu, i que en parlem i ho farem. Tot i amb això, ens agradaria més entrar a matèries més molletanes. I a partir d'aquí, doncs, passarem un ple, esperem també a veure si hi ha respostes des del govern d'aquestes petites coses que hem anat demanant.
1: Parlant en aquest cas dels CAPs, hem vist també, doncs, aquesta notícia que la CIR tornarà a Mollet, sí, després, doncs, això, podria dir, uns 2 anys, en aquest, sí, cas, a la Florida.
2: Sí, la veritat és que és una queixa repetida que s'ha fet moltes vegades, que sabem que era per un tema d'obres que s'estaven fent, però tal que Mollet, una ciutat de 53.000 escacs habitants, doncs, hem estat 2 anys així. De vegades ens passa molt que detectem, no?, que fem grans explicacions de finalment torna la Cira a Mollet, doncs que hem estat 2 anys fora, 2 anys sense aquest servei a la nostra ciutat. Aleshores, cal valorar que ja el tenim aquí, evidentment, però també cal fer reflexió d'on venim i quines han estat les circumstàncies perquè durant 2 anys no tinguéssim aquest servei a la nostra ciutat.
1: Doncs estarem pendents també d'aquesta tornada, si tot surt correctament. Després també aquesta setmana se'ns ha anunciat, se'ns reunia a la premsa per presentar una nova edició del Girafeina més 45, que en aquest cas es farà al Mercat Vell. És perquè la gent hi trobi feina, s'hi fan moltes entrevistes ràpides perquè hi va molta gent i, de fet, unes 40 empreses hi seran presents. S'amplia a horari matí i tarda amb 250 ofertes previstes per l'agenda de Mollet i Comarca.
2: Sí, això en vàrem parlar l'any passat també. Aleshores, n'hem fet el seguiment. Entenem que el fet de poder ampliar l'horari voldrà dir que també hi haurà més empresa que hi accedirà. Entenem que així, doncs, també el volum de persones que puguin accedir, doncs, també serà més alt. Tot i que, després del resultat de l'any passat, nosaltres vam intentar, doncs, vam parlar, de fet, amb persones que hi havien anat i tampoc ha arribat a funcionar del tot. És a dir, cal encara mirar una mica més quins perfils es busquen i quins perfils la ciutat de Mollet pot oferir. Llavors, poder lligar una miqueta més. El que ens explicaven era el següent, que poder anaven amb uns currículums determinats i que les ofertes que hi havien, doncs, no s'adequaven gaire amb els currículums de les persones que hi accedien. Aleshores, jo crec que això és una feina que s'ha de fer des d'EMFO, que, de fet, fan una molt bona tasca. Jo això sempre ho diré, perquè sí que hi ha un treball de continuïtat i de recerca en buscar, doncs, aquestes línies que siguin les mateixes entre el que demana l'empresa i el que pot oferir Mollet. Però, tot i amb això, crec que hem de posar una mica més de reforç i hem de... veurem aquest any què passa. Jo tampoc no vull criticar-ho abans d'hora, però m'agradaria saber després quin és aquest èxit o quines converses s'han arribat entre ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat i aquestes empreses que estaran en el Girafeina. Veurem, no en tornarem a parlar. Si no m'ho pregunteu, us ho explicaré jo, perquè és un tema que realment ens preocupa i Junts per Catalunya hi estem molt implicats.
1: Després també volíem comentar, ho vam parlar a principis també de setembre, com era aquest inici d'obres grans a la ciutat, Berenguer Tercer, en aquest cas, sobretot em vull referir a aquesta, perquè és la que estem veient ara més vistosa, perquè és al final una gran artèria de la ciutat i que crec que avui ja finalitza el que és aquest asfaltat i que, per tant, tindrem un carrer ja del tot transitable i també molt, molt esperada aquesta obra.
2: Sí, sempre està clar que les obres sempre incomoden. Al final, estem acostumats a que no hi hagi màquines o estem acostumats que no hi hagi soroll, estem acostumats a passar per uns carrers d'una manera rutinària. Aleshores, sempre que hi ha una obra, doncs pot haver-hi una part que hi pot incomodar a la ciutadania. Per això parlàvem que també en el ple en parlarem de tot això, perquè nosaltres hem anat preguntant, no? Aleshores, jo sempre dic, no, és important fer les obres. L'altra cosa és com gestionem el fet de fer les obres. Possiblement, i em diran que depèn del contracte, doncs potser hauríem d'haver treballat el mes d'agost, no pas treballar-ho el mes de setembre. Estem parlant d'un espai on hi ha escoles, on hi ha un moviment, doncs, molt alt, no? Sobretot a les hores puntes del matí i al migdia, és a dir, en hores molt concretes, no? que hi ha una mobilitat molt alta en aquells espais. Aleshores, la planificació és vital perquè el manteniment afecti el menys possible a l'entorn. Aleshores, jo no sé si aquí aquesta planificació ha estat ben entesa, perquè Sempre penso que hauríem de ser capaços d'avançar-nos a les coses. Si sabem que això es farà i avui ja ho tenim gairebé aprovat, doncs per què no comencem, el 20 d'agost i no pas la primera setmana de setembre? Aleshores, jo crec que aquí hi ha un esforç que entre tots cal que ho posem sobre la taula, perquè en vindran moltes més d'aquestes obres, perquè el manteniment de la ciutat és una cosa que en requereix i en requereix molt. Aleshores, aquesta planificació jo crec que faria que afectés menys a la ciutadania. Tot i amb això, contents que es faci, evidentment. Que anem tard, també ho sabem, no? Una cosa, és com de dir que parlàvem abans, però una cosa va lligada a l'altra. Volem una ciutat amb un manteniment que estigui posat al dia. Això costarà, perquè hi ha moltes coses a fer, i hi ha un sobreesforç, evidentment, per part de tothom, Però fem-ho bé, no? Aleshores, és el que intentem buscar, no? Aquest lligam de que hi hagi una planificació determinada per la ciutat i que pugui moure's una setmana amunt, una setmana avall, però que tinguem molta més realitat en el moment del funcionament de Mollet, perquè al final la mobilitat, ja ho sabeu tots, que és un gran problema a casa nostra i només ens falta aquestes obres, perquè afecta l'autobús urbà, és que al final afecta molt i hi ha moltes persones.
1: Després també volem comentar que aquesta cap de setmana tenim també un dels actes que, igual que la Fira d'Artesans, tothom sap quan és, el següent cap de setmana és la caminada nocturna de gallecs.
2: Sí, és el que té, Mollet, al final. Anem fent aquestes coses que ja tothom espera, no?, certs actes i certes... El dia que no es faci ho trobarem a faltar, Doncs la nocturna un altre cop aquí. Jo crec que és aquesta cosa tan popular, no?, de... Qui no l'ha feta mai, que vagi i que la faci, perquè és un dia molt nit per gaudir-la, per passar-ho bé amb amics, amigues, sobretot amb famílies, i que gent de diferents edats es demana sempre, no?, tindre cura del nostre espai, com és gallecs, deixar-ho tot net, ja sabem que tot això fem aquella part de civisme, no?, cada cop que en parlem, però la nocturna és la nocturna, qui no l'ha feta l'ha de fer, i qui la vulgui fer cada any que la faci, perquè és un moment ja no només d'esport, sinó de compartir i reconèixer aquest espai tan nostre, no?, tan molletà, que el tenim tan a prop, que el cuidem, que el mimem i que casa nostra, no?, té aquest pulmó que ens permet fer això mateix, no?, sortint des de casa una caminada nocturna a l'espai rural de gallecs.
1: I ja per finalitzar, també, en aquest cas, tenen una cita als castellers de Mollet amb aquest concurs de Torredembarra.
2: També ho anirem seguint-ho, i això ja fa temps que en parlem, d'aquest Torredembarra, perquè jo crec que els castellers de Mollet han arribat a un punt que han treballat molt per arribar-hi, i que, evidentment, des d'aquí tot el suport per aquesta sortida que faran, i que estic convençuda que faran una bona feina. Se'ls veu, estan cohesionats, estan amb ganes, tenen una templança, no?, tenen aquelles coses que diem, no?, el valor, el seny, l'equilibri i la força, compartir-ho endavant, i veurem els resultats.
1: Doncs n'estarem pendents i de ben segur que ho comentarem, com sempre, la propera setmana aquí a Ràdio Mollet, ja encetant el que serà aquest mes d'octubre, que també vindrà carregat d'activitats.
2: De ben segur.
1: Doncs, Carme, fins aquí l'espai de portaveus i, com deia, fins la propera setmana. Que vagi molt bé.
2: Gràcies. Adéu-siau.

0: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. En sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giné.
2: Molt benvinguts a l'Ensèrie en una setmana plena d'estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs de la cartellera.
3: ¿Puedo hablar claro? Esta familia está cayendo en picado.
2: I ho fem des d'aquest dilluns a Sky Showtime i trobem la segona temporada de Mobland, Tierra de Mafiosos.
3: Hemos perdido el fentanilo y la heroína más de lo mismo. Estamos rodeados de tiburones que esperan su momento.
2: En el Londres actual, el poder i el control dels negocis foscos estan en joc quan els Harrigans i els Stevensons, dues famílies del crim organitzat enfrontades, topen en una batalla a vida o mort que amenaça en derrocar imperis i arruïnar vides.
4: ¿Qué has pasado toda su vida velando por los Harrigan? No eres el remedio.
2: En aquesta segona entrega, els Harrigan intentaran mantenir les aparences davant l'amenaça de nous rivals que busquen desestabilitzar el seu imperi.
5: It looks like it's arthritis in your lower jaw. So what next, or is this just the start of a general decline?
2: També des d'aquest dilluns HBO s'hi ha estrenat Youth.
5: No more for me? You think you can still be sexy when you're 60?
2: La sèrie narra la recerca de sexe i amor d'una dona divorciada de 50 anys mentre fa el que pot per cuidar dels pares malalts i criar el seu fill, que ja hauria de ser adult.
6: ¿Dónde está? Si no estás matriculada. ¡Qué vergüenza! Tranquilo todo el mundo.
2: Des de dimarts a Filmin hi trobem la segona temporada de Such Brave Girls.
7: He buscado tus síntomas y tienes cáncer o ansiedad.
8: Yo siempre tengo. ¿Y eso me frena?
7: Constantemente.
2: Torna aquesta comèdia irreverent que segueix la vida de dues germanes que viuen amb la seva mare soltera i transiten per la vida amb poc enteniment i carregades d'un peculiar sentit de l'humor sobre les seves pròpies vides i la seva salut mental.
9: ¿Alumnos?
10: Hay quien se cree que esto es un simple reformatorio. Creéis haber elegido esta academia, pero ha sido ella la que os ha escogido.
11: ¡Vamos arriba, señoritas!
2: A Netflix també des d'aquest dimarts hi ha arribat a Academia Minerva.
12: Ya sé qué estáis pensando. ¿Dónde me he metido?
2: En aquesta acadèmia militar, els joves topen amb la disciplina, la rivalitat i pressió familiar, mentre un cadet busca respostes sobre el seu amic desaparegut.
13: ¿Cómo determinamos quién es inocente y quién es culpable? Para empezar, os tenéis que preguntar, ¿el derecho a la defensa es realmente pleno?
2: No ens movem de Netflix perquè des d'aquest dimecres hi trobem també Habeas Corpus.
13: Vamos a revisar el caso de Jonathan en busca de pruebas de su inocencia o de ilegalidades en el proceso. Pero aquí dice que los acusados confesaron.
2: En aquesta ficció, una prestigiosa professora de dret i els seus alumnes intenten demostrar la innocència d'un condemnat, però el que descobreixen posa a prova el seu ideal de justícia.
14: Bingo, bango, bongo, clean.
2: A Apple TV, també des d'aquest dimecres, s'hi estrena Brothers.
15: ¿Te follarías a mi novia?
16: No, no lo haría.
15: ¿Puedo contar que te la has follado?
16: No, no puedes.
2: Matthew McConaughey i Woody Harrelson són els protagonistes i productors d'aquesta comèdia en la que interpreten a dues versions fictícies d'ells mateixos, dos amics, la relació dels quals fa un gir al descobrir un secret que ha estat ocult durant dècades. Podrien ser germans biològics.
17: Hace 3 semanas se murió la abuela. 3 semanas para limpiar esto y no. Pero ahora sí, vas a traer a tu hermana a dormir acá.
2: Aquest dijous a Netflix s'hi estrena Mis Muertos Tristes.
18: Ahora no, mamá. Tenemos visitas.
2: Una metgessa recentment jubilada que pot veure morts intenta processar la mort de la seva mare. L'arribada de la seva neboda i els assassinats de 3 adolescents desencadenen un estrany fenomen que trenca el fràgil equilibri entre vius i morts.
19: Bienvenidos a Hillman, la mejor universidad negra con diferencia del país.
20: The blackness
2: També aquest dijous, i encara a Netflix, hi trobem Un Mundo Diferente.
9: Mis padres sabían que vendría a Hillman, incluso antes de saber mi nombre. Voy a demostrarle a mis padres que puedo hacerlo.
20: No te han aceptado en ningún otro sitio, ¿verdad?
2: La icònica sitcom dels 90 torna centrant-se ara en la filla petita de dos alumnes de l'institut original, una nova generació d'estudiants que passaran per amors i conflictes a l'escola.
21: J'ai halluciné. Dès que j'ai vu sa photo, je l'ai reconnu direct.
2: Divendres, HBO s'hi estrena Paolo.
22: Théophane Tolbiac était dans la même école que moi. Il se présente pour devenir maire.
2: El protagonista porta una vida senzilla però plena en un petit poble de província. Es dedica a transportar pianos durant el dia i en el seu temps lliure organitza la boda amb la seva promesa. Però després d'una trobada fortuïta, acaba assistint a un acte de campanya del seu antic company de classe, un polític local ambiciós i carismàtic. El que comença com un compromís ben aviat es complica.
23: Do not play with things you do not understand.
24: Alfred Connolt disinherited his son.
2: Encara aquest divendres a Sky Showtime hi arriba Possession.
25: Juju, so if you see, don't touch it.
2: Una jove ambiciosa advocada viatja a Jamaica per impugnar una herència presentada per un resident local contra un adinerat aristòcrata. La seva missió, però, dona un gir inesperat al descobrir que les terres en disputa inclouen l'antiga plantació d'una família, la sinistra casa de la qual la tormenta en els seus malsons.
26: Wir dürfen nicht aufhören, den richtigen Weg zu gehen.
2: També aquest divendres arriba a HBO Max, Four Block Zero.
26: Einmal kommst du da nicht mehr raus.
2: Es tracta d'una prequela de Four Blocks que ens situa al Berlín dels anys 90, on una família comença a donar els seus primers passos al món de la màfia després de fugir del Líban. A Alemanya s'enfronten a la burocràcia i als prejudicis.
27: Dentro de usted hay un Sherlock deseando jugar.
28: Muy bien, vamos a jugar. Imagine que es usted Elisa.
27: Suicidio.
28: Eso parece.
2: A Netflix, encara aquest divendres, s'hi estrena El problema final.
28: Se pondría collar y pendientes.
27: Oiga, ¿podemos tutearnos?
28: Por supuesto que no.
27: ¿A qué están jugando? Va diciendo.
2: Durant la primavera de 1959, 13 persones queden aïllades per un temporal en un illot pròxim a Mallorca. Ningú s'imagina, però, el que està a punt de passar en el petit hotel on s'allotgen. Una discreta turista d'origen anglès apareix morta. El que en un principi sembla un suïcidi, ben aviat comença a donar senyals de ser un assassinat.
29: Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo.
30: Sube, amigo mío. Se abre la veda de caza de brujas.
2: I a darrera proposta de la setmana, a Disney Plus ens porten la 13a temporada d'American Horror Story.
31: El presagio de nuestra perdición. Muerte. Una muerte aterradora.
2: Aquesta 13a entrega comptarà entre el seu repartiment amb Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts o Jessica Lange, entre d'altres. Arribem, ara sí, a la recomanació de l'ensèrie i en aquest tercer programa de la temporada és moment de fer el repàs de la tercera temporada de Silo, que podeu trobar completa ja a Apple TV.
32: Lleva tres meses sin recordar nada, salvo lo que tú le has dicho.
2: Estem davant, sens dubte, d'una de les millors temporades junt amb la primera. Una temporada que promet des del primer moment introduir-nos en els orígens d'aquest sistema de búnkers, els fundadors, el pacte i la resta de qüestions d'aquest futur distòpic.
33: Eres la única que ha salido en toda la puta historia y ha sobrevivido.
2: Si en la temporada 2 la divisió de l'atenció entre el que passaven els búnkers 17 i 18 no acabava de quadrar, aquí les dues línies temporals entre passat i present s'entrellacen molt millor.
34: Tengo fragmentos de recuerdos.
35: ¿Y si a los fundadores les importábamos, por qué necesitarían destruir un silo?
2: Una altra de les millores respecte a la segona entrega és l'aprofundiment dels personatges. En general, ens presenta aquí un guió més atractiu i cuidat, i bona prova d'això és que alguns consideren aquesta temporada com la més aclamada de tota la sèrie.
36: No sabemos por qué estamos aquí,
0: No sabemos cuándo será seguro salir. Solo sabemos que ese día no es hoy.
2: I és que aquesta tercera entrega, i sense entrar en spoilers, ha combinat l'adaptació del segon i el tercer llibre d'una forma molt satisfactòria, oferint les explicacions necessàries a les incògnites sorgides fins ara i, sens dubte, deixant-ne d'altres a punt per una quarta entrega que ja està confirmada i fins i tot rodada.
1: La verdad no se consigue sin un precio.
34: El pánico que provocaría si la gente se enterara.
1: ¿Se enterara de qué?
2: En qualsevol cas, haurem d'esperar per veure-la. Serà el final d'aquesta ficció distòpica que ens situa en un futur post-apocalíptic on els supervivents viuen en un sistema de búnkers aparentment no interconnectats.
34: Hay algo que tengo que
2: Mentre esperem, aquí us deixem un fragment d'aquesta tercera temporada.
3: Estuviste ahí dentro 3 minutos. 3 minutos en una sala ardiendo hasta que se abrió la puerta y tus amigos pudieron sacarte. El oxígeno se agotó a los 30 segundos. Pero tu traje no era un traje de limpieza normal. Estaba revestido. Te protegió. Bernard no tuvo tanta suerte. Las llamas fundieron agujeros en su traje y el veneno entró. No podíamos arriesgarnos con un entierro en la granja. Se evacuaron las escaleras. No se permitió la entrada a nadie al eje central. Hicieron falta 6 repartidores, 6 horas, para bajarlo al incinerador. Bernard no puede ayudarte. Porque yo lo vi arder. Mi mujer dice que recuerdas algo sobre él. Si hay algo que tienes que hacer.
34: No consigo recordarlo.
3: Espero que recuperes más recuerdos. De verdad. Especialmente espero que recuerdes por qué retuviste a mi esposa y a mi hijo a punta de pistola.
34: ¿Quién eres? Dime, ¿quién eres?
3: Soy Robert Sims. Soy el juez del silo.
34: No lo sé, eso ya me lo has dicho. No te conozco a nadie, ¿vale? Me miro al espejo y ni siquiera sé quién me está mirando. Y pensé que quizá, tal vez, había recordado algo. Pero si es fumado. ¿Y vais a decirme que solo es un sueño? ¿Un sueño? No lo sé.

0: Fins aquí la sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
1: CQ, veus amigues. Cada dijous a les 7 de la tarda, 30 minuts de tecnologia, informació i consells. Una iniciativa de Radio Club Ochentero de Mollet.
2: Soc Pere García i t'espero al teu programa de ràdio. CQ, veus amigues.

0: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Col·lectius en xarxa, el 96.3 de la FM. Dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
1: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
2: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.

De Més Enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De Més Enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, estimades amigues i estimats amics, gent valenta que no us deixeu entabanar per tot allò que, sense ser-ho, us volen vendre de manera constant com a música i que, en canvi, decidiu passejar amb nosaltres pel territori dels sons més autèntics i engrescadors del planeta. Salutacions i abraçades fermes de Belén Losada ajudant des de la rera botiga i d'un servidor davant del micròfon, els vostres guies en aquesta nova singladura que ens conduirà per diferents paisatges musicals. Sortirem des d'un dels nostres racons musicals favorits, Mongòlia, amb el nou disc d'una formació que, per variar, interpreta en folk en estat pur. Després anirem a Alemanya per xalar amb les cançons d'un versàtil cor polifònic femení que abasta tradicions vocals diverses. A la nostra secció més flexible, altres tres presentacions de nivell incontestable. Des de Mali, l'obra d'una fenomenal orquestra de sons autòctons. Des de l'illa atlàntica portuguesa de Madeira, la música d'un duet de folk contemporani. I des de Ghana, el segon disc d'un artista nascut als Països Baixos que remena el gènere High Life. Conclourem l'edició número 936 des de Bèlgica amb el nou disc d'un projecte que es mou en un espai de fusions amb el flamenc com a fil conductor. Anem ja, doncs, amb la presentació de Ilge, un treball discogràfic sensacional del quartet de Mongòlia Tengerton, una formació que remena amb mestria la vessant més tradicional de les músiques de la immensa estepa, tot i que sense ortodoxies. Tengerton fan música purament tradicional, però quan es dona la gana incorporen alguna encertada instrumentació d'aromes més actuals. Comencem escoltant tres peces sensacionals de Ilge, el primer disc del quartet de Mongòlia Tengerton.

Jam, Sai, Oreo, Flame i Mandal Juya. Aquests són els títols de les tres cançons al·lucinants de Ilge, un fantàstic debut discogràfic del quartet Tenkerton. Els que ens seguiu des de fa temps ja sabeu de la nostra gran debilitat per les músiques tradicionals de Mongòlia, tot i que també per les seves músiques contemporànies que de manera quasi ineludible incorporen el cant de gola i el violí de cap de cavall com a elements distintius. En el cas de la música de Tenkerton, només escoltar-la ens va fer pensar en els legendaris Exiglen, i a posteriori hem sabut que, de fet, els quatre músics del grup que avui escoltem eren membres de la mítica banda. La fórmula ben semblant, sons tradicionals de les estepes mongoles arranjats amb textures ben actuals i, de tant en tant, incursions instrumentals que se surten una mica del guió previsible del folk en estat pur. Tenger significa cel, entitat espiritual suprema per als mongols. De fet, nosaltres que hi vam ser en el país asiàtic l'any 2003, podem certificar que el cel és potser l'element natural més aclaparador d'aquelles contrades màgiques. La música d'ells, òpera prima de Tenkerton, transmet a la perfecció el sentit del seu nom i ens transporta cap a les infinites estepes de Mongòlia amb composicions meravelloses com les tres que escoltarem tot seguit i sense pausa. Bolzo, Altay Matgal i Zakias.

0: Avancem en aquesta edició de Messenger tot traslladant-nos ara cap a la ciutat alemanya de Berlín. Bressol, del quintet Cosmopolita, per un ensemble. Formació íntegrament femenina de polifonies vocals que s'ha estrenat discogràficament aquest any 2026 amb Kentoy. Un àlbum deliciós on el quintet berlinès ens convida a un viatge per diferents indrets del continent europeu, on el vehicle és, lògicament, el camp polifònic. En aquesta òpera prima de per un ensemble es poden tastar tradicions helèniques, balcàniques i d'altres indrets del Mediterrani, així com de la diàspora sefardita i de la tradició jiddisch, amb arranjaments curosament elaborats i interpretades des d'una perspectiva contemporània. El quintet es va fundar el 2020 i en els primers anys de la seva existència s'han dedicat principalment a explorar l'art polifònic popular de les contrades esmentades, tot recollint idees i composicions antigues que han acabat per donar vida a aquest Kentoy que avui tenim entre les mans. Us convidem a xalar uns minuts amb quatre joies consecutives. Prelude 1, Molis Kimiti Tokima, una peça de la regió greco-albanesa de Pir, Karan Filze de Boise, de Macedònia del Nord, Fimine Fimine del Salento italià i Los Guisados de la Berenjena, de tradició sefardita.
1: En una sarranda ikutak deiata sa dunamu aloatile aloatile ikxiga sa kegunta

La setena que la guixa és millor i més genina. La prepara Filistí, la illa de la vecina. Ella la met en el forno, de cabeza a la cocina, i con aceite, con pimienta, ella la llama una meñina.

Kentoy. Vet aquí el primer treball discogràfic del quintet polifònic femení berlinès per un ensemble. Una obra màgica on trobem les veus de la israeliana palestina Lorena Atraxi, la grega Dimitra Candia, la italiana Angel, l'espanyola Sarai Ogara i l'alemanya Johanna Schlotte. El nom del grup fa referència al ritual pambalcànic centenari de la Perperuna. En èpoques de sequera, les dones el duien a terme als pobles rurals, cantant i ballant per invocar les forces de la natura i demanar pluja per als camps i les collites. Al llarg de les generacions, aquest ritual connectava el poder de la comunitat amb el diví i continua sent, avui en dia, un símbol del poder unificador i transformador del cant col·lectiu. Amb gran curiositat i sensibilitat artística, Perperuna Ensemble aborda la tradició no com un patrimoni cultural estàtic, sinó com una forma d'expressió viva que continua ressonant en l'actualitat. A partir d'una àmplia recerca, del diàleg amb els transmissors de la tradició i d'una exploració col·lectiva del so, el llenguatge i la memòria cultural, el grup desenvolupa un so polifònic contemporani i distintiu. Ho constatarem de nou durant uns quants minuts, tot escoltant altres quatre delícies sense pausa de Kentoy, debut del quintet cosmopolita berlinès Perperuna Ensemble, Recanca, cançó bielorrussa, La sefardita ja salió de la mar, Patruno momeu baba, una peça d'Edessa, al nord-oest de Grècia, i la cançó de tradició jidis Oin ben steit aboim.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Anem amb la nostra secció multiusos. Avui amb tres propostes ben diverses i ben xules per compartir amb vosaltres. Amb la primera anirem a Bamako, capital de Mali, per fer un tast del disc Ina Denu, una obra enregistrada per Ina Stars Orchestra. Ina són les sigles de l'Institut Nacional d'Arts de Mali, un organisme fundat l'any 1933 que fa les funcions de conservatori musical. Alguns coneguts artistes malians de les darreres dècades hi van passar en el seu moment i també s'havien fet enregistraments d'actuacions en directe, però fins ara no s'havia fet res com el que tenim entre mans, o sigui, un àlbum d'estudi amb composicions pròpies, en aquest cas d'Abdrahaman Keita, qui a més ha exercit com a director de la Ina Stars Orchestra, formada, lògicament, per alumnes de l'institut. Al marge de les singularitats d'un treball que intenta abastar diferents tendències dels sons tradicionals de Mali i els que se n'inspiren, no seria descabellat pensar que algú d'entre l'alumnat que ha interpretat les cançons del disc Ina Denu sigui una futura estrella de les músiques del país del Sahel. Us deixem amb tres peces fenomenals de l'obra de l'Ina Stars Orchestra, de la ciutat de Bamako, Ben Baliso, Ina Denu i Famau.

Canviem radicalment de registre, tot traslladant-nos a un espai musical on els sons contemporanis en moda New Age són una de les principals característiques. Des que aquest programa va fer les seves primeres passes, aviat farà 23 anys, hem pogut visitar moltes illes d'arreu del planeta, però n'hi ha una, no massa llunyana, que encara no havíem trepitjat. Tribo és el títol de l'àlbum de debut del duet Humana, un projecte nascut a l'illa atlàntica de Madeira l'any 2023, que ens ha arribat a les mans recentment. Les composicions que inclou aquest singular treball veuen de la font dels sons tradicionals de l'illa i incorpora influències nòrdiques i de pop-rock de suaus textures. La fusió de tot plegat és la que dona a Tribo aquest caire d'aires New Age que abans esmentàvem. Nuno Felipe i la cantant Cristina Vieira són els pares de la criatura, Humana, un projecte que ells encabeixen encertadament en el terreny del neofolk, una etiqueta prou ambigua on hi cabrien bona part de les propostes musicals que us oferim des d'aquest modest programa radiofònic. Us deixem amb un parell de composicions de Tribo, debut discogràfic de Humana, exemples de la destresa del duet de Madeira, O Canto da Herba i Ceifeira.

Amb la tercera i última proposta discogràfica de la nostra secció eclèctica d'avui, ens traslladarem de nou al continent africà, concretament a Ghana, un dels baluars del gènere High Life, estil de fusió gestat fa foc lent des de principis del segle XX amb la combinació dels sons tradicionals autòctons amb tot allò que anava arribant al país des dels països occidentals. Jazz, música de les bandes militars i, en el darrer mig segle, rock i altres estils contemporanis. Tenim entre mans el disc I Take You High Life, segon del músic anès nascut als Països Baixos, Kai Slice, un artista que dona una nova volta de rosca al gènere amb l'inclusió de traces de dub i especialment hip-hop en les seves composicions. El High Life, per cert, va ser inclòs fa 2 anys per la UNESCO en el catàleg del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, fet que fa palesa la importància que aquesta música, nascuda de la fusió i que encara continua ben viva en la mateixa línia de flexibilitat, té a l'Àfrica i a la resta del planeta. Per a la factura de I Take You High Life, el ghanès Kai Slice ha comptat amb importants figures del gènere i d'altres estils procedents tant del país africà com del continent europeu. El resultat, peces ben xules, com les 3 que compartirem tot seguit amb vosaltres. I Take You High Life, Kwame Nkrumah i Sauce and Stew.

Encarem la recta final d'aquesta edició de Messenger número 936 amb la nostra secció més flamenca, en la que avui ens retrobem, només 9 mesos després de tastar el primer capítol, amb el segon volum del disc de flamenc contemporani del projecte belga Sonetos de l'Amor Oscuro, amb el títol de volum 2, Secretos de Melancolia. Un cop més, la cantant belgo-brasilera Helena Casella i el guitarrista de Flandes Myrdin de Cauter s'endinsen en l'univers dels texts de Federico García Lorca, qui és la inspiració principal del projecte. Per a nosaltres no és nova la destresa del guitarrista flamenc, que ho és a dues bandes, una per l'estil que remena i una altra per la seva procedència geogràfica. Amb el seu talent i el de la vocalista brasilera, Sonetos de l'Amor Oscuro esdevé un projecte ben contemporani i amb la qualitat afegida d'una visió de més enllà de les fronteres ibèriques. Amb les col·laboracions en aquests Secretos de Melancolia del violoncel·lista Sting Huppens i el flautista Stefan Bracabal, Sonetos de l'Amor Oscuro transformen els versos de Lorca en música de cambra que fusiona la tradició del flamenc i la llibertat del jazz amb un refinament clàssic. Us diem adeu per avui amb l'audició de tres perles del nou disc del projecte Sonetos de l'Amor Oscuro, Por encontrar un beso tuyo, Invocation, al Laurel i Madrigal de Verano. Som sempre a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Veus de Ciutat. Cada dimecres a 4:45 de la tarda. Repetició diumenge a 11:15 del matí.
1: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
2: Sí. On el puc escoltar?
1: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 1:15 i els dissabtes a 11:00 del matí en redifusió.

0: T'espero dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
1: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic i una de comèdia en la mateixa obra.
3: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollat i mai se la volen perdre.
4: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
5: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.

Hola, molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Núvol de Fum, el programa de música ambient, experimental i electrònica minimalista de Ràdio Mollet. Una hora per a relaxar-nos i simplement escoltar, per deixar-nos portar pels paisatges sonors i per la música cuinada a foc lent. Aquí al Núvol de Fum escoltem música ambient com a acte de resistència, en un món on tot va tan ràpid i on es busca l'efectivitat i la immediatesa. Una salutació de qui us parla i us acompanyarà durant aquesta hora. Soc en Jaume Montsant i avui fem el programa 537 del Núvol de Fum. Aquesta nit arrenquem també la quinzena temporada del programa, una nova temporada que ens porta algun petit canvi. La idea és donar encara més importància a la música, amb unes presentacions potser una mica més breus, i això, per una banda, ens permetrà punxar més música per programa i fer-lo més fluid, a part de ser una mica més accessible per als oients internacionals, que per sorpresa meva en són molts. Ja sabeu que teniu tots els podcasts disponibles en el blog del programa, núvoldefum.blogspot.com, així com a les plataformes habituals, com són iVoox, Spotify, Mixcloud, etc. Benvinguts i benvingudes, doncs, a aquesta quinzena temporada del Núvol de Fum. Poseu-vos còmodes, que arrenquem.

Doncs hem arrencat avui, tal com acabàvem la temporada passada, amb la banda sonora de la pel·lícula Backrooms, signada pel seu propi director, Kane Parsons, juntament amb el músic electrònic Edo Van Bremen. I seguim amb un altre duo, el sabadellenc Salvador Coromina, conegut com Apsis, amb la productora londinenca Absoluta. La peça forma part de la tercera referència del segell madrileny Grabaciones Perpendiculares i porta per títol Space Disappears.

Seguim amb una altra parella, en aquest cas la que formen Artifact i Camaru, amb aquesta improvisació número 2.

Anem ara fins al segell anglès Captured Visions per escoltar una peça del darrer treball de Inmost, From One Side to the Other, un LP en format caset que publicava a finals de maig. Escoltem Most of the Time.

Continuem amb més música aquí al Núvol de Fum, ara amb les gravacions de camp de Mike Cooper, realitzades a Pulau Ubin, una petita illa de Malàsia. Escoltem el tall titulat Scarlet Baked Flower Picker.

Doncs una mescla de gravacions de camp, percussions ètniques i electrònica és el que trobem en aquest treball de Mike Cooper, un disc sota el títol de The Dream Island of Birds. Continuarem amb un parell de talls extrets del recopilatori Entrusting Flame, publicat pel segell lituà Flum Moxet. Comencem amb Cold Orchid i aquesta Wounds in Steel.

Doncs són 18 els talls que formen aquest recopilatori de Flume Moxet. Escoltem ara el que aporta l'artista anomenat Canary, titulat Down to the Horizon.

深く。

Ens apropem a la fi del programa d'aquesta nit i ho fem amb el duo format pel veterà de l'electrònica mexicana Fax i el també mexicà, tot i que ha fincat a Califòrnia, Braulio Lam. Això que escoltem porta per títol Serifa.

La cirereta final per al programa d'avui ens la porta el trombonista suec Henrik Munkevi Norstebo, des d'un treball d'improvisació i de minimalisme titulat Find Light Blackens. Aquest és el tercer dels 7 talls que el formen.

Doncs amb aquest exercici de minimalisme i experimentació amb el trombó arribem a la fi del programa d'avui, el número 537 i primer de la quinzena temporada del Núvol de Fum. Ens tornem a retrobar, com sempre, si voleu, la setmana vinent, aquí mateix, en una nova edició del Núvol de Fum. Molt bona nit.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futiner. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Ei, què passa, què dius?
2: Què passa, crac? Ens tirem el tema o què?
1: Foli, t'has de fer-ho o no?
2: Sí, passa-me'n.
1: Vols?
2: Va, sabatilla.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tellera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.